0: quan ha seleccionat els actors i les actrius, mm-hmm. Suposo que han mirat el tipus de personatge, el tipus de forma de,
1: sí. Sí.
0: d'actuar, el tipus de veu, el tipus de físic, el tipus... Sí.
1: El que passa és que tu ja saps que les companyies amateurs, d'alguna manera tu tens la idea del personatge, però falta que en el teu elenc trobis realment la el personatge que cal. Déu-n'hi-do, fila zero, són bastants i podem no triar i remenar, sobretot d'homes no, però sí, sí, sí, es té en compte en cada obra, i la Eva ho ha tingut en compte, sí.
0: La selecció, heu fet les dues?
2: Jo li vaig proposar la selecció que jo volia, llavors, bueno, hi va haver algun canvi, però...
1: Sí,
2: la vam fer entre les dues.
0: I que hi hagués disponibilitat per part d'ells, evidentment.
2: Exacte. Jo, per exemple, amb la Rosa pensava un altre tipus de paper i al final ella em va dir, mira, la Rosa ha de fer aquest. I clar, me'l va fer veure i dic, hosti, és veritat. Aquí hi ha una altra cosa, és que jo, o sigui, la Teresa és teatre de tota la vida. Ella té visió de teatre, ella té visió d'escenari, jo tinc visió de pantalla plana. Jo sense ella, aquesta obra, no sé com hagués sortit. I ella m'ha ajudat amb tot el muntatge, amb característiques dels personatges, en com s'han de desenvolupar, en com han d'actuar, en com han de fer. Sí, clar, jo també he dit la meva, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Al principi vas fer una mica la selecció de l'obra.
2: Sí.
0: O sigui, m'agradaria fer aquesta obra perquè m'ha arribat, perquè considero que està bé, que s'ha de fer, i la realitat és que moltes companyies amateurs estan fent.
1: Sí, sí, però és difícil, eh?
2: Molt complicada.
1: Molt complicada. És difícil. Difícil i cansada pels actors. Pensa que dura una hora i tres quarts i no entra ni surt ningú de l'escenari.
2: Estan tota l'estona.
1: Entren i estan una hora i tres quarts parlant, movent, i és cansada.
0: Això que dius que no es mouen a l'escenari és molt important i molt diferent amb el teatre fa molts anys.
1: Sí.
0: Tres actes, recordes? Tres actes. Dos descansos pel mig, etcètera, etcètera. Durava molta estona, però l'altra cosa és entrar un personatge, sortia...
1: No tornava
0: a sortir fins al cap de 20 minuts.
1: Clar. Dóna un altre ritme a l'entrada i sortida de personatges. Ells el ritme l'han de tenir doncs amb el que diuen, amb entrar a temps... I això és difícil, vull dir, els hi ha costat i bueno, ja ho aconseguiran, ja ho han aconseguit, però és difícil, difícil i cansada. I sí. Jo, els assajos, acabo cansada. Acabo cansada, els assajos.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, vull dir, estàs en bans, si estàs no sé què, després dir-los no sé què, no sé quantos, això... Jo acabo cansada, arribo a casa cansada.
0: Si es fa el 1 d'octubre, vol dir que devíeu començar a assajar
2: Vam començar a assajar...
0: El maig, juny?
2: No, vam començar a assajar abans, sobretot el tema de llegir...
1: Sí,
2: i llegir passar l'obra.
1: El maig, no abans...
2: Assajar tota l'obra així a partir del maig,
1: sí. Sí, ja hem fet un parell de lectures al maig. Però els inconvenients són els inconvenients de sempre. Vull dir que a la Unió hi ha molts més grups que espais. I llavors, vull dir, has de compaginar els espais amb els grups que hi ha. I llavors tens uns dies, no pots fer més dies... O sigui, tens els teus dies i no en pots fer més. I, a més, tens sales petites, per tant, és una obra que dura una hora i tres quarts, entre que no muntes l'escenari i desmuntes, i només tenim una hora i mitja d'assaig, per tant, no es pot fer seguida. Hi ha molts inconvenients, però no.
0: En el Teatre del Mirasol heu fet algun assaig?
1: No. Bueno, sí, perdona. Sí.
2: Estem...
1: Ja n'hem fet dos.
2: N'hem fet dos, ara.
1: Tota la setmana estem.
0: Esteu allà.
1: Sí.
0: Dic això perquè a vegades hi havia molts problemes en aquest sentit.
1: No.
0: Perquè només es podia fer una sola vegada.
1: No. De moment fem tota la setmana.
0: I clar, si estàs assajant en un espai determinat i canvies l'espai, doncs això marca molt precisament aquest tema de moviment dins de l'escenari.
2: Hem pogut aconseguir que tota aquesta setmana puguem assajar, menys el dilluns, tota la setmana podem assajar Mirasol.
0: És un dels problemes que tenim.
1: No, i els hi vaig dir, veureu que quan us pugeu a l'escenari les veus sonen diferents. Vull dir, és que no té res a veure actuar dalt de l'escenari com actuar en un espai. No té res a veure.
2: Jo em vaig quedar molt de pedra.
1: Sí. Clar, és que l'Eva, d'alguna manera, és molt... primerenca.
2: No, sóc novata total.
1: No, és que no havies fet mai teatre. La primera que la vas fer, la vas fer.

0: mi.
1: Correcte.
0: O sigui, la primera obra que va fer i es va voler embrancar amb aquesta i bueno, ja l'hem fet juntes i ja està. Però vull dir que ella és primerenca total en quant a teatre.
2: No, però això ha de continuar, no, Eva?
1: Bueno, continuarà. Ah. Sí, sí, faran cosetes.
2: Ara tindríem que esperar i demanar a qui cregui en Déu que dins del nou teatre de la Unió...
0: No me'n parlis.
2: Avui n'hem parlat. Dins del teatre de la Unió, la companyia com Fila Zero i totes les companyies...
0: Totes les companyies.
2: ...de la ciutat tinguessin la seva opció, per una part, per assajar, el teu espai per assajar, i després per poder presentar les seves obres.
0: Bueno, però és que jo diria una altra cosa, i des d'aquí, que no pot ser que totes les companyies de Sant Cugat només puguem assajar, estrenar una obra a l'any pagada per l'Ajuntament. Si te la pagues tu, en pots fer més. Però, esclar, obrir el Mirasol, la Unió no sé el que costarà, però obrir Mirasol val lo seu. Per tant, si tu no vols pagar, només tens una obra a l'any. Una companyia es pot mantenir fent una obra a l'any? És que no pot ser. Ara tindrem la Unió. No sé si podrem fer una a la Unió i una a Mirasol. No ho sé, però això és... No pot ser. Ens hi hauríem de posar i de dir, com a mínim, dues obres a l'any. És que és el mínim que podem fer. Però, bueno, és igual, ho deixo aquí.
2: No, però és una de les coses que va sorgir més, cada vegada més, tenint en compte doncs, que estem parlant des de l'any 2010 fins al 2026. Sí, sí.
0: I que no s'arregla.
2: Vull dir que... No estem parlant d'abans d'ahir.
0: No.
2: Crec que és un problema. Si és la primera obra que tu dirigeixes, en aquest cas compartint amb la Teresa, havies actuat?
1: Sí, havia actuat.
2: Havies actuat amb la mateixa companyia Fila Zero?
1: Sí. Amb mi? Amb ella.
2: Amb ella.
1: He fet dos o tres. Jo amb ella n'he fet una.
0: Romeu i Julieta.
1: Romeu i Julieta.
0: D'en Fabra.
1: I després vaig fer la del Drapaire.
0: Ah, el Drapaire no la vaig fer jo, per això.
1: No,
0: o sigui...
1: aquesta no la vas fer tu, la va fer el Pep.
0: Ah, va.
2: El Drapaire és una obra que havia fet... No.
0: Sí, la Rosa Sica. No, la Rosa Sica.
2: La Trini Escrivuela.
0: La Trini.
2: La Trini Escrivuela. Havies fet aquesta obra?
1: Sí.
2: Però l'havies fet amb...
0: En Fila Zero.
1: En Fila Zero.
2: En Fila Zero.
0: Sí. És que per un dia mundial del teatre es van agafar trossos de l'obra de la Trini i nosaltres vam agafar el Drapaire.
2: I en aquest moment, considerant que la ciutat ha crescut molt, o cal dir-ho, tots família de tota la vida de Sant Cugat, i pensar en aquells 15.000 habitants de l'any 65, amb els quasi 100.000, no sé com, perquè això del cens...
0: 8, quan jo vaig néixer. 8.000.
2: 8.000 quan
0: tu vas néixer. Vaig néixer.
2: Doncs aquesta evolució, creus que hi ha una evolució similar amb quan els llocs on es pugui fer arts escèniques?
0: Una regressió. Jo quan era... Jo he fet teatre, doncs, fent de nen Jesús els Pastorets, o sigui que sota la rectoria nosaltres fèiem una obra cada dos mesos fèiem.
2: Ja ho recordo.
0: Una obra cada dos mesos, ja ho saps. Aleshores, vull dir, evidentment només hi havia l'agrupació teatral Maragall, d'acord? Però d'haver-hi sota la rectoria, haver-hi la Unió, perquè quan hi havia la Unió tampoc no se podia fer, tenim Mirasol. Vull dir, d'acord que hi ha més companyies, però això es pot... no totes les companyies voldran fer dues obres, per exemple, però que es puguin sol·licitar. Doncs jo penso que ha sigut un regressís. No ha evolucionat gens. Home, quan es va inaugurar el Teatre de Mirasol...
2: El 23.
0: Ens imagina't. El 23.
2: Passen 3 anys.
0: Bueno, no ho sé, haurem de posar-nos a actuar a la plaça o...
2: Bueno, en algun moment hi va haver-hi un intent, amb la corrupció dramàtica a Maragall, precisament això, va haver un intent, es va fer a la plaça Octavià.
0: El Joan Llames, això.
2: I va ser molt, molt interessant. La dificultat, jo penso, és que, malauradament, el tema de la cultura, tothom en parla, tothom s'omple la boca, i a l'hora de la veritat, doncs resulta que...
0: Ningú fa res.
2: Bueno, sí, fa alguna cosa, però no suficient com perquè... perquè valgui la pena.
0: Sí, sí. No, no, manquen espais, vull dir, com s'ha de fer, fer un altre teatre, no ho sé, però penso que organitzar una miqueta més la cultura, parlo concretament amb teatre, perquè, esclar, la cultura també és el ball, també és el cant, també és... però parlo concretament amb el teatre, penso que una bona organització amb la demanda de cada grup de Sant Cugat es podria fer. No s'ha fet, ni es té ganes de fer, ni es té ganes de fer. La taula de les escèniques no serveix per res. Només ens reunim per veure què fem el Dia Mundial del Teatre. És pobre. I jo penso que els grups de teatre no tenen ganes de posar-se. Jo he proposat moltes coses al Dia Mundial del Teatre, però les companyies no s'hi posen. Jo per aquest any, que s'havia de fer la Unió, jo vaig proposar de fer una obra, ja tinc un parell d'obres que surt totes les companyies. No, no vull dir tipus el tren, eh? No, tampoc no tant, però una obra en què sortissin totes les companyies. No tenen ganes, cada companyia fa la seva, i jo penso que aquesta desgana és també perquè no s'impulsa a nivell...
2: Bueno, es fa difícil a vegades tenir aquest tipus d'interès i cada vegada s'ha de demanar molt, s'ha d'anar al darrere, i les respostes no són ni a temps, ni el fons ni la forma,
0: sí.
2: Volíem dir. Això és molt fumut.
0: Sí, sí.
2: Bueno, ens estem posant molt tristos tots.
0: Ai, no, voldríem... no, però l'obra que vinguin, no, que l'obra és guapa.
2: Exactament, sí, recordem-ho, que el dissabte, jo el diumenge, el dissabte a les 8 i el diumenge a les 7, doncs hi haurà aquesta obra de Sota Teràpia i que, segons deia també la Eva, doncs aquí veurem tres parelles que surten, que comencen a parlar entre elles, que comencen a estar guiades des de lluny, se suposa, per aquelles cartes que tenen allà posades, aquells sobres que tenen posats.
0: Van traient els trapets del
2: sol. I van sorgint coses. Hi ha un tipus de cosa que es produeixi entre dues parelles... que un personatge d'una parella o un de l'altre...
1: Hi ha enfrontaments, sí.
0: Sí, bueno, no sé si a què et refereixes.
2: Això.
0: Sí, sí, no, hi ha enfrontaments.
1: Dir,
0: com tornes a posar la mà a sobre...
2: Sí. Però no arribem.
0: Sí, no, però no arribem.
2: No arribem. Es queda amb la paraula.
0: I per la part d'embolicat, tampoc.
2: No, això, perquè això passa, eh? A vegades hi ha un tipus de persona que acabes de veure, no la coneixes, i et sembla una cosa, i alhora, quan ja fa una hora, dius, sobretot si ha begut una miqueta, perquè aquí hi ha un sopar, no?
0: No,
2: hi ha un sopar.
0: No, és un sopar.
2: Ah, ja estava convençut.
1: No.
0: Però és un espai que lloga la psicòloga, i allà hi ha begudes, sí que poden beure cafè, poden beure i tal, però només hi ha una taula i cadires i prou.
2: Ah, jo tenia, no sé, em venia al cap com si hi hagués un sopar, i no, clar, on naturalment es bevia, i llavors hi havia el fet de... L'efecte de la beguda també propicia que hi hagi algunes coses, no?
1: També hi ha beguda i
0: divertit. I l'escenografia, com puc suposar, del Santi...
2: Santi Salido.
1: Sí, espectacular.
0: A més, hi ha un quadre, ja el veureu, del Santi Salido.
2: Ah, sí?
0: Sí, l'escenografia és que és simple, vull dir, és a l'alemana, tot càmera negra, però, bueno, els efectes és... El Santi és únic amb escenografia.
2: Bueno, ja que diem que mantem el Santi, es manté amb més gent. L'escenografia de Santi Salido, ajudant de direcció en Jordi Solà...
0: I el Jordi Solà també és un crac.
1: És un crac.
0: Sí, l'hem manejat molt. Si és el Jordi, no es pot tampoc fer res.
2: La Mercè Serra i la Júlia, el maquillatge de l'Oriol Castanyer, l'utillatge de l'Anna Sali, el vestuari de l'Àngels a la Garreta.
0: Sí, sí.
1: L'Àngels
0: i la Núria, que han fet un bon vestuari.
1: Molt bon vestuari.
0: I també hem de... parlar de la Mercè Serradell, que ens ha fet una feinada, perquè, clar, és molt de text, i ella ens ha fet d'apuntador, i, a més, revisant molt, vull dir, recolzar, diu, no, és donar suport. I ens anava rectificant coses, des d'aquí la Mercè...
1: La Mercè s'ho ha currat moltíssim, molt. I l'Anna Sara, també.
0: I l'Anna Sara, també, sí. Tenim una... una utillera,
1: sí, sí,
0: que és que cada dia ens porta cafè, cada dia ens porta... I, tenim, tenim uns tècnics, tenim uns tècnics que no ens els mereixem.
1: No, no, no.
0: Que ens els mereixem.
1: Espectaculars.
2: Està bé, no?
0: Molt, clar. Clar.
2: Molt bé, per això ho dic. Perquè moltes vegades hi ha el públic que no s'han adonat que darrere les que estan a l'escenari hi ha
0: feina.
2: Moltíssima gent,
0: sí, sí, sí, sí.
2: Que si no funcionés, aquella obra no funcionaria.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, claríssim.
2: Les llums, la so, sí, sí. El moviment, sí, sí. L'escenografia, el vestit adequat... O...
0: Sí, sí,
2: això
0: sí.
2: És importantíssim.
0: No, no, no, és molt
2: quan
0: important.
2: Quan veus aquella llista, dius, l'obra tal, i surten dos intèrprets, i llavors veus la llista i hi ha 24 sí. darrere dels dos intèrprets.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És una feina que no es veu, però realment hi ha molta feina. I s'ho fan, és que ho fan molt bé, ho han treballat tot perfecte.
2: Bueno, doncs escolta'm, a veure si el dissabte i el diumenge tenim el Teatre de la Meia Sol ple, que és el que
0: esperem
2: es tracta.
0: Esperem que sí.
2: Que és el que es tracta. I Teresa, gràcies per haver vingut. Eva, gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ja veus que com si no tinguessis el micro davant.
1: Sí.
2: No?
1: Sí, sí. Dit, la primera experiència superada.
2: Haguessis dit el mateix, no?
1: Exacte.
2: Però moltes gràcies i molt èxit.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Vale, de verdad.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Vins i teca amb Dominique Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
4: Hola a tothom, benvinguts, benvingudes. Avui estem aquí amb la Cristina Caparrós de Capamar, que combinarà molt bé amb els productes que porta el Xavi Roig de Calfero, que són bàsicament escumosos. Estem esperant a la Cristina, però començarem amb el Xavi. Benvingut, Xavi.
5: Moltes gràcies de convidar-me.
4: Combina molt bé, crec jo, les bombolles amb el món del peix.
5: Sí, els vins escumosos crec que tenen una acidesa que ens ressalta doncs, el peix i també doncs, al final estem nosaltres som del Penedès i el Penedès és terra de bombolles i les bombolles doncs, també tenen doncs, són mediterrànies i per tant doncs, també el Mediterrani forma part de la cultura i fa una mica que ens diferenciï també d'altres escumosos del món que estan més pensats doncs, que estan més pensats a vegades per productes doncs, no tan mediterranis o per una gastronomia doncs, més francesa, que en canvi doncs, el cava, corpinat, diferents escumosos que s'elaboren i les varietats que tenim al Penedès fa que lliguin molt bé doncs, amb els plats mediterranis i per tant doncs, és el maridatge per excel·lència que hi hauria. I llavors, clar, mar, peix, cuina catalana, mar i muntanya, una mica, i amb els escumosos, doncs, en el seu moment, doncs, és un producte que et permet un aperitiu, doncs, que podem anar, després anem parlant, però des d'uns aceitons amb vinagre, doncs hi va molt bé, doncs, un escumós jove, doncs amb un peix amb una sarsuela, vull dir, un suquet de peix, que també, doncs, amb els escumosos de llarga criança, doncs també hi van molt bé. Uh-huh. I clar, jo soc, bueno, jo vinc de Cal Fero, som la botiga de referència de Sant Sadurní, estem a Sant Sadurní, doncs, el poble, diríem, on s'elaboren més bombolles de l'Estat, i s'elaboren més bombolles al País del Cava, perquè, doncs, hi ha dos grans cellers, doncs, com és Codorniu i Freixenet, però després hi ha molts petits cellers que els tenim allà al costat, i jo dic que sempre han viscut, doncs, les bombolles com a... Bueno, forma part de la nostra vida. I llavors, a casa meva tenim una botiga de vins, la va crear el meu besavi, doncs, l'any 34, venim via Granel. El que passa és que les diferents generacions han anat evolucionant, i potser l'any 34 el cava o el viscomós era una cosa molt minoritària, que no bevia gaire gent, però als anys 80 es va, doncs, intentar de popularitzar, de ser una beguda entre cometes, per la noblesa, la burgesia, buscar, doncs, que sigui un producte pensat per tothom. I una mica, doncs, va ser quan la botiga va anar girant, doncs, a tenir, doncs, molts escumós, que la gent venia el cap de setmana, doncs, a fer una barbacoa a Sant Sadurní o a conèixer el territori del Penedès, i llavors la gent, a més, volia endur, doncs, les ampolles de cava cap a casa per veure durant la setmana. I aquí una mica, doncs, vam començar, doncs, a treballar, doncs, amb el tema dels escumosos, i ara estem en un moment que, tot i que estem parlant de poc consum d'escumosos, crec que estem en un moment dolç, que hi ha, doncs, una diversitat, hi ha unes noves generacions que estan creant vins escumosos amb molta identitat, i que també, doncs, a vegades pot semblar que, mira, tots els escumosos del Penedès són iguals. Sí que tenim tres varietats principals, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, però cada celler té una mica la seva identitat. Llavors, jo crec que hi ha una gran personalitat, una gran diferència entre els productes, entre els cellers, i que, bueno, que a mi m'encanta, vull dir, fer tastos de vins escumosos, explicar coses i les diferències, sobretot també quan la gent ve, doncs, a la botiga, doncs, que es deixa recomanar, doncs, de diferents productes, i que els expliquis la història de cada celler, perquè crec que és l'important, que a vegades ens oblidem que el vi ve de la vinya, o ve del raïm. Hi ha una gent que cuida aquesta vinya, i que necessitem que aquestes vinyes siguin ben maques, que són els que ens cuiden el nostre sí. territori.
4: Llavors, Xavi, ens expliques una mica això del territori efervescent?
5: Doncs aquest cap de setmana, doncs, són a Sant Sadurní, doncs és el cap de setmana per excel·lència per anar a visitar Sant Sadurní, perquè sempre el primer cap de setmana d'octubre es realitzava el Cavatàs, diríem, que és la mostra de vins escumosos i de gastronomia. L'únic que aquest any ha canviat el nom i s'ha anomenat Escomostra. Hi ha diferents realitats, doncs, que es poden veure. Però nosaltres ja, des de Cal Fero, ja portem 5 edicions, que el divendres al vespre preparem una fira que en diem Territori Efervescent, que la idea és donar a conèixer tot de petits elaboradors que estan creant tendència amb el món de les bombolles, dels vins escumosos. Alguns tenen denominació d'origen, alguns no, i llavors aquí és una mica el que donarem a conèixer aquest divendres, que hi haurà 25 petits cellers que tots tenen un punt d'identitat, que a vegades m'espanta, vull dir, molta gent deia, mira, hi haurà cosa molt rara, però al final la gent està supercontenta perquè es té ganes de conèixer. I ara el món de les bombolles està en un moment de canvi, està en un moment que hi ha, bueno, que hi ha personalitats, bueno, hi ha diferents realitats, des de, sempre parlàvem d'elaborar, doncs, el que és el cava, que és el més convencional, ara ha sortit Corpinat com una associació que és una associació que dona molta importància a la vinya i a la manera d'elaborar i es fer escumós de llarga criança, i et trobes que hi ha grans escumós amb molt llarga criança i de molt nivell, que seria una altra realitat, i també hi ha, doncs, també alguns elaboradors molt petits que elaboren amb el mètode ancestral, que és un mètode que només és una sola fermentació, que la majoria d'escumosos s'utilitza la fermentació de la doble fermentació, que és el mètode Champenoise, una mica que els orígens venen de la Xampanya, mètode Champenoise o mètode tradicional, que són dos fermentacions, primer a la fermentació de mosta vi i la segona fermentació de dintre de l'ampolla per aconseguir les bombolles.
4: Pots explicar una miqueta això? Per la gent que...
5: El mètode ancestral és un mètode una mica divertit, el que és al principi, perquè normalment quan amb els escumosos, amb els tradicionals, amb el cava, es fa servir el mètode tradicional, que consisteix en dues fermentacions, com comentava, que és que tens un mos, el transformes en vi, i quan tens el vi i afegeixes sucre, que aquest sucre normalment és de canya o de remolatge, per fer una segona fermentació. Llavors, clar, hi havia una mica enòlegs es plantejant, per què estem afegint sucre que no és producte del raïm pròpiament. Llavors vam veure que es podia fer, doncs, de... amb algun llibre es va trobar això del mètode ancestral. Jo amb els meus llibres, quan vaig estudiar, no sortia. Llavors es va trobar què era el mètode ancestral. Llavors, sempre que hi ha una fermentació, es generen bombolles, es genera gas. Llavors, en aquest cas, és que tu tenim el suc de raïm que comença a fermentar al dipòsit i es va generant gas, però sempre en un dipòsit, per fer el vi, la tapa està oberta, perquè si no el dipòsit petaria. Llavors comença a fermentar amb el dipòsit amb la tapa oberta i es va controlant la densitat, que és que va baixant el contingut de sucre, i quan quasi no queda sucre, s'embotella perquè acabi la primera fermentació dintre de l'ampolla. Llavors també genera una mica de sediment i s'ha de passar pels pupitres, s'ha d'aclarir, i llavors es desgorja i es torna a tapar i es ven normalment amb etiquetes una miqueta més divertides, i a vegades està ja en 3 mesos i es pot arribar, doncs, a comercialitzar buscant un producte molt fresc. I això és el mètode ancestral, que cada vegada hi ha alguns productes que ja tenen 2-3 anys de criança, que la bombolla està més integrada, que també és un producte interessant. Jo el que trobo sobretot amb els ancestrals és que tenen l'entrada a la bombolleta, és molt, molt suau, que de seguida se t'acaba i només el trobes al principi de la llengua, que com per producte aperitiu és molt agradable. I llavors és aquest mètode. L'únic que ara, molts cellers també, amb aquest mateix planteig que vèiem, de que, ostres, no volem afegir sucre per fer una segona fermentació. S'està treballant amb afegint most concentrat per fer una segona most concentrat rectificar per fer una segona fermentació a l'ampolla i continua sent mètode tradicional, l'únic en cop de sucre, en comptes de sucre es fa servir, doncs, el most, i és algo molt interessant, i grans cellers ara, doncs, ho estan fent, vull dir, cellers amb Recaredo, Gramona, Llopart, amb molts productes, vull dir, dic grans cellers ja reconeguts que estan volent donar, doncs, aquest punt de que tot sigui suc de raïm el que tinguem, que no hi hagi sucre aquest de segona fermentació.
4: I llavors, els escumosos, des de quan, si són cava, han de tenir uns mesos de fermentació.
5: Clar, el que comentava dels ancestrals, representa que els ancestrals, de moment només heu autoritzat la DO Penedès i els corpinats, i llavors ells et manen mínim 18 mesos de criança. Mm. El que passa és que tu, si no estàs dintre d'una DO, pots sortir, doncs, en 3 mesos, en 6 mesos. Sempre això una mica és el que la DO cava, que és la que ens marca principalment els escumós, sempre es diu que perquè surti al mercat ha d'estar 9 mesos a la cava. Què passa a la cava? Pues la cava, les bombolles s'integren amb el vi, i també, doncs, hi ha els llevats es moren quan s'acaba el sucre i es crea un sediment. I aquest sediment va fent que, doncs, són els llevats que s'han mort, diríem, que es diu l'autòlisis dels llevats, que aquests llevats es van integrant o es van barrejant amb el vi, van agafant que el vi vagi evolucionant i vagi agafant aquests aromes de pa torrat o de brioix que poden venir d'aquests llevats. I llavors aquí és una de les coses, doncs, que per això sempre parlem de les llargues criances. Un producte de 9 mesos es pot dir que aquesta funció dels llevats encara no ho trobes. I llavors és a partir, podríem dir, dels 18 mesos que comences a trobar, però per mi jo crec que ja són com a mínim 3 anys de criança quan ja trobes un producte que se li nota els llevats i que la bombolla està molt més ben integrada. A vegades els llevats amb el temps de la criança ens pot donar com una mica d'untositat, sensació més dolça, parlant d'un sempre un producte totalment sec, però et va donant un punt d'untositat que el fa interessant i que llavors és una mica la màgia que puguis dir, ostres, un producte que li han passat 3, 4 o 5 anys i que està la mar de bé, i que gastronòmicament són bombes, són molt bones, diríem, i et lliguen amb molts productes i et trobes que la bombolla, doncs, és fineta però et va persistint, diríem, que la vas tenint durant tota l'estona. I també, sempre que parlem de bombolles, jo sempre recomano és que hem de la bombolla no l'hem de mirar a la copa, l'hem de veure a la boca com quina actuació té aquesta bombolla, si et fa una bombolla grossa o és una bombolla petita, si et perdura sobre la llengua, i sobretot el que ens interessa és que sigui una bombolla fineta i que vagi, doncs, buitant o suavitzant, que et vagi arribant fins al final de la llengua, i això és un plaer que hi ha amb els vins escumosos i que, com comentàvem, gastronòmicament t'ho aguanta tot, diríem. Uh-huh. I llavors fa que, ara que estem de moda, doncs, els menús, doncs, gastronòmics o menús degustació de diferents restaurants, l'escumós és el que et fa el lligam per tot l'àpat, que a vegades amb uns vins, o amb un vi blanc o amb un vi negre, no et pot arribar a combinar tot, en canvi aquí, doncs, amb l'escumós de llarga criança et permet aquesta polivalència, i jo ara estic estic molt content i crec que hi animo la gent a que vegi bombolles, vins escumosos, perquè a més de tenir un punt refrescant també té doncs, aquest punt de complexitat.
4: I llavors, una vegada fet criança, que pot ser, com has dit tu, fins 5, 6, sí, sí, més anys, llavors es posa el pupitre?
5: Representa que la criança, quan parlem a la cava, que es posa en posició amb rima, que es diu. Que amb rima és posar-lo en posició horitzontal, perquè així ens queden tots els llevats que es van morint, queda com un sediment a la part, a la panxa, diríem, de l'ampolla. Uh-huh. I després, pues, aquests llevats, clar, aquests sediments, no és maco de vendre una ampolla amb un sediment, i a més cal tenir bombolles quan hi ha sediments, fa molta escuma. Llavors, pues, es tracta de treure-ho. El que passa que, clar, treure aquest sediment és una mica complicat, que aquest sediment, clar, clar, de sobte que tens ja l'ampolla, que és la mateixa que es vendrà, i li has de treure aquest sediment sense alterar el vi. Llavors el que es fa és intentar es posa amb els pupitres, que són, potser molts heu visitat ja alguna cava, que és com uns triangles tot plens de forats, i aquí pues, al principi sí que la podem horitzontal i cada dia se li dona un vuitè de volta i es va doncs tirant cap amunt fins a aconseguir que el sediment aquest et quedi només a la part del coll. O sigui, llavors es diu que estàs en punta, diríem, que és en punta cap avall, diríem, que és com es diu el producte ja, doncs, que el sediment el tens a baix, però clar, resulta que tens una ampolla pues, que tens el tap a baix amb sediment i llavors, clar, si la gires per posar a la dreta, el sediment torna a caure cap avall. Llavors el que es va inventar doncs, és una mica de submergir aquesta ampolla, aquest cul, el tap de l'ampolla, la part de que està en posició vertical cap avall, submergir-la en una aigua amb un anticongelant a 30 graus perquè es congeli la part de líquid que hi ha just a la part on hi ha aquest sediment. Llavors es congela aquesta part del sediment, llavors ja pots girar l'ampolla i la pots obrir amb la... Bueno, es crea un gel amb el sediment i llavors a l'obrir l'ampolla amb la mateixa pressió del gas marxa aquest sediment. I llavors ja és el que es posa el tap definitiu, que és el que tenim a casa, el tap de suro. I en aquest moment tots, si no hi afegim res, sempre es diu que és un brut nature, que no és que sigui més natural o menys, és que l'elaboració queda totalment... has destapat, tornes a tapar. L'únic que en aquest moment es pot afegir una miqueta d'un licor d'expedició que es diu, que és un vi amb sucre, que és per suavitzar-lo una mica, llavors el fas més dolcet. I un brut és de 0,12 grams per litre, que és molt poca dolçor, doncs, el que s'afegeix, i t'ajuda a equilibrar, perquè normalment els escumosos són molt àcids, i llavors el brut fa que estigui doncs, molt ben equilibrat, i llavors, bueno, i llavors és això. Llavors ja el semi s'afegiria molt, però això ja és una quantitat molt bèstia de sucre, que llavors sí que ho notem. D'un brut en brut natura hi ha poca diferència. I això, doncs, una mica, molta gent pensa, o entra a la botiga dient, bueno, jo vull un brut natura, pensant, jo vull un producte de qualitat. I dius, vale, sí, però és que brut natura només vol dir que sigui sec, no vol dir que sigui un producte bo. Llavors, per això una mica doncs, intentem d'explicar-ho i d'anar doncs, dient, no, tu que vols és un producte sec, o vols un producte que estigui més equilibrat, i depèn del menjar que tinguis, però a vegades va més bé un brut o un brut nature. Que...
4: I pots explicar una mica els nivells de qualitat del cava que hi ha en reserva?
5: Clar, aquí els nivells de qualitat jo sempre m'ho he volgut fer com una cosa com en funció de la criança. Per mi crec que també un element força qualitatiu és l'elaborador, conèixer l'elaborador i saber de la manera que està treballant. El que passa és que sempre s'ha parlat una mica com semblant diferenciar això, la quantitat per dolçor i la quantitat com qualitativa, que no ho penso, seria per la criança que té, que al mínim de, amb la denominació d'origen cava, al mínim són 9 mesos, que ara es diu cava de guarda, després hi ha els guardes superiors, que és a partir de 18 mesos, i entre els guardes superiors hi ha el reserva, que és a partir de 18 mesos, però llavors hi ha el gran guarda superior, gran reserva, que és a partir de 30 mesos de criança. Llavors, clar, tots són... la denominació d'origen és una mica més restrictiva amb els grans reserva perquè t'obliga a posar l'anyada a l'etiqueta, hauran de ser ecològics. El que passa és que, clar, són coses que a vegades per mi és més important el celler, que sabíem que és un celler que està treballant molt bé, que no aquesta normativa tan exacta. I llavors, i també aquesta normativa és per cada denominació d'origen és diferent. Llavors ara estem parlant també molt de Corpinat. Corpinat no és una denominació d'origen, és una associació de bodegues que es van crear pues, amb la idea de donar importància que només fessin servir raïm ecològic, que tot passés al raïm, poden comprar raïm, però amb un preu força elevat, ja marquen un preu mínim de 92 cèntims el quilo de raïm, i després que tot passi per les seves premses i que mínim 18 mesos de criança. Llavors ells no poden posar la paraula gran reserva perquè és exclusiva de la denominació d'origen cava. Llavors, doncs, aquí només tots els corpinats estan a partir de 18 mesos. L'únic que, clar, hi ha un element important, que els corpinats estan obligats a posar l'anyada, si és d'una sola anyada, i la data de desgorg, que també és una data molt important que hi ha, que veus normalment és un mes i un any, i moltes vegades amb aquesta data de desgorg et penses si és la data de caducitat. I no, és el moment on s'ha canviat el tap de suro, on s'han tret els sediments i s'ha posat, doncs, el tap de suro definitiu. I en aquests moments, doncs, llavors... clar, no, és una informació que tens extra. Moltes vegades gent diu, no, acabat de desgorjar. A vegades acabat de desgorjar és com que l'has tapat, l'has tornat a destapar, necessita, doncs, un meset perquè es torni a ajuntar, i també, doncs, és una informació que ens dona per saber, doncs, en quin moment està. Que jo, per exemple, ara m'estic guardant ampolles amb temps de desgorjar a casa perquè penso que algun dia em vindrà de gust, doncs, de veure'm un producte, doncs, molt més complex, molt més gustós o amb molta més evolució, que quan està acabat de desgorjar no té aquesta evolució. I ha passat cada cosa pel seu moment, que quan estem en un producte jove penso que ja va bé que sigui fresc, i depèn de quin plat, per una amanida, per un plat més informal, en canvi de per quines productes, doncs, productes molt bons, amb data d'esgorig poden arribar, doncs, a no millorar, però a evolucionar. Llavors, a vegades et pot agradar més evolucionat o menys, al final és un altre factor que tens per jugar i per també una mica nosaltres ens serveix per aprendre, per veure si un producte veus que te l'has tastat amb 2 anys de desgorig i està igual que el primer, dius, tio, això està molt ben fet, que per mi és un element, i tampoc no cal entrar en aquestes psicosis d'ostres, jo vull acabar de desgorjar. Depèn, un producte bàsic que té 9 mesos està pensat perquè surti jove, no te'l guardis 3 anys a casa. I jo veiem que una mica a vegades tenim la tradició de guardar, o hi havia la tradició, bueno, el meu pare es guardava ampolles de Rioja, que deien que d'aquí 20 anys serà boníssim, ens el veurem d'aquí 20 anys. I clar, no serà boníssim, el que fa és que evoluciona diferent. El que no s'ha convertit en vinagre està bo, però no és el mateix que et trobaves fa 20 anys. Fa 20 anys era un producte, doncs, amb aromes de fruites vermelles, i ara et trobes amb un vi negre que amb 20 anys guardat a casa a l'ampolla, doncs ja et surten més aromes dels fruits secs, dels especiats, molta més espècie, i amb els escumosos passa el mateix, que la poma, pera, l'aroma de fruita que tens al principi, doncs a mesura que el tens a casa va evolucionant, i clar, hi ha alguns que t'evolucionen amb molt d'aroma de ranci, que a vegades pot ser desagradable, i altres que van fer aquestes notes de brioix que són la mar de bones, i que l'únic que són per veure més amb calma, no són productes festius per veure la revetlla de Sant Joan amb els amics que vagin caient ampolles, per prendre amb calma o per compartir amb uns amics que ja saben de què va, i té aquest joc els vins escumosos, que li hem d'anar explicant aquest joc que té.
4: Molt bé, molt bé. I llavors, si comprem escumosos, com els guardem a casa?
5: Aquest és el gran dilema. El vi sempre l'hem de guardar en posició horitzontal, perquè el tap ha d'estar humit, perquè si no, doncs, s'asseca i pot ser que perdi, que hi hagi més intercanvi cap a l'exterior d'aire. En canvi, l'escumós el podem guardar tant en posició horitzontal com en vertical, perquè les mateixes bombolles fa que, bueno, en vertical, representa que les bombolles fan, pues, comitegen aquest tap, llavors fa que estigui inflat, i llavors no és una cosa que ens hem de preocupar. Jo que sí que recomano és, no, ara el tenim una setmana de peu, ara el tenim una setmana tombat, el deixaria de la mateixa manera i que no hi hagi, doncs, moviments, i conservar-lo menys de 20 graus de temperatura i en un lloc, doncs, que no hi hagi llum, doncs, de casa. Estàs en un pis, pots tenir una nevera de vins, o si no, doncs, a dintre d'un armari que estigui tancat, que així els canvis de temperatura no li afecten tant, amb una caixa de cartró i a dintre de l'armari de l'habitació fresca. I normalment una casa no puja dels 30 graus ni difícilment puja dels 25 graus. El que sobretot és no deixar-ho, doncs, un dia a l'estiu a dintre del cotxe, que això és com un vi, és com si li passin en unes hores, és com li passi un any, i per això és el que hem d'anar, doncs, vigilant d'aquesta manera.
4: I les les activitats que feu a Calferro, a part de...
5: Clar, nosaltres diem que som, bueno, clar, som els grans ambaixadors de les bombolles i ens tenim una sala de tasta a Calferro, vull dir, nosaltres som una botiga de vins, tenim més de 400 escumosos diferents i llavors tenim la sala de tasta que anem fent, programant activitats de tastos i d'algun maridatge, però principalment anem fent tastos i sobretot d'escumosos. I a l'estiu, ara que ja hem acabat, però ens hem passat l'estiu doncs, amb un veler al port de Vilanova, també fent tastos de donant a conèixer, perquè el món del mar i el món de les bombolles jo crec que lliga molt, perquè al final, bueno, també a l'estiu les bombolles és un ambient refrescant i llavors doncs, és una cosa que hi va bé, que vas a provar de fer les activitats amb vins i no, va bé amb cava, perquè en ple estiu et refresca i a més que hi ha escumosos de molt nivell. I això una mica és el que fem a l'estiu i també hem anat fent, doncs, perquè clar, això de fer les sortides amb veler per veure la posta de sol, fa 10 anys que ho fem. I dic, per què me'n vaig a Vilanova si tenim el Penedès, la mar de maco, perquè no organitzem una posta de sol doncs al mig de les vinyes? I aquest any per fi hem organitzat doncs unes postes de sol tastant escumosos al mig de les vinyes. I era, doncs, jo ara ho estic parlant i ja tinc la pell de gallina, doncs perquè, clar, passa una mica com al mar, que mires el mar, t'estaries hores embadalit mirant el mar. Doncs nosaltres estàvem allà al mig de les vinyes amb un mirador que hi ha, que, doncs, la Miranda d'Espiells, i estàvem allà amb el mirador i estàvem allà embobats, bueno, mentre organitzàvem. Quan estàvem allà treballant, doncs estàs allà per fer proves, que també la gent no volia, ni havia manera que marxés, perquè ja estava allà a gust, a l'hora de la posta de sol, doncs estàs veient les vinyes i d'estar escumosos, doncs és una cosa que és important. I a més, clar, tens... Ja està, ho vam poder arribar a fer, que des d'aquest mirador veiem d'on venien les vinyes dels productes que estàvem d'estant. I uníem diferents elaboradors i són coses... Bueno, que ens agrada i al final, clar, com que som del Penedès, és una mica el que nosaltres podem transmetre molt bé el Penedès. I al principi, nosaltres hem creat... Bueno, llavors vam crear Territori Efervescent, això té un any de vida, vam crear la fira, que té 5 anys, però llavors hem creat una web, un portal, que estem ficant notícies, estem fent entrevistes al voltant dels vins escumosos, estem creant les veus del territori, estem creant com diferent, i també és una botiga doncs, de vendre exclusivament d'escumós del Penedès, i llavors ja ho trobes tot al voltant dels escumós del Penedès.
4: Perfecte.
5: I estem en aquesta línia.
4: Molt bé, doncs si t'han de buscar, evidentment...
5: Sense dormir.
4: Fer-ho i ja està. Molt bé, doncs Xavi, gràcies. Després tornem amb tu un momentet també i escoltem una mica de música.

0: Bé, hem escoltat Downtown de Moabi i ara seguirem amb la Cristina, Cristina Caparrós, de Capamar. Benvinguda.
1: Hola. Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. I el que dèiem abans, que les bombolles i el peix són coses que mariden molt bé. Explica'ns una mica, Cristina, la teva història.
1: Doncs jo estic completament d'acord en que les bombolles mariden perfectament amb tot el que és el peix i la vida al mar i les postes de sol, no? Amb vinya. A mi també s'ha posat la pell de gallina de pensar tot el bonic que es pot fer. Jo, de fet, aquest enamorament, aquesta cosa, l'heredo de la família, no? Soc de família de pescadors de moltes generacions i ja fa uns bons anys, ja fa més de 15 anys, no, que vam decidir que a part de gestionar les barques, que encara pesquen cada dia i que pesquen gamba, era molt important, no, donar a conèixer el dia a dia de tot el que és el món de la pesca. Perquè si bé tenim moltes activitats sovint, no, però com que nosaltres per fer la nostra activitat hem de marxar, doncs és difícil, no? De saber què ens passa, com es passa, què és de temporada, quins són els reptes. I és per això que vam fundar Capamar, o sigui, del neguit de diverses persones, de diverses famílies de pescadors de la Barceloneta, que teníem ganes, no?, de tenir un paper proactiu, no?, i de provar activitats i de generar iniciatives, no?, que apropés als consumidors, als restauradors, als compradors, tot allò que per nosaltres era normal i habitual, o sigui, el nostre dia a dia, el que pots fer a primera hora del matí, com aprofitar i cuinar peix i conservar peix quan en tens molt, com valorar quan en tens poc, que li falta molt de temps per tornar-lo a tenir, no? Aquelles sardines superlluentes, aquell color de gamba acabat de, no?, de pescar, però també, doncs, quan arriba la bròtola, una maira o molt de peix, dius, però com menjarem molts dies, no? Com fem això atractiu, com cuinem això pels petits, com no perdem tradicions, i així podem generar, no?, doncs que les consumidores estiguin més informades, tinguin més ganes de consumir aquest peix de proximitat, ajudar els restaurants també, no?, a no que siguin un recurs més, no?, que sovint és complicat. I això al principi ho vam fer a través de projectes com el pescaturisme, és a dir, agafàvem les persones i ens les emportàvem a pescar, i cada vegada es va complicar com molt més la normativa i les tripulacions que tenim i els dies que pesquem darrerament és més complicat, les visites als molls. Això també ha anat evolucionat una mica, depèn del que podem fer, no?, el que administrativament ens deixen, el que els espais ens permeten cada moment. Vam passar Covid, vam haver de reinventar tot, i al final ara el que estem fent moltíssim, tenim un projecte com divulgatiu fort, no?, amb diverses col·laboracions en ràdios, amb col·laboracions en podcast del territori, però sobretot el que estem fent molt és generar activitats que puguin aprofitar les escoles de cuines, els instituts, també les famílies, per venir-nos a veure. I això és des de veure com arriba el peix, veure un moll, saber identificar què està passant, com està, anar als mercats, ensenyar a llegir etiquetes, veure quin és el moment, cursos de cuina, als centres cívics, alguns més pensat, no?, a acabar d'aprendre, no? Però molts d'ells és més aviat a apropar. Doncs a vegades aquells joves que s'acaben d'emancipar i que diuen, bueno, jo vull cuinar però és que no sé per on començar, no sé ni com anar a comprar, doncs, bueno, quatre nocions de què s'ha de fer. Vull dir que està molt bé que sortim i provem tots els taquis, ceviches i tota la cuina de fusió que tenim, però al final el que també necessitem és fer el que feien, no?, les àvies, que era aprofitar el que hi ha cada moment, saber-ho cuinar i menjar peix sovint entre setmana. Allò que hi ha, no?, més econòmic, més en mà, i potser, doncs, el dia que fem un sopar, un àpat més especial, doncs anar, doncs, a una gamba vermella més gran, o un escamarlà, o un tipus d'arròs més elaborat. Que en això, o sigui, m'agradava molt sentir, no?, el cava, no?, de dir, bueno, és que tenim moltes opcions en molts moments i al final és com una forma de viure, no? En dies que estem reunits en una taula molt gran i és una revetlla i necessitem frescor, doncs també podem fer doncs, un peix més a la planxa, més fresc, o una elaboració que ens permeti, no?, una cassola, unes patates amb sípia o amb canana que després anem i cadascú es va servint. I en altres moments més busquem alguna cosa doncs, quan arriben els nens a casa o quan hem de preparar els àpats a migdia que no sabem si tindrem temps o no, doncs com ho podem fer per continuar menjant bé i que sigui coherent amb el que s'està fent en el territori.
0: Trobo que és una iniciativa brillant, de debò, a nivell de tot, perquè apropa el món del mar a la gent, que la gent té molta por de fer peix, de cuinar el peix normalment, i normalment no sortim del salmó, de tonyina, de lluç.
1: El que ens diuen els científics, nosaltres darrerament, com, o sigui, jo particularment i cap a mar, però també el sector pesquer, col·labora molt conjuntament amb el sector científic una mica per veure què està passant. I una de les coses que s'han detectat en un dels últims informes és que així com abans les persones consumien més de 20 espècies i era més habitual que se'n consumissin moltes, darrerament se'n consumeixen moltes menys i sempre són les mateixes. Mm. És a dir, sempre són el salmó, no?, que és nosaltres, bueno, amb la Fundació Alícia dèiem salmonitis, o sigui, sembla que ara si no menja salmó, i ja avanço que no hi ha salmó de proximitat, no en tenim aquí, ni salmó ni bacallà, per molt que estigui incorporat en menús i àpats. Però també van molt cap al rap o cap al llenguado. I de vegades, no?, és tan fàcil com una bona bruixa, una bona palaieta, no?, que ens fa caure el preu moltíssim, però és un producte que és igual o més bo. I que sovint també aquesta cosa de la por que tenim, jo crec que també ho hem molt vinculat a la destresa que tenim, però també al que hem pagat per això. Si jo em compro un calamar que m'ha costat 35 euros al quilo, és boníssim, no m'arrisco, i de fet cuino amb la por de saber-ho fer molt bé. En canvi, si potser estic consumint una canana que l'he comprat, doncs mira, perquè n'hi havia molt aquests dies i n'he comprat més de la que havia de comprar, faig la meitat avui amb unes patates, però després potser m'atreveixo a veure si que he llegit aquella recepta, que potser la faig amb una mica de llimona o una mica més amb un format amanida i ho provo. No m'arriscaré amb un producte que em costi molt. Per això també la importància, no?, i el que defensem una mica és en aquest hàbit d'una mica de tenir-les de conèixer, de preguntar, d'entendre, i però de vegades no és tan fàcil trobar un bon peixater.
2: És la gran dificultat, sí, que jo penso. Al meu poble ja no n'hi ha. Has d'anar, abans hi havia el peixater que podies anar i que et recomanava coses, ara et trobes que no, que va, bueno, és que diuen, no, es ven molt bé aquest peix. A mi que em diguis que es ven molt bé, jo vull saber com l'haig de fer. Bueno, jo entenc, entenc també quan vas a la botiga, també dius, jo vull un vi per veure't amb això, però si t'has de recomanar, però ens trobem que també em falta trobar la peixateria de confiança, a mi em falta trobar, hauré d'anar als cursos per atendre-ho.
1: És que al final, tenim, jo crec que ara també hem d'aprofitar una mica amb que tenim altres coses, no?, que són com les xarxes socials, que també ens permet arribar a altres continguts, però com sempre, no?, com fem tot, que ho acabem fent tot molt intensiu, doncs també hi ha molts continguts dels que no ens van bé. I això podria ser una bona solució quan encara no tenim aquest passatge. Jo recomano doncs, fer els cursos o venir, o siguem nosaltres, o visitar llotges, o fer totes aquelles activitats que ens apropin. Però sí que és molt cert que el problema del canvi generacional, que jo crec que en sector primari fa molt de temps que ens creiem que això passa, que està passant, que passarà, i als tres nivells, els joves, els mitjans i els grans, això ja ha arribat al sector del gremi de peixaters. És una cosa en la que estan treballant, i estan mirant, perquè precisament quan tens una peixatera superactiva, amb moltes ganes, que va a les llotges, que et diu no, però no t'emportis això, mira, que tots els dies hi ha rap, avui aprofita que hi ha aquesta mollera, o que tenim bròtoles que les acabem de pescar i així t'estalvies una mica diners i aquests diners pots agafar quatre gambetes blanques per fer un arrosset per demà. Aquí és on hi ha la riquesa, on veiem, no?, pues les persones, no?, que realment cuidant el territori, i cuidar el territori no té per què ser a netejar les platges, que ja ens va bé, i a netejar els fons marins, sinó també moltes vegades és parlar de la gent que hi ha darrere del sector primari, o sigui, qui està pescant, com s'està pescant, igual que quan s'està cultivant, i també veure doncs, totes aquestes espècies, perquè com bé diu la paraula, és un peix que es mossega la cua, una peixateria que no li demanin només que les 3, 4, 5 coses que es demanen, si la gent no els hi compra, deixaran de comprar-la. Si les no compren, deixaran d'anar a Llotja i tiraran a Mercabarnes o a espais on tot està molt més homogenitzat, el producte té més dies, ja té una altra traçabilitat, i llavors es perden.
0: Llavors, totalment.
1: Sí. Una recomanació que a vegades és fàcil de seguir és buscar aquests peixos que en diem com més oblidats o més minoritaris, perquè d'aquests peixos només surten de Llotja. Llavors, una peixateria que té bròtoles, que té cananes, que té molleres i que té un peix, petits carneus, o que en cada moment va canviant, és una peixateria on podem concloure que estan fent una compra de Llotja i una compra més diària i més basada en el dia a dia, no tant en els grans volums, no? De la pesca d'altura o la pesca de gran altura, que és amb la que jo crec que nosaltres competim, perquè sí. Sovint es fa una mica aquest port, jo crec que és tot el contrari, o sigui, nosaltres entre ports no som competidors, però la pesca de proximitat, la pesca de baixura, sí que té un gran competidor molt fort i molt potent econòmicament i a nivell de lobbies, que és la pesca industrialitzada.
0: I com es pot lluitar? Fent coses com el feu vosaltres, que per mi jo crec que la gent està interessada en peix local i de proximitat. O sigui, crec que per això crec que el que feu vosaltres realment és important. Penses que encara hi ha futur per als petits pescadors i pescadores?
1: Nosaltres farem tot el possible per donar molta veu, per fer moltes activitats. De fet, també ja ens agrada molt veure que fa molts anys que ens hi dediquem, però que ara també sorgeixen altres iniciatives semblants, i és meravellós perquè penses, ostres, no? Vas a País Basc i veus que també s'estan organitzant, i veus a tots els llocs, no? Com potser és una cosa que va creixent. El que et fa com pell de gallina, i prenc la paraula de la companya abans, és quan fas una activitat, penses una experiència, i després veus que la gent t'estava buscant, no? Tenia ganes de parlar amb gent amb la que vull parlar i es queda més estona o vol quedar-se amb tu per no per aprendre això o allò o a quina peixateria, sinó per saber una mica més de tu, per saber quin peix pot comprar, per saber quines són les dificultats. Llavors,

0: entrenara ni els que tenim mitjana edat, o sigui, lluitin, no? I que això sigui com normalitzar-ho, no? Perquè al final el que hem d'intentar és que tothom ho tingui cada vegada més fàcil, que puguem garantir que quan convencem a un jove per dedicar-se al seu primari és per oferir-li unes bones condicions i una bona vida, i crec que amb això anem tard. En el nostre cas tenim molta normativa europea. Jo sé que hi ha moltes coses que compartim, no?, els companys de terra. Tenim molta normativa europea, tenim molta pressió administrativa, tenim molts límits, no?, que no tenen molt sentit en el nostre dia a dia, que això és el que com fa més ràbia, no?, perquè s'han fet molts esforços, molts plans de cogestió, moltes vedes, i moltes vegades s'han fet des de la, no l'obligatorietat, sinó com l'elecció per cuidar millor el mar i per no produir tant, no? I ara ens trobem una mica que això ens ve enrere, no?, perquè que els esforços que s'han fet en el passat per trobar-nos un mar que estigui bé, ara no els podem aprofitar, i a més les reduccions se'ns apliquen sobre la reducció que nosaltres ja ens havíem fet. I això és molt...
1: És que no ho entenc.
0: Sí.
2: perquè ho coneixeu vosaltres, això.
0: Perquè és un, crec que és un desconeixement. Clar. De fet, quan viatges una mica i veus altres models de pesca, fins i tot els que són molt artesanals, cadascun és molt diferent de l'altre. O sigui, viatjàvem aquest abril amb unes jornades tècniques de dones, d'agricultura, ramaderia i pesca, i ens trobàvem en que al País Basc, no, la realitat és diferent de la d'aquí. O sigui, tenen moltes més ajuts en altres coses, però tenen dificultats potser amb altres aspectes, no? Potser en gènere van una mica pitjor a nivell organitzatiu, però després a nivell de projectes van una mica millor. Llavors veus que és massa diferent, no? Que són espais que o sigui, Catalunya té, jo crec, una riquesa a nivell de paisatge, de terra i de mar, però jo parlo de mar, que aquesta mateixa riquesa, aquesta cosa tan diferent a cada lloc, tan especial, tants productes, tantes petites coses, pocs quilos, no molt gran, no tot molt exuberant, però no, amb aquells colors, amb aquells sabors, no? Això és el que ens està complicant molt a nivell administratiu, perquè són molt difícils d'homogenitzar. I després, el gran problema que tenim nosaltres són les formacions, perquè ara mateix, per ser mariner, pescador, quasi que t'has d'esperar un any per embarcar-te fins que no fan la teva formació en el teu port, i jo vaig amb el meu cas que des del 2022 estic intentant fer la patronia. Ara he aconseguit la part de màquines, però potser el 2027 demanar la pont, i després haig de fer 30 mesos d'embarque. O sigui, vol dir que feu comptes. I bueno, nosaltres a casa, pues, si tens barco i vas tirant, però clar, ningú s'aguanta com a recient arribat en un sector que et diguin, bueno, potser dintre de 36, 40 mesos podràs exercir.
1: I que no pots treballar tot el que vols, que també les vedes, dius, sí, que jo pues, vull treballar i soc molt treballador, m'he muntat d'una manera, però clar, estàs limitat, que no pots sortir tots els dies que vols, que això també, dius, també és una cosa que em xoca una mica, que diu, com pot ser que si hi ha un port de pesca i que sempre hi ha els barcos allà amarrats.
0: Ara mateix, ni tots els dies que vols, ni en tots els moments, perquè has de planificar quins mesos pararàs abans, i llavors, de sobte, si hi ha una pujada de gasoil i tu tenies planificada la veda d'una manera, doncs hi ha coses que es poden canviar, però n'hi ha moltes que no, i els quilos. Doncs ens trobem molts anys en què ens trobem que hi ha certes espècies que veiem que cal cuidar, i llavors parem de pescar-les, però ens trobem que per exemple, la gamba és el gran exemple. O sigui, estem davant dels anys de gamba, que n'hi ha més gamba que qualsevol any, però com tenim una alimentació de quilos, ja dintre de poc ja no la podrem pescar. Llavors, clar, és una mica un sense sentit, perquè i també a nivell d'inversió començarà a passar, si jo crec que ja està passant, que érem una flota super modernitzada i molt proactiva i molt innovadora. Però, clar, si tu no saps si en els propers 5 anys tu podràs pescar més dies, menys, més quilos o menys, com has d'invertir en més seguretat o en projectes com de més productivitat, si tu no saps quants dies podràs o com pots no convèncer la gent jove perquè es quedi una embarcació de pesca, si no saps si podràs treballar-la. I no és una qüestió ni d'actitud, ni de formació, ni d'inversió, no? ni de medi ambient, no? Perquè el que ens diuen tots aquests estudis que realment ens fem servir, no? per quan no anem bé, quan anem bé, nosaltres, o sigui, l'Institut de Ciències del Mar està al nostre costat, no, eh? Dir, no, no, s'està

0: Estan fent les coses bé. Fa molts anys que s'està treballant en amb la regeneració de la biodiversitat marina i es va en bon camí. Per tant, afluixem una miqueta perquè és que si no el sector no aguanta. I en aquest sentit, intentem ser molt positives, no? Jo sempre intento crear coses o pensar amb tots els moltíssims col·laboradors que ens ajuden en totes les etapes, ja sigui en fotografia, en producció, en comunicació, en cuina. La Núria i jo el que intentem molt és trobar maneres, no?, de fer arribar aquesta passió que tenim i aquest enamorament que tenim pel món de la pesca, la gastronomia i el territori, fer-lo arribar a qui tingui ganes de fer aquestes activitats i de fer aquest coneixement. I ens trobem que ve gent molt motivada, amb molt amor per, no només per la pesca, sinó per tot el territori, i això és el que et dona ganes de continuar. Ara, objectivament, si ho haguéssim de posar en un Excel, ja no sé si ens aguantaria, l'Excel. O sigui, és complicat.
1: Però, tot són petites coses, i s'ha d'anar... I al final és un... que abans es transmetien moltes coses de pares a fills, i ara això s'ha perdut, i llavors has de buscar la manera de poder aconseguir aquesta informació, que potser moltes coses, els avis anaven a comprar el peixateria i sabien tot el tipus de... el peix que jo a la mitja vaig allà i no sé els noms que hi ha, i jo cal dedicar-me al vi, vaig ja fa molts anys amb un curs de cuina, amb tot de iaies, i dic, què fas aquí? Jo no sóc cuiner, no sóc de formació, i llavors dic, m'interessa, perquè el món del vi va lligat amb la... Però em trobava que només hi havia iaies allà. I llavors dius, em cuidaven molt bé, em portaven pastets, però clar, era l'únic... Tot de senyores, i jo com el jovenet de 18 anys. I una mica, aquelles es coneixien coses que jo, clar, coses senzilles, com fer un sofregit, jo no ho sabia fer. I això ho estem perdent. Sí, sí. I cada vegada més. I...
0: Fixa't que en el curs de cuina, per exemple, que fem al centre cívic, en els últims anys, ha canviat molt el target, i llavors ara tenim molta més gent, no?, que més barrejada, sí que ve gent més gran, però també ve molta gent jove que no sap ni com netejar un peix ni com demanar-lo net, en plan, diu, no, és que a mi quan em comencen que si papallona no sé què, ja em vull enfonsar i ja no, anem a veure peix. I una de les coses també que treballem és aquesta cosa de la setmana que ve farem un arròs, i la Núria és molt crec amb això, farem un arròs, de què? Del que hi hagi. No? I explica de dir, ostres, jo el volia fer d'això, però volia fer-lo de sípia, perquè està en prova de sípia, però resulta que hi va haver-hi mal temps, llavors avui no n'hem pogut fer, llavors volíem fer canana, però va haver-hi molt poc, i al final hem agafat una recepta que hi havia, que hem trobat dels de la cala, que el feien d'una manera especial, o el famós aquest, els fideus amb peix blau, no? amb seitons, que és una cosa que a partir de no la barrejaries, no? Doncs totes aquestes coses, explicar també el procés, no des del punt de vista jo ho sé i et dic una recepta i reproduïm, sinó des del punt de vista de
2: no tenir por i d'improvisar una mica, també.
0: Exacte.
2: Jo feia classes, faig, però de cuina a gent internacional, i hi havia un senyor que em deia, i perquè tenia molta por del món del peix, i em deia, jo pensava que el peix venia amb dits, perquè com que eren els congelats aquests...
0: Els fingers.
2: El peix fingers. I realment crec que quan veuen que no és tan difícil i que hi ha un munt de possibilitats de fer moltes receptes i que no passa res, és quan la gent comença...
1: Que hem d'anar explicant. Em passa el mateix també amb la botiga, que amb una botiga de vins, ara amb els vins també estem fent com un món molt complicat, que abans hi havia dues referències de vins, i ara, clar, que si varietats de raïm, el que ara parlàvem d'escomós, que si cava, corpinat, clàssic penedès, la gent el que vol és un producte per gaudir-ho, i llavors al final és una mica aconseguir que es posin a les teves mans, que diguin, mira, jo tinc aquest àpat tal dia que menjaré això, amb què m'ho puc veure? I llavors és això, el que passa que ens anem trobant també una mica que és només a vegades per l'àpat especial del dissabte al diumenge, que el dia de dia a dia vas a lo ràpid. I crec que passa una mica amb el peix. A mi tinc el problema que el dilluns tanquem, que és el dia que em puc dedicar, o el dia que tinc festa, és el dia que em puc dedicar a cuinar. I llavors el peix és com una cosa que ho tenim complicat, però que, clar, dius, el dilluns peixateries tancades, i llavors dius, malament, ho haig de preveure molt millor per poder, però és unes coses d'aquestes que també avui hem de cuinar això, llavors vas a, vull dir, vas a cuinar o fer una vedella amb suc. Jo no menjo vedella amb suc a casa, vull dir, i bueno, també en tema gastronomia, ara restaurants també estan oferint coses que normalment no et fas per fer-te una hamburguesa, això sí que ho sabem fer a casa, però depèn,
2: Cristina,
1: de quines coses, no?
2: Peix congelat, que és millor, imagino, comprar-te un peix fresc, congelar-ho i menjar-t'ho, que no menjar peix.
0: Jo defenso sempre el fet de poder que sigui fresc, que tingui un circuit molt curt, que vingui d'una llotja i que, no, tinguem la figura d'aquest prescriptor que en el vi, doncs serà el nostre peixater i peixatera i hem de trobar-lo. Però sí que és cert que moltes vegades que si tornes tard de l'extraescolar de clarinet i després, o sigui, demà tenim no sé què, i ensenyem també una mica això a com conservar-ho. És a dir, si jo el dimarts és l'únic dia que puc anar a comprar peix, doncs què pots comprar per fer potser una cosa molt immediata? És a dir, puc fer unes sardies, uns seitons el mateix dia, una planxa i ja està, els demano netat i tal, però com que sé que no tinc més dies per anar-ne a comprar, doncs igual quina pot ser l'alternativa? O preparar, per exemple, un escabeig, no? Que el podem anar a buscar un dissabte, preparar-lo i després d'uns dies encara és bo, i llavors amb qualsevol cosa, amb unes restes d'arròs, amb una mica de cuscús, amb una quinoa, amb qualsevol cosa que ens hagi sobrat, o d'aquestes que a vegades fem corre, doncs hi ho poses a sobre, o els amb els sals i sucres, maneres de conservar. Jo sempre, a mi m'agrada provar, perquè jo sóc molt d'escabetxos i de vinagrats, però sé que la gent això a vegades li costa. Llavors, si no tenim més remei que congelar, jo no és que estigui en contra del congelat, però a mi em passa que com sempre m'agrada més fresc, doncs hem de buscar la manera. I podem trobar maneres de millor, molt millor, congelar-lo nosaltres. És a dir, ho he comprat en una peixateria que jo sé que van a la llotja, que això no està manipulat, que no ha sortit i ha entrat moltes vegades de càmeres, i llavors busco la meva manera de congelar-m'ho jo. Ja ho demano, doncs, o filetejat, no tirem les espines, per favor, que surten uns brouets i unes coses molt bones. I si no, com em deia l'altre dia una senyora, diu, jo com que no ho faig, però jo la demano i li dono a la meva mare. I llavors ens fa una sopa de peix de tant en tant. Doncs bueno, és igual. Conservem les espines, no? Perquè clar, si no també entrem amb allò del preu, no? És que clar, un filet de peix és molt barat, clar, sí. Molt car. Sí, clar, si només aprofiteu el filet, clar, sense cap tipus d'espina, doncs és caret, però bueno, si amb l'espina doncs puc fer un brou, un marmitac o alguna cosa, avancem. I aquí també, com congelar, no? És a dir, com trec l'aigua, com posiciono, com ho guardo, com ho etiqueto, a vegades et fan falta que t'ho expliquin un parell de vegades i ja està, però és que si no ningú t'ho ha explicat, et passen aquestes coses, que llavors ho congeles malament, el dia que ho treus et fa angúnia o se t'ha cremat o no el pots aprofitar, també dius, ostres, jo vaig anar a la peixateria a gastar-me un munt de diners i després el trec i no em fa el pes. Doncs aquestes són una mica les coses que estem amb els cursos també estem ensenyant, perquè és un tipus de coneixement, jo crec que és un saber, no? que la gent gran tenia i que ja no tenim, i és un saber, i que a través d'una recepta o a través d'una xerrada podem acabar aprenent-lo, però algú ens ho ha de dir, algú ens ha d'explicar una mica, ens ha de dir, d'acord, doncs jo tinc moltes amigues que viuen ternes endins, que em fan fotos de la peixateria i em diu, avui què? I jo els dic, això aquí, així, això t'ho congeles i ho guardes per dissabte, i això ho feu aquesta tarda amb els nens, demana-ho així i així. Per tant,
2: doncs mira, aquí hi ha un altre negoci.
0: Exacte. Un assessorament.
1: Sí, com l'assessorament del vestit, com no sé com es diu, que ajuda a triar-se.
0: Al final, el que jo crec que l'acte més reivindicatiu que podem fer és menjar bé.
2: Sí.
0: Llavors, si estem menjant molt peix i l'estem menjant molt de les llotges i ja està, perquè la llotja ja és tot sense additius, ja tot té garanties de sostenibilitat, ja és un segell que podem utilitzar, no cal anar-nos millor. I si un dia ens volem menjar un trosset de salmó, perquè ens el demanen, perquè ens el trobem, doncs ens el mengem
2: no passa res.
0: Però sempre que vinguem amb la feina feta de casa, no? El dia a dia i el diumenge, peix de cada dia, i si un dia doncs sortim i volem posar alguna cosa més excepcional, doncs bueno, fem la vista grossa.
2: Bueno, doncs ja hem d'anar acabant. Ràpidament, Xavi, digue'm, si fossis un escumós, quin series?
1: Ui, aquí ja m'has ficat. Mira, seria un xarel·lo de llarga criança que necessita temps per afinar-se.
2: Ah, mira.
1: I que necessita, doncs, un... Bueno, que té cos, té bombolla... Vull dir que, bueno, té cos, però al mateix temps té frescor, diríem, que és el que al final crec que és el
2: molt
1: que
2: bé,
1: tenim.
2: Molt bé. I tu, Cristina, si fossis un peix?
0: Doncs jo, del cert segur que seria un peix d'aquests més desconeguts, però depèn de la època de l'any seria un diferent. Podria ser des d'una llampuga o una palaia o una bròtola.
2: Llampuga és molt típic de Mallorca.
0: Sí, de les illes, sí. Perquè a nivell de... vull dir, el podem tenir durant més... O sigui, aquí passa molt poc temps. I llavors doncs, el tenim menys disponible, però sí que en tenim. Però de fet a les illes, i fins i tot quan la gent viatja a Malta i a alguns llocs que són també més illes en el recorregut de la llampuga, és molt bo. Llavors, doncs, des d'això, des d'un peix d'aquests, una gamba blanca o...
2: Molt bé.
0: M'encantaria ser algo que ningú conegués i que tothom li encantés quan el provés.
2: Doncs moltes gràcies als dos i ja està.
0: Doncs moltes gràcies per convidar-nos i quan vulgueu, aquí estem. Merci.
1: Salut, gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. Podem i és un programa especial.
7: Podem fer un aplaudiment. Només
6: un aplaudiment.
7: Un, dos, tres.
6: Ja està el Pedro. Segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre
8: ningú.
9: És que el Martí no ha avisat amb temps, l'ha avisat més temps.
7: Un, dos,
9: el compte
7: tres,
9: enrere ho havia de dir.
6: Bé, vaja, avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
8: Som els quatre de sempre,
9: i
8: afegidament.
9: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa, i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi.
7: Pedro, però és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
6: Si veieu que deixem de respirar durant el programa, és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi. Tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells, de Castells de Sant Cugat. Com esteu? Com esteu? Què feu per aquí? Vull dir... Nàdia, pots començar tu, si vols.
10: Hola, moltes gràcies aquí per convidar-nos. Som unes enredades i el Martí em va dir, Nàdia, porfa, pots venir a parlar de Castells? I jo, com no sé dir que no, doncs... Pues... Però aquí estem.
6: Quants anys... Bueno, Marta?
11: Res, doncs la Nàdia és una enredada i l'enredadora enreda la següent, que m'ha trucat aquest matí en plan, no vull anar sola, m'acompanyes?
6: Vale, preguntes clàssiques. Quant temps porteu a la colla i quina és la vostra posició? Què feu a la colla?
10: Jo fa poc que estic a la colla, fa poc més d'un any. Vaig entrar el juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
6: I tu, Marta?
11: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. Mm. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, toco la gralla.
6: Oh, molt bé. Wow.
11: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
7: Aquesta és la que m'agrada, que no es rebenta l'esquena.
5: Val, abans de començar amb la pregunta típica...
6: bueno, però fem... Bueno, diem abans l'estructura del programa...
7: O... Bueno, diem abans, crec que ja s'ho saben.
6: Home,
7: no?
6: Okay. Bueno, ells crec que no s'ho sap.
7: Bueno, ja,
10: jo no
7: ja.
10: Res.
5: Molt doncs. Malament, no, no podria veure's.
9: Sí, anem a fer una introducció.
6: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber quan no vol saber, és el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
7: una mica de tot.
6: Una miqueta de tot. Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo sobre el que em surt d'allà mateix, i llavors al final acabarem doncs, fent el concursant.
7: No, perquè primera... Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
6: I després
7: canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
5: Molt bé.
6: Joan, què anaves a dir?
5: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats que venen aquí.
7: Tres, només tres paraules podeu dir, vale?
6: Que poesia.
7: Sí, totalment. Com us definiu?
6: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, això, així, aquest és el límit.
7: Aquest és el pic.
6: Aquest és el pic.
7: Pic de l'humor.
10: Sí, tal qual. Sí.
6: Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
10: Posició primera.
6: Ja està agafant.
10: Però m'entens? O sigui, tres adjectius que em defineixin.
6: Adjectius, paraules...
7: El que vulgueu dir.
6: Conceptes.
7: Tres coses.
6: No tenen per què ser adjectius.
10: Vale.
9: Qualsevol cosa podria dir amb la veu. Si us plau, amb la veu.
7: A, B, C.
10: Festa.
6: Festa.
7: Vale.
6: Concordo.
10: què més? Tu, sóc molt espavilada.
6: Això són més de tres paraules.
10: Tu, vale, festa, espavilada.
7: Vale. Perfecte.
10: I guapíssima, ja està.
7: Estupendo.
6: Oh, perfecte. Molt bé.
7: Era, fet les tres paraules. Ha fet les tres, vale, sí. Perfecte.
11: Uau, siguiente. No
6: hi ha un superlatiu, eh? O sigui, sobre...
11: La més guapíssima, això no sé.
6: No,
10: perquè dic guapíssima. No
11: vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un animal que ens representa i un adjectiu.
7: Ho pots dir, també. Sí,
6: animal, adjectiu i alguna més.
11: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
6: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu
7: pa.
6: I...
11: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors.
6: En sèrio?
11: És que, bueno, està...
10: Fuet. La cosa és que està a l'atur.
6: Ah.
11: No n'hi ha això.
6: Però llavors a quina feina t'ho preguntes?
11: Bueno, no, ja. És igual.
6: Vale.
11: No, jo... Allí... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu. I soc sempre un eriçó curiós.
6: Eriçó curiós.
9: Falta una paraula.
7: I tercera paraula és asseguda.
10: No, és verd.
7: Verd.
10: Sí.
11: Ah, pues verd.
6: Eriçó curiós, verd.
7: Estupendo.
9: És una bona combinació.
7: Molt bé, doncs comencem el programa, no?
9: Perquè... Comencem les notícies?
6: Joan, les notícies, sisplau.
7: La intro ha durat 50 minuts.
9: Sí, literal.
6: No passa res.
9: Que comenci l'informatiu.
6: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant auriculars menys al tècnic.
9: Gràcies.
6: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
9: Doncs bàsicament... Notícies... Passa moltes coses, en 2 setmanes, us he dit.
6: En 2 setmanes han passat moltes coses.
9: Passa masses coses... Com la primera cosa...
6: Què ha passat?
7: Què ha passat, Joan?
9: Què ha passat? Cal Temerari.
6: Ha sido comprado.
9: Temerari ha sido comprado.
6: Un fort aplaudiment.
9: Un aplaudiment, sisplau.
6: Història.
9: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble... O sigui, del poble i per poble. Perdó. Això, els lemes aquests...
7: Programa de joves fet per joves, per
9: sí,
7: joves...
9: Sí, ens correm molt
6: les lemes.
9: No sé llegir.
6: No
9: vale?
6: Està acostumat.
9: Llegeixo en matemàtiques, ho sento. Bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des dels seus inicis, bàsicament des del seu local, que porten des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros en préstecs.
7: Aplaudiments.
5: a càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
7: O sigui,
6: han donat... el quinto?
5: El quinto, sí, tira ja, moltíssim. Ja, ja. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa. Vale? Sí. No és perquè vulguem.
10: I feu-vos sòcies.
7: Sí.
5: I feu-vos socis,
6: quan
5: també.
6: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
5: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims, d'euros.
7: No, a veure, és que cèntims...
6: No llavors, pessetes.
7: No haguessin ni necessitat de quintos ni necessitat res.
5: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca amb una banca ètica. O sigui que realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal, vista el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
6: Home, estem parlant d'una masia del panorama... de Sant Cugat.
5: Exacte. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
7: I que sapiguem que encara es poden seguir...
6: Home, clar, s'han de fer totes
5: clar,
6: les reformes.
5: Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar a jugar al quinto.
7: No només jugant al quinto. Donacions... Es pot fer donacions, socis, etc.
6: Sí, però... Ara podeu anar a consumir a la taverna.
10: A la taverna.
6: També. El temerari, que també... Les suguetes...
7: I les bombes, espectacle.
6: Uf. Ui, les braves. Bof.
10: I la truita de patates.
11: Ja.
7: Bueno, les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
6: Podem parlar un dia de fer un programa...
5: El Cal Tamarall.
7: El tema, jo voto sí.
9: Si ens conviden a algú.
5: Votem tots, democràcia.
10: Jo també podeu votar.
7: Vosaltres veniu, no?
6: Com a convidades, no?
10: Repetim, no?
6: No passa res.
5: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
7: Ha fet boom.
6: S'ha sí. buscat.
5: No ha fet boom, ha fet... Fuf.
7: Ha fet una mica de diables.
6: Sí. Dramon.
5: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a l'Avinguda de Bilbao. Val?
7: Bueno. Incendi, no? Van ser diables que es van acusar.
5: Sí, clar, com el xiprer, no?
6: Com el xiprer.
10: Quina colla eren?
6: Nosaltres no, sisplau, ja està suficient.
5: Era els Esparreguera, un altre cop. Segur.
6: Sempre toquen els collons.
7: Torredembarra.
6: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
5: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
6: De sobte, pum.
5: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap, perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
7: va haver-hi un incendi
5: i la causa encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors, doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
6: La flota.
5: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
7: Una pregunta,
6: Joan. Avui he agafat un bus...
5: És com la Renfe.
6: He agafat el 2... 2A o algo així.
10: Sí,
6: que no tenia ni la pantalleta. Oh, no,
5: sí,
6: que surt el...
5: sí, jo
6: tenia
5: bueno,
6: un
5: sí.
6: cartell fet amb un... Amb
5: jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
7: Bueno,
9: de vegades no ni va, aquella
7: pantalla. No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen... O sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de el 9, Avingudes, i algun altre que és literalment... A baix hi ha un cartellet que posa 9, Avingudes.
6: Però si és de Terrassa, quan entres, va, sona per dintre...
7: Alguns sí, alguns no.
10: No, l'L2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
7: Bueno, a veure, comença...
6: És que funciona tan bé, és increïble.
7: Totalment. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
9: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
5: Avui que Estefa feia caloreta, també. T'he de dir, he posat la platxeta, avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hagués estat ara...
6: Amb la Renfe, a sobre...
5: No, la Renfe, poca conya. No.
9: Però tu vas en bus, no?
5: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
9: Volies viure l'experiència.
5: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardina.
7: Petita pregunta,
5: Joan. I la sureta de tothom fa una sureta característica.
7: Quan portem de programa?
5: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
7: Que bé, o sigui...
5: Perfectes.
7: Dos notícies.
5: Anem perfectes. Tu no
6: següent notícia, Joan.
5: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
7: Sí, ja.
5: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
9: Sí. Hola, no m'ho esperava,
7: ja no,
9: això.
7: Ja no és la... Oh! Oficina
6: ens
7: jove.
6: Pues,
9: ha perdut tota la màgia.
6: Ens han copiat.
9: Ha perdut tota la màgia, llavors.
5: I ara, com es diu? Joves.
6: Joves.
5: A seques.
10: Doncs sí. M'agradava més el nom anterior.
6: Sí, no? Oficina
11: jove.
6: Oficina
11: jove.
6: Sí. És
7: saps per què no es pot dir oficina jove? Perquè no tenim els prous habitants per fer una oficina jove. Llavors s'havia de dir, oh, oficina jove, perquè si algú digui, podia dir oficina jove.
10: flipant.
7: Espectacle.
11: Té de dir... Com que no som els pros habitants?
7: Per fer una oficina jove necessita 100.000.
9: Ara sí, ara
10: és
9: sí
10: conya. Que...
11: Però ara ja estem allà, no?
7: Estàvem a 90 i alguna
11: cosa. 98.000 90
5: o... 95,
7: o sigui, encara, 96. Encara no en teníem.
5: Sí.
6: El cas, l'Ajuntament sempre copia la roda dels joves...
7: Totalment.
5: Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això, no pot ser.
6: Això no pot ser.
5: Reclamarem el copyright.
10: No és el seu últim any, no passa res.
9: És veritat, clar, ja, perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
6: Farà...
5: Qui vingui sí, després...
10: De l'Ajuntament.
6: Pots fer un Donald Trump, el Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
5: Sí, sí, sí.
7: I tant, que pot.
5: Clar, clar, clar.
6: No, sisplau, eh?
7: Sí. Bueno, a veure, no, sisplau, som una ràdio pública... tothom que sí, voti sí. Qui vulgui.
5: I no m'hi pat...
6: sí. Opinió subjectiva.
7: Tothom que voti qui vulgui, però...
6: Però...
5: però els de Cultura Popular estan... Els de Cultura del carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
6: Bueno, només?
5: Bueno, només, ja.
10: No només.
7: Amb unes persones més.
5: També.
6: Bueno, va, som, proseguim.
5: Bàsicament...
6: Podríem estar un programa sense queixar-nos del Josep.
5: Doncs això, sí. La oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
6: Oh!
5: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
7: Sí.
5: M'agrada el logo.
7: Posa joves.
5: Posa joves i punt, però... Va,
6: joves què?
7: Joves.
5: Joves.
7: Això ja és com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
10: Has de dir les unitats.
7: Exacte. Si no,
6: quan joves?
7: Què?
11: Això és com bueno, el problema de mates, eh?
6: Sí, sí, sí, exacte, exacte.
7: Et ve el profe de mates i dius 14. 14 què? 14 quilòmetres? Pomes?
6: Patates,
7: peres?
6: Pomes.
7: Què?
5: I res, doncs, bàsicament... hi ha hagut aquest de rebranding, esperem a veure, han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat doncs, absolutament tot, i a veure si no ens confonen amb ells, més els hi val, perquè si
6: no, val,
5: home, si no seria... els anunciarem per copy, ja veuràs.
7: Que de fet, l'oficina jove, o sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
6: En sèrio? És que, vale, un moment, o sigui...
5: El branding és la
6: està rosa. Curiós el branding. Jo
7: vull és curiós.
5: Està curiós, està
6: com a
5: curiós.
6: Com a jove Sant Cugatenc no m'interpreta això.
9: Estic decepcionat.
6: No. Oh, joves.
5: El bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, no em sento interpel·lat.
9: No, he dit que estic decepcionat.
6: Me'n tornaré a Reus.
5: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
7: Ah, sí?
5: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
7: No, ara estem al mar.
5: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
6: Han fet tants canvis a Sant Cugat.
5: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
7: Perquè és una ona.
5: Flueix.
6: Quan tocarà un canvi d'alcalde? Tants canvis, tio. Sí, no pot ser.
11: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ja en International Center.
9: És molt millor shopping center.
7: International, i ara ens diem Ona.
10: No, que és més mediterrani o què?
6: No sé què és més que havia, això o el centre mormó perquè... o el temple mormó que volen construir.
10: Hòstia.
7: La cosa és que estiu una, perquè volen que en lloc de que es digui Eroski, que tothom
5: clar, és que
7: va a
5: tothom li diu Eroski o Carrefour o
7: el Mediamarc.
10: Home, si encara li dius Eroski, vas una mica tard.
7: Sí, però el centre comercial llavors volen que es digui Ona.
10: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, eh?
7: Però bueno, ha fet 30 anys.
6: Tota la vida.
7: Un aplaudiment.
6: Li importa, eh?
5: Bueno, mira, oye... Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
6: Pioners en pijismo.
5: També, exacte.
6: Com no?
5: Com no? Marcant tendència en el pijisme del Vallès. Pijisme vallesà. I res. I ja, jo ja no us he d'explicar res més.
7: Molt bé, Joan!
5: M'he allargat només 5 minuts.
7: Molt bé, Joan!
5: Ho sento. Mai bat.
6: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb... les històries absurdes. Què és el que no vol saber?
9: Quan no vol saber.
7: Grande, Pedro.
9: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció, més esperada del programa.
7: Sí,
9: la secció d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
6: Quan
7: s'equivoca
6: amb el seu lema i tot.
7: No. El lema que es va inventar
9: bueno, comencem amb una notícia, tio, que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes. Tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia, i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
7: També t'he de dir.
6: El món ens mira. El món ens mira.
7: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
9: La moraleja... Sí. Lo dels semàfors és massa difícil.
6: Moralina.
9: És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no?
6: Què estàs parlant de semàfors, ara?
11: Sí, no, sí, lo del captcha.
10: Verificació del robot.
11: Clica el que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxe.
6: Vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com a una porta, que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, on està el cotxe? Vale. Però... No sé,
9: és que és massa difícil.
7: Jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
10: Li dones a següent directe.
7: Sí. Et pot, o sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li, o sigui, si no cliques alguna cosa...
9: Hi ha verificació no superada, m'agrada.
7: Sí, és que soy un robot.
10: No m'he trobat mai.
6: Ets un robot?
7: No.
5: Well, I think I'm not. Però...
6: Let that sink in,
9: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
6: Sant Agustín de Guadalix.
7: Quantes persones van morir?
11: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix?
9: No he aconseguit localitzar-ho.
6: És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
9: Sant Agustín de Guadalix.
6: Bueno, veure, comprat per Elon Musk, també, el seu nom.
7: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
5: Ya, verga.
6: Verga es maco.
5: Ya, pero y que van a Luisito Comunica a dir, estamos en la verga.
9: Doncs, aquí a Sant Agustín de Guadalix estan...
5: Poca conya, 13.800 habitants,
6: A Sant Agustín de Guadalix.
5: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
6: Com s'escriu Guadalix?
7: Madrid.
9: Guadalix, tal com sona, tal com sona.
7: Guadalix.
5: Sí.
9: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
7: Molt bé.
6: Quina pena.
9: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
6: Quina pena, tio.
7: Ostres.
9: Això va provocar moments de confusió i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
7: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
6: Es diu ser imbècil.
5: Endesa no apoya la tauromàquia.
7: No.
6: Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
7: Sí, bueno, està
6: bé. Primo de Rivera.
5: No. Bueno.
7: Sí.
9: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
7: Un moment,
9: nou rècord, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho...
6: Ai, el pepino, el pepino!
9: El que podria haver causat l'augment de la tassa d'alcohol.
6: Los arbores, los
7: arbores. També t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
9: 0,25, no?
6: Una última. Si et para la poli...
11: Està aquí? No és World Record.
7: No. Ara vaig a buscar World Record.
9: No, m'ho he inventat. Lo del World Record... Perdó, lo del World Record, faig un matís, m'ho he inventat.
6: Però quin gazpacho has d'aprendre, perquè...
5: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscou. Hasta aquí, de Conyac. I entonces un pol 5M i festa, noi.
7: Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, amb sang. Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
5: Polacos.
7: 13,74.
11: Oh! Hola!
9: Un aplaudiment.
11: Igual.
9: Un aplaudiment, sisplau.
6: Quina puta barbaritat. Hola, però quin express.
10: 13,74. Els meus respectes cap a aquesta persona.
7: De pur alcohol.
10: Però
9: sang en alcohol.
10: Sí, aquesta persona està viva.
7: Sí, bueno,
10: ha hagut d'estar prou conscient.
9: Jo crec que era un cadàver.
7: Va ser un home de 40 anys.
6: 40 anys.
5: Sang en alcohol, xaval. Sang en alcohol.
7: Ara, si voleu fer el rècord, heu de superar 13,74.
6: No.
7: Però,
6: des d'ara dels joves,
7: no... Podeu sortir al rècord Guinness. No. El llibre...
5: Do not try at home, guys. Do not.
6: Més d'un Berguedà sortint de la Patum, potser sí que dona aquests números. Home.
5: El d'Hasta aquí, Denis, este...
6: Hasta aquí, Denis.
5: Hasta aquí, de Moscatell.
7: Ah, bueno, també us he de dir que va ser a un accident de cotxe que li van fer a la tassa de colònia.
6: Tu, un moment, aquí és que estàs al terra.
7: Però va morir per les ferides, no per l'alcohol.
6: Surrealista.
11: Ah, que el tio la va pel mar.
5: No...
10: Bueno, sí, la va palmar, cantat, no? Sí,
7: però perquè es va fotre una hòstia tremenda.
5: Oh, no, no jodas. No, mamadíssim.
6: La tajada se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
5: Oye, abans a la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
7: Sí,
9: clar. No és mala, eh?
5: Clar, els metges als anys, quan no hi havia sí, anestèsies encara...
7: Recordo que és el 2013.
5: Bé, pues encara no existia l'anestèsia.
6: Bueno.
5: No.
6: Polonesos.
5: No, no col.
7: Què, Pedro, has acabat?
9: Fins aquí la meva secció.
5: Molt bé, Pedro.
6: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
5: En matèria.
6: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé el seu nivell de castells.
9: He perdut tot el meu coneixement.
7: Però o sigui, va haver una època que em va deixar aficionar. Saps que és un pilar?
9: No.
6: Saps que és un punt?
7: Molt bé, el Pedro.
9: No.
6: Saps que és una pinya?
9: Sí.
5: Sí,
6: una però, pinya. Acotxadors?
7: L'anxaneta,
9: sí,
7: nano.
9: Sí, això sí.
7: Vale.
9: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està, ja
7: mirava vídeos. Bueno.
6: Mirava vídeos.
7: Entrem, hombre.
9: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
5: Endavant, castells.
6: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
7: Exacte.
10: Perfecte.
6: Vale, no la farem nosaltres.
7: M'agrada la idea.
6: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
10: La mare que t'ha
6: parat. Així que, molt bé, procediu. L'antera de Cugat Media és vostra.
7: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
9: Ser castellers per tothom. No,
10: sí.
6: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
11: Per saber parlar, has dit?
6: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh,
10: Però llavors és diferent fer castells que comentar.
6: Sí, sí, sí. Doncs comencem per un punt.
9: Sí, jo la meva pregunta és, ser castellers per tothom?
10: Sí.
9: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
7: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
10: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
9: Però entenc que en funció baixos. De les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
10: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
9: Vosaltres a quina zona esteu?
6: Ho hem preguntat abans, eh?
7: Però... Sí, si no escoltes, ja és una altra cosa.
6: Sí, si no escoltes
5: el programa... A classe, Pedro.
9: I la gent que s'ha connectat al programa.
6: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves.
9: Recordem que estem en directe.
6: Cugat Mèdia.
10: O sigui, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
9: Vale. Mm.
7: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan, mira, un pilar tontolón.
5: Pilar tontorrón.
10: La Marta ha pujat a Pilars a plaça.
7: Ben fet.
10: Jo no.
6: Vale, polèmica. Què penseu de plaça Octàvia com a plaça per fer castells?
11: A mi m'agrada molt.
10: A mi també.
7: Però per la baixada i tal...
6: Per la inclinació que hi ha...
7: O no es nota tant?
6: No es nota tant, eh?
10: Hem anat a places pitjors.
11: Sí. Per exemple, la rotonda de Valldoreix, que no és ni una puta...
10: Hòstia! Bueno, l'altre dia que se'ns atropella...
6: Anècdotes?
11: Anècdotes.
10: Pilars. O sigui,
11: podem criticar una mica critiqueu, a l'EBD de Valldoreix que ens fa actuar en una rotonda.
6: Critiqueu.
11: És la rotonda de Castells de Nou?
9: És la rotonda de... Quina rotonda
11: de
9: és? Oh, davant del CAP.
7: No, davant de l'Ajuntament. No.
10: A l'Escola de Música.
9: Ah, vale, sí.
11: Allà a l'EMD.
9: Sí, sí, sí.
11: O sigui, tenint una plaça com la que ostres, tenim allà. Al Casalet, que és plana i supermega apta per fer castells, i on s'havien fet abans, i tenint l'estació, que també s'havien fet castells, fa ja... No sé quan. Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
10: L'anterior també.
11: Jo crec que l'anterior. No tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
7: Que bé, quina il·lusió.
6: Que divertit.
7: Aquest any han vingut Minyons.
11: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de nou en una rotonda.
7: Es fa
11: la cara de vergonya.
10: Wow. Sí. A sobre, sí. O sigui, realment, quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits, uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
11: Bueno, o arbres. Era el punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
10: Exacte.
7: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer castells, abans es va fer bastoners.
11: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, és que... Bueno, no, a mi explica'm això, que jo no hi era.
7: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
6: món.
7: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
6: Ah, és veritat, jo no estava.
7: Parlem, Telecom.
5: Parlem, Telecom.
11: Què us va passar, Martí?
7: És que fa baixada al carrer.
11: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
7: No, no, i més coses.
6: No, les finestres no te l'heu baixada? Perquè no, quan has d'estar pujant, saltant...
7: No, no, no. Ens van... O sigui, l'actuació era a les 10.
5: Vale.
7: No hi havia ningú.
5: Ah, mira, que bé.
7: Ni de l'Ajuntament... Bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos perquè som nosaltres.
5: Sí, sí, sí.
7: Però...
5: Visca l'Emel.
7: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
5: Mentre vosaltres...
10: A fer la presentació de...
6: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
10: Home, clar.
7: Sou mimats.
11: L'any passat van marxar tota la MD.
6: Local d'assaig a l'Ajuntament...
11: Però si... Mira, mira.
10: Què has dit?
7: Eh?
11: Has dit local, tant de bo que he dit.
7: Ui.
10: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
6: No, local no, és el lloc on assajar, estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
7: Ai, ai, ai, ai, ja ens hi posem, ai.
11: Ai, és que
7: aquí
11: em posem.
7: Anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís.
6: No, no es pot girar, està veient si està connectat al gir.
7: Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
6: Oh, historiíssima.
8: Va! Que arrencarem, eh?
12: Tenemos el sisè del Pilar.
8: Vas, vas, gas a fondo, som-hi!
12: Sonen les gralles a la plaça de la vila de Vilafranca del Penedès.
8: Va, va, aquí va,
12: que... I puntes que proven els carrers de Vilafranca. Van descarregats.
8: Vinga, marxa!
12: També, el Pilar de Vuit en folre i Marilla.
8: Vinga,
12: el Pilar de Nou amb folre, manilles i portals, una vegada carregat en l'estadio dels castells.
8: Ei, ei, ei! Entra la marxa!
6: No sé res, però... Puc identificar...
10: No ho hem vist en vídeo, ho hem vist a plaça.
6: Jo vaig veure les seves històries, van donar un fomo. Què penseu de Vilafranca? Estaves a Vilafranca.
10: Mira, la gent té molt hate, però jo...
6: No, jo
7: preocupo. Són bons.
5: Per què li tenen hate?
7: Són bons.
11: És el Real Madrid dels castells.
5: Per què?
10: A veure, també se li diu Matafranca, no?
5: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els castells de Vilafranca ja tenien...
7: Era un moment, que l'estan a punt de carregar.
8: Està
12: molt bé. Genoll a la
6: suca. Està una suca desincarregat. La suca desincarregat.
8: Peu a l'espatlla, carregat! Sí! A baix la plaça de la vila! Vila de la boca! Els carregats dels castellers de Vilafranca! Lluitant-lo! Fugir a la suca!
5: Què van fer, bàsicament?
7: Van
6: una barbaritat.
7: Carregar.
5: Sí, sí que va ser una locura, eh?
7: O sigui, sí. Però dins del món...
5: Castelleres...
11: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, és una bogeria.
10: No, no, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos aplaudint i tu veus a la gent, en plan, realment celebrant algun molt heavy.
6: És que és molt heavy, eh? O sigui, quant deu pesar aquest castell?
7: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
6: és que, clar, entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el pilar. Però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
10: Com a soca.
6: Com a soca, perdó.
10: Vols morir.
7: Apa, vinga, som-hi.
10: No, no, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
6: Sí, t'ho juro, jo no sé com...
11: Llarg, eh?
6: He fet alguns castells, però a Ganàpies, que ja és això, el trunyo del trunyo, però...
10: Vull dir... Amb Gausax també has vingut.
6: Amb Gausax també he vingut, també he fet ja de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre... No sé com fas un folre. Amb manilles i a sobre, a mi, després...
7: El dia d'aquest de la mica es fa...
6: Sí, els puntals.
7: Es fa un dia de la mica a Castellers de Sant Cugat.
6: Sí, vaig anar jo.
7: Jo hi vaig anar, també, i em van fer pujar a una cosa que... o sigui, jo estava a la pinya, però és que se'n pujaven tots a sobre meu. Perquè era per on passaven tota la penya. I jo, en plan... Nanos, no em podríeu haver posat a un altre lloc.
6: La regla, Hilera.
7: No em podrien haver posat a un altre lloc. Aquell dia vaig acabar amb les espatlles. No, aquell moment no era igual. Em van quedar les espatlles i l'esquena rebentadíssimes. Però bueno, no sé com podeu...
10: Però jo també he estat allà, eh? Literalment a la mateixa posició en què tu vas estar.
7: Mira, jo què sé. Sí.
5: Podem parlar de l'èpic que és el toc de castells?
6: Sí,
5: molt èpic.
6: Volia fer una pregunta molt...
10: Jo no, tingueu una pregunta per vosaltres.
6: Ai. Vale. Puc fer primer la meva pregunta?
10: Sí, vale.
6: Sí. Marta.
11: Què?
6: Estàs cansada de tocar el toc de castells? Com a graiera?
10: Espero que no.
11: No, jo m'ho passo superbé.
6: Però, o sigui, jo vaig tocar la graiera un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder... tocar tanta estona el mateix... O sigui, tan...
11: No és el mateix.
10: Però si s'emporta la gralla de festa i la toca... O sigui, toca el toc de castells de festa.
11: No és veritat.
5: Espera que la porta.
11: No, no sé de què m'estàs parlant.
6: Història,
11: història. És que tinc la gralla, ara, de fet, aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
5: Ben fet, ben fet.
11: Compromís.
5: Vale, una cosa, he buscat l'estructura quan pesa amb el Pilar de Nou en folre. Pilar de Nou, folre, manilles i punta... Calla't un mes.
6: Vale, perdó.
5: Home, és que cago en nena. Pilar de Nou en folre, manilles i puntals pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
10: Hòstia, xaval!
6: Hola! Joder.
5: 30 tones!
6: I quantes sols estaven
5: pim, pam,
6: això? Sí, vale. És que clar, hòstia puta. No, i només la soca quan deu pesar?
7: No ho sé.
11: Vull dir... però la soca et l'aguanta al terra.
6: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tota la... Tota la tot folre, manilla, vull dir...
7: I un 9 de 9 amb folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
10: Uala.
7: Pim, pam, saps allò que diu?
10: Uala, apa, 40 tones.
11: Som-hi. 40
10: tones,
11: eh?
9: 40 tones de penya.
7: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
10: De gent amb camisa i faixa.
7: La pinya són unes 35 tones.
9: Un dos collons, eh?
6: No.
9: Increïble.
6: Parlant admirable. De castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de castells.
7: Bueno, la setmana que ve...
9: De fet, aquesta setmana.
7: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
6: Concurs de castells.
10: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
11: Sí, us convidem
6: a la clau. Perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
9: Llavors, aquesta setmana.
6: Estem...
7: Sí. Estem just a 24 hores de que comenci.
10: Ah, o sigui, el dia... O sigui, demà sí,
6: demà
10: comença el concurs.
7: La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
11: No, diumenge van les 12 primeres colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
7: Ah.
11: O sigui, ho he dit bé, fa dos anys era així, ara tinc por.
7: Bueno, no, a veure, sí, tal. O sigui, sí, no, suposo.
6: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de castells, i és, hi ha el famós vídeo del castell empipat, de fotem merda sobre la competició dels castells, o sigui... Què penseu sobre la competició en el món dels castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, eh? Però... Vull dir...
7: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
10: Campeja i raïs,
6: com. Campeja i raïs,
10: o sigui... A veure, no... O sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no?, la nostra tradició, la nostra cultura... No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no? Doncs pues va bé, en plan, vinga, va, a veure qui tira més.
6: Uh-huh.
10: Els nostres estimats saballuts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
11: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final, jo crec que hem de dir, sobretot, que els castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant dos anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada dos anys sí que ens reunim per competir, o sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal, vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor, jo crec que tot s'ha de poder entendre.
9: Jo crec que només... també d'alguna forma fins a un punt és fins i tot s'ha competit en el sentit de que
10: sí.
9: D'alguna forma aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
11: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que, però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes.
7: És això.
11: Per mi, aquí és on hi ha el límit, no és sa, o sigui, molt, el fet de que competim, a veure qui fa el castell més gran. No, és que hi ha molta divergència d'opinions. A veure qui fa el castell més gran o el castell més complex està guai, però per mi no hauria de comptar tant un castell carregat.
7: La seguretat.
9: Ah, o sigui, dins d'aquest concurs, tu carregar un castell et dona més punts que descarregar-lo.
7: No, al revés.
6: No, al revés.
11: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo, et dona certa puntuació depenent del càstig que estiguis fent, i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
10: Però, sí, i carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa l'aleta. Sí. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus però, en el procés.
9: Sí, però llavors dius que hi ha colles que sí. fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
10: Clar, perquè si jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré, saps?
5: Vale. I aconsegueixen els punts a només carregar.
11: Exacte. No els aconsegueixes tots.
7: Vale, bueno,
11: no,
7: sí, clar, però, sí, no,
11: però imagina't que doncs, un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
7: Jo només vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
5: Llavors, la competició... Sí, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran,
7: no.
5: O qui el té més gran.
7: Bueno, a veure,
5: sí, no?
7: Castellers també, o sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però clar, ningú no. El fot.
5: Bueno, és una competència qui el té més gran, no?
7: Clar.
5: Perfecte, ja està. Era un breu apunt, gràcies.
6: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.

0: Las Vision Pro
1: caminal, era un pilar caminal.
2: Porta les MetaQuest incorporades,
3: no? És bastant tocho. O sigui, fa bastanta gràcia, perquè clar, penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu res, no, qui no. És.
2: Sembla l'Mbappé quan porta la màscara.
1: Sí, la tortugueta.
2: Fatal.
3: Però a veure, s'entén.
0: Creieu que d'aquí uns anys serà raro, com ara és raro veure castells on sense... la canalla no porta exacte. Casc, serà raro veure castells on la canalla porti casc.
1: Bueno, de fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. Mm. O sigui...
3: O sigui, ara de moment s'incorpora com poc a poc a diferents colles, o sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir doncs, això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
1: I això suposo que ho farà, o sigui, això ho ha fet la coordinadora.
4: Sí.
1: I ha dit...
4: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
3: Sí.
1: Sí, sí.
0: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... Ja saben per on anem.
4: Sí.
0: Què deu fer? Una setmana llarga?
1: Una setmana.
0: Van estar anar a un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
1: No, perquè em salta el copy.
0: És veritat. Van estar un Tamacla parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
4: No, de Tarragona.
0: Girona, perdó.
4: De Girona.
0: Sóc dislèxic jo confonc.
2: Ha quedat un pèl lluny, eh?
4: No, però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els pilars caminats per les escales.
0: Què penseu d'aquest hitazo?
1: Dels marrecs.
4: Sí, o sigui, sempre estem arreglant les coses.
0: Què n'opines? Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
1: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
3: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
4: Una setmana.
1: Fa una setmana.
3: Ja, doncs pues jo vinc una setmana a la meva puta bola.
1: No jo tampoc l'he escoltat.
3: Gràcies, Martí.
4: Jo la tinc guardada a l'Spotify, ja. A mi m'agrada.
0: Està xula, i també. Sí, jo he vist
4: sí, però molt el videoclip, també.
0: El videoclip
4: sí,
0: està molt xulo, sí. Home.
4: Ara mirem quan sortim.
3: Vale.
0: Home, està... perquè es van caure, van caure a mitja escala.
4: Sí, sí part, perquè parla del...
1: A part, van caure quan van fer allò de Som Únics, a TV3. I...
0: Estaves dient que parla sobre el...
4: No, sobre el pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
2: Buah, allà, allà sí. És un superbon spot per fer castells. Està com... guapo, queda feia... guai.
0: No, però és que el xulo és que puja el pilar...
1: Sí. Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia.
4: Mm.
1: I just quan va a TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és una cosa com molt guai, sí, de cultura popular, que es collen com diferents festes, sí, i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però bueno, què és això? Que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar i ànims.
0: Bé, per acabar la tertúlia barra entrevista barra conversa de bar,
1: sí.
0: Nàdia, volies fer una pregunta?
3: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
0: Voleu entrar a castells? No.
3: No podria haver portat les targetes, no ho he pensat.
4: Espera.
0: Es podrien deixar aquí. Espera, dintre la graia. Vale.
4: No m'ho diguis, escolta.
3: Amb quina nota creieu que comença el toc de castells?
2: Buah.
1: Espera't un moment. Moment, posem el toc de castells.
0: Fa.
3: El vols posar?
1: Anem-lo a posar.
4: T'han dit de graia, que toques la graia, no saps tu.
1: No. O sigui, segurament no és fa.
4: Tu no vas tocar la graia amb bastoners?
0: No, jo vaig estar a punt.
2: És un fa, jo crec que sí.
1: Vale. Sí, vols dir? No el puixis.
2: Però jo necessito una referència.
0: El DNI.
1: A veure,
2: estàs?
1: Toc de castells, un momentet.
2: Anem tard, Martí.
1: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
2: Que quedi per Cugat Mèdia la targeta. Hem posat una...
3: Sí.
5: Ets perfecte per castells.
1: Ojo, som-hi.
2: Som-hi?
1: Aquesta nota has dit, no?
4: Sí. Què posa del toc? Has posat el toc de Vilafranca?
1: No. De Reus.
2: Puta Reus.
0: Sol.
5: Sí, és un sol sostingut. Està sostingut.
0: Escolta, jo què sé.
3: No, però ho he de dir tots.
0: Perquè,
3: o sigui...
0: Va, que m'has fet la gaia, però no tinc...
1: Jo dic un sol.
3: Què has dit tu, Martí?
1: Sol.
3: Vinga, va, què
2: és un fa. Fa o fa sostingut?
5: Jo fa sostingut d'allà.
0: Per tocar collons en la, saps?
3: Sí. Marta, vols dir tu la resposta?
4: És un sol.
1: Que bo que sóc.
3: Ara ja
4: segur
3: teniu...
4: que vas fer el TikTok que va fer la Nàdia sobre
2: no.
4: això.
2: No, de fet no.
0: Vas fer un TikTok.
3: Tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diem Gausacs.
1: És molt bon
2: TikTok. Gràcies, Gausacs.
0: Bet Gausac.
1: vols passar de secció però amb la música del Toc de Castells?
2: No, perquè el Joni si no se m'enfada.
0: No, que va, jo...
2: No?
0: Va,
2: tira,

0: Tira.
1: Vinga, senyors, passem a les merdes
2: del Genís.
1: Genís, què ens expliques avui?
2: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns punts.
0: No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
2: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana, que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació, bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per aparcar al carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
3: No, claro, zona blava.
2: Ja, però...
1: Zona blava.
2: Sí, vale. Ah,
1: ven Josep Maria i et fa pam.
2: És la integració, és la integració que has fet tu com a societat, però en quin moment...
3: Pagar-me!
4: És que si no, també jo crec que allà...
1: No vull pagar!
4: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
3: Allà... Bé, és igual.
2: Això d'haver la grua...
1: Ara s'estan inventant les zones verdes...
5: Ai,
1: les zones grogues.
0: No, ara sí.
5: Ara
0: sí?
5: Ja l'han
1: posat. Ara sí, una.
5: Ai,
1: no, dos.
2: Què penseu vosaltres? S'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar al carrer?
5: Que no tinc cotxe.
2: Ja, però jo tampoc, però...
4: Mira, sí. Jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí, que pots aparcar a zona verda una hora gratis.
3: El Plis Plas?
4: Sí, sí, sí, sí, està molt bé.
3: I ja sigo així, tal qual.
5: No, sí, o sigui, tu quan vas a pagar et surt l'opció de Plis Plas matins o Plis Plas tardes. Sí.
3: Es diu Plis Plas?
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, plis. Mira, sí, estic molt d'acord amb sí, l'Ajuntament. Posar Plis Plas. A la meva escola posaven petó i adéu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
1: Hauríem de... Ui, cacaulat i dos pajitas.
2: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona...
5: Que bona.
3: Bueno, no, però una cosa, que paguin.
1: Clar, llavors comencem a aprendre el català. No? Vale, està ben pensat.
2: Una altra de les estafes que hem acceptat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar la ITV.
1: Has de pagar, això, has saps de per què és això?
2: Per impostos.
1: Per blanquejar diners.
3: No, que has de pagar el DNI.
2: No, no, però...
1: I només pots pagar en efectiu.
2: Però si és obligatori.
1: Això és un blanqueig de capitals. Però... Policia Nacional actua.
5: Si bueno, ets família nombrosa, és sí, gratuït.
3: Gratis. Què, cabrons?
2: Jo no tinc gratis. Però, no he pagat. Vull per solidaritat amb la gent.
3: Home.
5: Jo només vinc a dir que jo... És que...
2: No tinc DNI.
5: Tu... Resumo molt ràpid. Si sí, he estudiat un doble grau.
2: Vale.
5: M'ho han fet tot junt.
2: Vale.
5: Sempre.
2: Vale.
5: Quants títols creus que he pagat?
4: Buah, dos.
5: I per què dos?
3: Què?
5: Sí, hem de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
3: I estàs fent doble grau. Sí. Estupendo, pues, eh?
5: Però és que és un pastó.
3: No passa res.
2: Jo no pago,
3: tens dos firmes de rei.
5: Sí.
3: Què més vols? Oh, uau. Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare?
5: Potser sí. El seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
1: Ojo, eh? Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també.
3: Genís, 13 grams de... 30 segons.
2: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
3: No et queixis, eh?
2: No, però no és normal...
3: No et queixis, eh? No et queixis que comencis a les 11, eh?
2: No és normal haver de fer classe quan és l'hora de dinar i de la migdia. Jo m'estic dormint fent...
4: Genís, haver estudiat.
2: Haver estudiat.
4: Haver estudiat. Aquesta queixa sí que no la comparteixo.
5: Jo tampoc. No té calma, tio.
2: O sigui... Que ell no parla perquè no fa una carrera universitària.
3: Jo començo a les 8 i acabo a les 11. Vinga,
2: fotre'ns. Sereu burros.
3: Hombre, ja. Bueno... Anem a la meva secció.
2: No, una altra.
3: No, que ja està. Mira,
2: última,
3: el temporitzador.
2: Que és molt bona, aquesta.
1: No. Tens un minut,
3: un minut. Escolta, vale. M'està robant un minut a mi.
1: Tens un minut.
2: Per què hi ha putos carrers nous a tot arreu? No és normal que hi hagi carrers que es diguin carrers nous si tots els carrers són nous en el cert món. Llavors, en quin...
4: Genís, tranquil. Genís. Tranquil, Genís.
2: Carrers... No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou i és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
3: Et recordo que
2: no,
3: hi ha...
2: No, és que no t'he sentit.
3: Et recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu nou i que fa... És més antic que Nyitos. Vale,
2: m'ha repentit, tampoc t'he sentit, però és que no és normal. Que
4: carrer nou... Carrer nou?
2: Carrer nou.
5: On està el carrer nou?
2: No,
4: carrer major.
1: Calma. Tranquils.
6: És el Maré.
4: Carrer Major, no? No, de nou.
2: De nuevo.
6: De nuevo.
3: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
1: Comencem. Martí?
3: Sí.
2: Ja està, ja m'he acabat. Sí.
1: Ara sí, Martí.
3: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen a saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
1: No.
4: Cuidadito, eh?
1: Has de dir puta Reus, això és...
3: Perdó.
4: No.
3: Bueno, ja, 1932, vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust, vale? Per tant, s'ha fet 30. Calculen. Sus calculos.
1: 30, 90
3: anys. Sus calculos.
1: Sí, està bé.
3: I surten.
1: Enginyera, bueno, profs.
3: Ahí les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels xiquets de Valls, 3 per joves de xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
1: I Sant Cugat?
3: 0. La cosa és...
5: Oh,
3: la cosa
5: no és... preguntat a dissabte.
3: Bueno, dissabtes a mi sí. M'importa bastant poc. Castellers, quants? Dissabte?
5: Uf, de Sant Cugat.
3: Sí.
5: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
6: Jo merda. Segur que no hi era.
5: Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
3: Bueno, això ho escoltaran 3 persones.
2: Si feu que el programa s'escolti,
3: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
1: Està bé, això.
3: I va ser...
6: Entra?
3: Ojo, el 1952.
1: Uau!
3: Entra...
2: La pregunta, no?
3: Nens de Vendrell? No, que no és
1: estem
3: concurs.
1: Estem parlant de competicions a castells.
2: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
1: Llavors, vale. I això com funcionava?
3: Bueno,
1: això...
3: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
1: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito el Chocolatero?
3: Jo què sé.
6: Clandestí. I no pots fer uns penaltis?
5: No, mentre estava Paquito el Chocolatero només
3: es van
5: saber
4: finals,
5: una tradicional, tio.
4: Ara
5: us ho dic.
3: A Tarragona.
4: Shootout de
3: castells. A partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
2: Té sentit.
3: Aquí Franco mort.
1: Transició.
3: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat.
1: Bueno, Valls, Vendrell, ja està...
3: Tots els altres, pues, Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua, que ja s'ha dit abans, si el carregues uns punts, si el descarregues un altre. Però, si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pot ser un 3 de 9 tota l'estona i ja està, i et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en folre, no pots fer un 3 de 10.
1: Ah.
3: Perquè no pots fer els mateixos castells...
1: Modificats.
6: Amb més pisos.
3: Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
1: Yeah.
3: O sigui, no pots fer més.
1: Si has de canviar totalment l'estructura.
3: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu, si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors...
1: Bueno, aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
3: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano...
1: Bueno.
2: 3 de 11, no Sant Cugat.
3: Hòstia, quedarà molt guapo, un 3 de 11, quan
6: si
3: es faci.
6: Si el quinto ens hi posem tots...
3: Jo ho veig.
2: Crec que no.
3: Jo ho
1: tota sobre la carpa. Va.
4: Tots borratxos allà, sí.
3: Ojo,
2: És que el que sé de que es fa el quinto ja critiqueja, perquè, o sigui...
6: Bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... O sigui, sobresurt una mica més i rebenta la carpa.
2: Per això, perquè no arriba. Però...
3: Bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja però està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja
1: la carpa és la xaneta.
3: Totalment. Llavors... Com es conta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell i dius... 7, i són 9. La pinya conta. És un pis.
4: Vale.
3: Això pel Pedro. Sí. És important. La pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
4: Vale.
3: Vale. Sí?
4: Vale. Sí?
3: Més o menys?
4: Sí, sí, sí.
3: Llavors...
4: És com la planta 0, no? Però que comptes planta 1...
3: Efectivament. No és el subsol.
1: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
2: Número d'elements.
3: O sigui, no és un subsol. Vale. És el pis 1.
4: Sí, sí, sí.
3: Fantàstic. Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
4: sí,
3: hi ha el folre, que és una pinya més petita.
4: Vale, que estan damunt
3: que és el pis 2.
4: Sí. Molt bé, vale.
3: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
4: Vale. No poden haver dos folres? No,
3: no, no, perquè hi ha les manies...
6: És diferent, després... sí, és, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya,
4: vale,
6: però té,
4: o sigui,
6: diferents
4: pinya, folre,
6: noms.
4: Manzinyo.
3: Però es va fer més petit.
4: Vale.
3: Claro. I llavors, després hi ha els puntals...
2: Dos folres, en plan, com a...
3: Els puntals, que sí, són quatre persones, bueno, però que ja aguanten,
4: vale,
3: algo.
4: Els puntals, que són els que estan de dos en dos així agafats.
3: No!
2: No.
3: Els puntals és una pinya, però no, més petita.
6: Una pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya, a sobre de la pinya.
3: Ah. Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX amb folre, manies i puntals, vol dir que ja tens quatre pisos.
2: Que és molt tot.
1: Com a mínim.
5: Que és
1: com
5: la barbaritat.
2: Sí, que...
4: Folre, manies i puntals. Per exemple, 3 de 9, F4 de 10...
2: Quina és? La... Físicament... hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
3: Bueno, conxo, sí, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
2: Clar, però físicament, vull dir... Jo vull dir, a veure, és que arriba un punt on... No pot,
1: heu de fer exoesquelets.
2: S'haurà de posar
3: estaria molt guapo, la veritat.
2: Un nou folre, manies o... No que sigui.
3: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no,
2: sí,
3: diumenge.
2: Sí.
3: Diumenge.
5: 3 d'octubre i 4 d'octubre.
3: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
5: A dissabte.
3: Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
5: Nosaltres.
3: Fantàstic.
5: Segur que no.
3: I el diumenge... Diumenge, ai, porra.
5: Vilafranca.
3: Vilafranca.
5: Matafranca.
6: Sí.
3: Vilafranca, Genís.
2: És que... És
3: no
2: que...
3: saps a qui
2: sí,
3: concursa,
2: però,
3: no?
2: No, però que sí, però...
3: Hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
1: Puta Vilafranca. Sí.
3: Vilafranca.
1: Vilafranca, Vilafranca, però no puta.
3: Que sapigueu que no, seria el seu tercer consecutiu i el seu 14.
1: Que pesa, hòstia.
2: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dos convidades.
3: Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies
6: per
2: vindre.
6: Gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa... que esperem que us hagi agradat i que us...
1: Com a mínim.
2: Ha estat bé, no?
6: Ha estat, sí, bé.
2: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
1: Una mica. Tots els castellers han de passar per aquí.
4: Arroba Hora dels Joves.
1: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes a Spotify.
6: Ho intentarem.
4: Pròxim repte, fer un castell als Estudi 2.
1: No, jo crec que no arribo pilar
4: vale,
1: de...
4: Joan, aguanta'm, vale?
3: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la Apple pròpia Music. Web de Cugat. I els altres no ho sabem.
1: Per la freqüència,
3: no,
1: també.
2: També vull dir,
1: podeu escoltar el transistor, que també existeix res. Encara.
3: I la ràdio del cotxe. Sí.
1: Clar.
2: Els programes es reemeten els diumenges.
3: Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
2: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
3: Sonarà la xarxa ja... L'hora dels joves!
2: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
1: Últimes paraules, noies?
2: Sempre igual.
1: Teniu una oportunitat.
6: No,
2: podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio, gravat en el...
6: Bueno,
1: a
6: si
1: més
6: teniu,
1: a l'espai.
6: Si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
3: I convideu a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
1: També.
6: Sí,
3: no,
6: sí. I també podeu venir a Castells de Sant Cugat.
3: Ah, mira.
5: Som si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
6: Animant, sí, sí, a les festes. Les festes molen molt, també.
2: Jo tinc família castellera.
3: Birra.
5: A Nadia li agraden els castells, però és castellera de
1: bar. Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
6: El digestiu.
1: Doncs res.
3: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt ràpid, un castell borratxos.
6: Home, Pilars, jo Pilars només els faig borratxa.
2: Vale, acabem amb aquestes declaracions, que vagi molt bé, i apa, adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades.

0: El Borsatge abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La jubilació de la propietària, Rier Vallès, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1988, quan la ciutat encara tenia poc més de 37.000 habitants. Durant aquestes gairebé 4 dècades, Vallès ha estat al capdavant del negoci amb Loli Ruano, la dependenta que es va incorporar a la botiga poc després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Comptades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment. Loli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia, moltes gràcies. Per parlar del Borsatge, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
1: Doncs pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna de pedagogia o així, perquè com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir... vas obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè sóc de Sabadell, una amiga que vivia a Sant Cugat, i em va dir, posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt bé, des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res, i després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res, i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava, es busca dependenta. I va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest dia... Vull dir, després portem, doncs, mira, 40 anys juntes.
0: Això és un matrimoni.
1: És un matrimoni.
0: Laboral, sí, però un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar local, i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
1: Doncs jo buscar local antigament es feia que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer. Saps? I doncs deies, aquí passa gent, passen bancs immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa... que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no. I dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
0: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga Sant Cugat?
2: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseis de mil colors, rosa, pastels, eren preciosos, eh? D'aquests d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren els pantalons aquells que cordaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, i estirava les cames, i a més portaves el gel, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies pícol, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseis i fusos. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
1: És que la veritat és que això va començar com el Prêt-à-Porter, que abans, vull dir, pensaves com quan van començar aquestes cadenes del Tara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
0: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Prêt-à-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
2: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. N'hi ha que portar, no, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
1: Sí, la fàbrica de Ripollet.
2: Sí, anava i sempre portava dos dies. Què? I quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh? Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
1: Feia molta cosa,
2: molta, sí. Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, vaja, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. I sempre acertaven, eh? Ens quedaven, els patrons sempre han quedat molt bé aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
0: D'això fa 38 anys, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
1: Bueno, ha canviat moltíssim. Oh. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, han tingut que anar de Sant Cugat. Sí. Pujant molt els preus, i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. La Loli ha marxat. Bueno, per circumstàncies, sí, però bueno, per molta gent se n'ha anat a Terres. Tot arreu ha pujat a Sant Cugat.
2: Sí, jo de tota la vida de Sant Cugat he tingut que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que... econòmicament, és unes peces que totes les pots permetir, que és el que diuen quan venen aquí. Diuen, sí. Escolta, és que d'on vamos a ir? Perquè és un pes qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim, que és normalment la mitja de població.
1: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... Perquè hi ha molta més competència. Clar, abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
0: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
1: Bueno, ara cada cop poder tenir gent més gran, eh?
2: No, sí, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
1: Ah, bueno, sí.
2: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix.
0: Vale? 30, 40, sí, 50... Sí. Bueno, després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantalón de goma que quadra molt bé... I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que cadascú li escau, no?
2: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja tinc gent, li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pino, tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé.
1: Ja tinc... I dir la veritat, eh?
2: I dir la veritat. Sempre amb sinceritat. Mai li dic, sí, si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, que com m'ha tratat a mi, m'agrada tratar el públic. O sigui, no sóc una persona que diguis sí, forçar, mai forçar. Bueno, les clientes que venen ja ho diuen.
0: És una espasa de clau de l'èxit, sí, aquesta proximitat, no, sí, i aquesta honestedat, també.
1: Sí, no, és que sí, sí, perquè algun cop sí, sí, col·loques algú li vens així a la força... L'endemà venen i diuen que no els agrada ja tothom.
2: No, i nosaltres no som persones... Bé, nosaltres mai hem sigut així.
0: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
2: La més dura, la de la pandèmia.
1: La pandèmia,
2: sí. La pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia.
1: Sí, sí.
2: Van començar a obrir hores, després les hores se van començar a fer una cadena d'hores, perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure, perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També vam tenir molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se los engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla, aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre.
0: És una oportunitat de l'ús, sense veure-ho venir, això.
2: Perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima, de más, i nosaltres no ho fem de perla.
1: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres comercials, sí, i la gent no podia anar a Barcelona a comprar.
2: No. Algunes persones venien tantes coses. Ni sé que estava oberta aquesta botiga i portaven, doncs nosaltres portem molts anys. Clar, la gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà, compres allà...
1: Ara les de Ciutat de Territori i Sant Cugat.
2: Clar, això és normal. Jo ho comprem, però tu si vas a la Ciutat del matí i vens aquí a les 8...
1: Bueno, no, que també hi ha moltes urbanitzacions que han d'agafar, sí, el cotxe, però amb el cotxe se'n van, sí, a qualsevol lloc, sí, a comprar.
2: No sé, però bueno.
0: Per tant, va ser un redescobriment també el, sí, tornar a passejar, sí, pels, sí, carrers. Sí. No sé si us heu trobat també amb 38 anys, que heu vestit més d'una generació, no? Sí. D'aquelles noies que, o senyors que venien al principi, que després ja han tingut filles, sí, i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientela?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, tenim. I és molt maco, perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, sí, ja, sí, la tinc, un exemple, no? O aquella persona que va vindre... amb la mare, la filla, diu, sí, sí, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare ve de Madrid, la mare,
1: sí, sí, d'això. Sí, sí.
2: I d'aquí, ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest tipus de tema també en tenim. S'agrada perquè ens fa il·lusió, també.
0: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Versace, que ha canviat de nom, si no m'equivoco,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es deia Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues i es deia en Versace, però es van dir això per fer uns costos més baratos... per les bosses i tal, vaig posar Versace. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar...
2: Ell pensava
1: això.
0: Que era una altra botiga.
1: Sí, que era una altra. Bueno, passa que era el mateix. Sí, sí. I la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està.
2: Perquè sóc la que estic més hores.
1: No, no, també, però sí.
2: No, això, no,
1: bueno, no, jo he fet altres coses, també.
2: He fet
1: també
2: un rodolí. Tu has portat la gent, ho has triat bé i jo l'he vengut.
1: Sí, ja
2: hem
1: està.
2: Fet una, oh, bueno. Hem fet un equip.
1: Sí.
2: Ella és la que produeix portar les coses i jo soc,
1: sí,
2: la
1: comptabilitat,
2: que...
1: tot això.
2: Ai, bueno, això és un equip, perquè si no funciona la balança, sí, no està igualada una mucho i otra poco, no hi continua ninguna de les dues.
1: I al principi també hi havia alguna dependenta més i tal.
2: Sí.
1: Passa que després hi hem anat tots afluixant una mica.
2: Sí.
0: Per tant, a clau de l'èxit,
2: sí,
0: és el binomi,
2: la unió,
0: aquest,
2: sí,
0: binomi.
2: De 50. Això està claríssim.
1: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
0: És el nom oficial.
2: El nom oficial, vull dir que...
1: Com a l'Olga. No, jo dic molt, això, sí, sí.
2: No,
1: això perquè... vol dir que vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa. I jo dic, no hi és, pensant que és ella.
2: Sí,
3: perquè és la cara visible, no? Durant molts anys.
1: Som dependentes i ja està.
2: Sí.
3: Podríeu triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
1: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de novia aquí.
2: Oh, sí,
1: vas vindre aquí a la botiga, vestida de novia.
2: Sí que és veritat, vas vindre.
3: Per ensenyar el vestit,
1: per vindre a veure la seva germana, que ens va substituir. Sí, em van fer un favor, van venir unes amigues, perquè era una època que es venia molt, eh? I van venir dues amigues meves i la meva germana aquí, i anava de convidada i vas venir aquí vestida de núvia, i vas passejar.
2: Sí, que és veritat, jo sé, mamà, sobretot te quiere venir... La seva germana, diu, jo veia venir, i vam aparcar el cotxe, que me'n recordo que era doble d'edició.
1: Sí,
3: encara no veia estar ben entinsat.
2: No estava peatonal, vaig vindre, vam aparcar el cotxe aquí, vas vindre aquí a la botiga. Vam fer una volta per aquí, em passava el vídeo surt de la botiga, i tot això, no?
1: I ara que
2: va divertir.
1: I ara que tothom els ve despedir, es donen petons, i les... No, però com que tot el major... Són senyores bastant, bueno, ja de la meva edat, clar.
2: I bé, meva, també. Sí. És que és molt emocional. És que, més que la part econòmica, ja sempre li dic que aunque tingués que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, pues, ah, estareu i tal, i per aquí obrireu. I, pues, no ho sabem.
1: És que les botigues així, petit comerç, també feien com un servei social una mica, eh? Perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent a petit.
3: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
1: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn a quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixa la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
2: Favors de poble.
1: Sí, és un altre tipus.
2: Bueno, és que nosaltres hem entrat
1: perseguit amb
2: un poble. Era poble, nosaltres no érem... Era, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, això ha ido crescentento, com ho digo jo, i la gent ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir el primer dia la botiga. Perquè hi ha... La confiança que li van donar des del primer moment ja la van agafar d'aquesta manera. Vull dir que també és com una miqueta, com un carinyo, no? Perquè ja no és una cosa de venda, és una cosa de carinyo, perquè ho notes, l'essència. Quan venen aquí i venen amb aquesta cara i quasi els ulls plorosos, perquè l'altre dia es va posar... I jo és que cada vegada m'emociono, el passat que estic aguantant el dia que tanqui li doni les claus, que serà el pitjor dia de la meva vida, m'emociono.
1: Bueno, encara serem molt d'amor, més o dos mesos, aviam.
3: I la gent... Quan heu dit que tancàveu, no sé si ho vau anar dient a poc a poc, primer a la clientela més pròxima i després va arribar el moment de posar el cartell, quina resposta heu tingut de les clientes?
2: Fatal. Un disgust tremendo. I cada dia, ja veig que està cada dia, perquè ara ve... Però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perquè és termini ja, terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dones allò, és la rei. Ah, vale, sí. Ah. Què els costa? Els costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquí, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim tallades, la 36 a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt
1: cada
2: important.
1: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
2: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques, talla única no la tenim totes. I aquí tenim tallatge de pantaló, tenim hasta la 48, són elàstics, ara s'ha de tan superbé, i tenim tallatge com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
1: Sí, tot és d'aquí, sí.
2: També és molt...
1: Igual a Mataró, de Barcelona...
3: De proximitat.
2: De proximitat, d'en feina, sempre aquí. Això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques, és un producte que està molt bé, que a qualitat preu està bé. I això, doncs... Ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré jo els pantalons i tal i qual. Dic, doncs mira, aprofiteu, quedes-ho quatre i així. Un pantalon per cada any. Quan els tens, ens recordaré de nosaltres. Ahir li vaig dir a una clienta i se fitava de riure. Com ets? Dic, home, no? Un pantalon per any? I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
3: És buscar la part positiva, també, no?
1: Sí, home.
3: Aquest sentiment.
2: Jo estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tanques portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. I estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas.
3: I com us agradaria que la gent recordés el Versace, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant, carinyo, no ho explica.
1: Sí, que digui, mira, aquí hi havia una botiga...
2: Que ja m'abastia aquí, ja no està.
1: La Loli, la no sé què... Bueno, bé, bueno,
2: suposo que la gent, això ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
3: I vosaltres?
2: I diuen, farà festa, la Reyes, diuen, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí l'último dia para celebrar seguro.
1: Ja ho farem,
2: unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però fareu un tancament. Diu, home, serà molt trist, però si què en farem? Sí, si no ho portaré, ho portaré jo.
3: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que, més que el tancament.
1: Sí,
3: I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Versace, però per aprofitar vosaltres, què us agradaria dir-los a la vostra clientela, que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
1: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I, bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
2: Correcte. Si sapiguin moltes coses que han tingut a la seva vida, separacions, morts, han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot.
1: Moltes és
2: que
1: ties.
2: És molt ameno. I jo, pues, clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, pues, li dono pues, un acercament molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut famílies.
1: Amigues, jo quan arribo aquí veig que la Loli parlant amb algú és amiga teva, diu, no, bueno, diu, sí, però és a la botiga.
2: És que fas molt cercana.
1: Ah, perquè ella estava tot el dia a la botiga.
3: Fent de psicòloga, també.
1: Sí.
2: Però també m'agrada perquè a vegades, en què no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt. Perquè a vegades tenen problemes X i les veus, jo com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento quan entra a la botiga, en què no comprin res, que se vagin contentes. I vinga, no, home, tranquil·la, que això tot se surt. Vinga, i se'm va donar aquesta petita empenta.
1: I res, el que vull dir jo, que la gent intenti anar a comerç de...
2: Petitons.
1: Petitonets, així de barri, i que puguin aguantar 40 anys. Van aguantar, estàs 40 anys i que endavant. Perquè s'està perdent tot per moltes coses, a part de l'internet.
2: Perquè no comprin tant a internet, que intentin provar la roba, que comprin, però bueno, que també sàpiguen que hi ha un poble, que hi ha un arrel, que si no serà un poble fantasma sense botigues, i tot això és molta tristor, perquè era un poble molt alegre, i és un poble alegre. El que passa és que ho intentem que tindrà tots una miqueta, un granito d'arena tenim que posar tots.
3: S'ha de cuidar entre tots.
2: Això mateix. Entre tots doncs faríem una, però s'ha de intentar.
3: I per acabar amb una sola frase, què és per vosaltres el Versace?
1: Què és? Bueno, jo la meva vida, perquè he estat molt aquí. Bé, molt contenta, estic molt contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria aquí trista, que em sabria greu. Sí.
2: I jo, doncs mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, i vaig pensar, bueno, quan m'agotin ja miraré una altra feina. Bueno, doncs pues, la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mirant tu quantes contractes hem fet. I definido, doncs pues, molt tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
1: Això serà florar.
2: Sí, m'acosta bastant perquè són molts anys.
3: Molts anys viscut.
2: No, i he durat molt. No, i és aportat a mi, de veritat. Totes les jefes tenen alguna cosa. I sempre li dic, tot el que t'he tingut que dir, t'ho diria a la cara.
1: Hem sigut com a matrimoni, que també, això també, bona cosa.
2: I sempre li dic, tu què critica? Jo ja sé que som molt cercana i molt directa. Jo el que t'he tingut que dir, t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí. Però t'ho dic la veritat, que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà. Sempre. En pandèmia, no pandèmia, està malalta... O sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo, com a jefa, no puc dir res. Al contrari, la tinc que pujar. La puc dir pues, una abraçada, una cridada molt forta, perquè ha sigut una jefaza. Per mi, sí. Per mi, com a persona i tot. Tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes.
1: Home,
2: perquè tot s'ha solucionat.
1: El matrimoni.
2: El que no parla és perquè no vol. I el que no aclara és perquè tampoc no vol. I nosaltres hem anat mal clarit.
3: Doncs escolteu, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests gairebé 40 anys d'història del Versace, i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món del negoci, doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà funcionant.
4: Sí, molt bé, i tant que sí.
3: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies.

0: La música no podia ser cap altra secció que no fos la del Conservatori de Sant Cugat. Això vol dir que ens acompanya la Clara del Roster, professora d'Educació del Cos i l'artífex de la selecció de músiques que ens acompanyaran durant tota aquesta secció. Ben tornada, Clara.
1: Hola, bon dia a tots i totes.
0: A més, avui vens amb companyia.
1: Sí.
0: Has triat el Jordi Paredes, ell és guitarrista i professor i cap del Departament de Guitarra del Conservatori. Jordi, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, jo diria potser que no cal presentació per la música amb la que hem començat aquest espai, però per si de cas, perquè no cal donar res per sabut a la vida, expliqueu-nos què estem escoltant.
1: Sí, estem escoltant una peça creada i escrita per en Paco de Lucía, interpretada també per ell en el seu moment. És una rumba instrumental. En aquest moment està interpretada per tres, Barcelona Guitar Trio, que són en Xavier Coll, Manuel González i Luis Robisco. Per tant, farem un homenatge al món de la guitarra, que és aquest moment, avui ens trobem per aquesta... I he triat aquesta peça entre dos aigües, sobretot per subratllar la categoria, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps, en Paco de Lucía, juntament amb Camarón de la Isla.
0: I estàs d'acord, Jordi?
2: Home, la veritat és que hi ha un abans i un després d'aquesta peça i de l'àlbum que conté aquesta peça, que és La Leyenda del Tiempo. I també hi havia per allà en Carles Benavent al baix, el Jorge Pardo a la flauta, i bueno, van ser els responsables doncs, de no només canviar la trajectòria del flamenc, que en aquells moments estava més orientada al flamenc més tradicional, sinó que jo crec que van portar el que és la guitarra espanyola i en concret la flamenca a la casa de tothom, i és la causant de que molta gent s'hagi dedicat a la guitarra i que hagi escoltat aquest tipus de música. Per tant, perfecte. I a més, els intèrprets del Barcelona Trio, en Xavier Coll, que està allà també a l'escola, a l'ESMUC, són uns intèrprets fantàstics, i jo us aconsello que, si teniu l'oportunitat, anar-los a veure al Palau de la Música, que toquen sovint.
0: Sí,
1: i jo voldria dir una cosa, que quan es va estrenar aquest àlbum va ser res, cap èxit, res, un desastre, però va haver-hi aquell foment de dir, per què no ho editem a part, aquesta peça, Entre dos aigües, i a partir d'aquí va ser espectacular el gran ressò que va tenir, i Paco de Lucía aquí. He de dir que es deia de Lucía per honor a la seva mare. Uh-huh. Això també és una cosa que va ser gran acompanyant amb tota la seva carrera.
2: I tinc entès que aquesta peça no estava prevista que sortís en l'àlbum.
1: Exacte.
2: I que va ser una improvisació d'estudis que va anar evolucionant, i a partir d'aquí van dir, la posem, doncs vinga, la posem.
1: Amb una improvisació anar fent que s'animaven. Sí. I he de dir que també, a veure, estem parlant de Paco de Lucía, que era també un guitarrista de jazz, que també se'l considera en aquest sentit, compositor, músic de jazz, per tant, bandes sonores...
2: Bueno, sobretot de flamenc,
1: De flamenc,
2: De flamenc i això, però bueno...
1: Sí.
2: Tocava molts estils, però bueno, sobretot...
1: Sí. Molt bé, doncs aquí estem, entre dos aigües, aquí, la guitarra.
0: Donem pas a...
1: Sí, aquest món de la guitarra, ho dic perquè fem aquest homenatge en el Conservatori, farem dos concerts. Dintre del paraigües de clàssica a la magna, ens trobarem a un primer concert que serà el 15 d'octubre, primer un taller a les 9, i després a les 20 fem el concert. Ai, a les 9.
2: A les 7.
1: A les 7, sí. 19 hores.
0: A les 19 hores, sí. 7 de la tarda.
1: A 7 de la tarda, jo. Sí, a les 7 de la tarda i a les 8, a les 20, el concert. Clàssica a la magna. Entrades que es poden ja reservar a la web de Clàssica a la Magna. Uh-huh. Per tant, animo a fer aquesta reserva. I després ens tornem a trobar, ja ens trobem el 5 de novembre, amb el Christopher Avilés.
0: Que en parlarem més endavant, eh?
1: Sí, exacte. Sí. Per tant, és aquest gran paraigües, ell un concert també, a les 20 del vespre.

0: I a risc d'equivocar-me, perquè estic amb dos experts de música i jo només en gaudeixo, per entendre'ns, però l'expertesa l'hem deixat a una part, estem escoltant molts instruments i no sé si m'atreveria a dir que això és corda pinçada.
1: Sí, i a més és laudars, i he de dir que d'aquesta peça es diu Mare, vull ser pescador, i volia ressaltar que aquí és una habanera, a diferència d'abans que hem sentit una rumba, per tant, aquest canvi de ritme, però sobretot perquè l'autora és... perquè és una dona, Antònia Vilàs i Ferrandis. Per tant, és important per mi...
0: Reivindicar-les.
1: Reivindicar-les. Està vinculada al barri de Mariner de la Barceloneta. Era una poetessa, rapsoda, cantant, lletrista i compositora. I Laudars, que és aquest grup, un grup que ens vindrà, ens fa el taller a les 19 hores
0: de la tarda
1: del dia 15 d'octubre, ens fa un taller i ens fa un concert, sí, Laudars.
2: Sí. Sí, és una orquestra, de fet, es diu orquestra de plectre. Plectres són aquests instruments que es toquen amb pua, a diferència de la guitarra clàssica, que al principi es toca amb els dits. I amb això també hi ha una mica de confusió, no sé si en parlarem o no després, però bueno. Vindran i ens ensenyaran els instruments d'aquesta orquestra, que a vegades la gent sap una mica de què va, però ho relaciona molt amb la tuna i els toneros.
0: Quins instruments són, Jordi?
2: Exacte, hi ha mandolines, hi ha mandoles, hi ha bandúrries, hi ha llaüts... Però com esteu escoltant, aquesta orquestra abarca molt tipus d'estils, però sobretot un estil clàssic en el qual et poden fer peces de... No sé, en el programa hi haurà Fandango de Boccherini, segle XVIII, hi haurà el Gran Vals de Francesc Tàrrega, hi haurà peces de Pau Casals, hi haurà inclús una peça de Jean-Baptiste Lully, que és un músic de la cort de Lluís XIV, és a dir, el seu ventall és molt ampli i, com veieu, la interpretació també és una interpretació molt cuidada i molt elegant. Per tant, us animem a que vingueu perquè segurament descobrireu moltes coses que valen la pena.
1: 30 persones, Laudars, per tant, un bon concert per venir a assistir-hi, reservar ja les entrades.
0: I també sempre fer-ho millor en temps que no esperar a última hora i quedar-nos sense.
1: Exacte. I podem escoltar la tercera música,

0: Jordi, ens has parlat de la guitarra, que no espanyola, no? Que ens deies no es toca amb la pua, a diferència dels instruments que estàvem sentint. Quines són les grans diferències entre la guitarra clàssica i el que podríem entendre per la guitarra moderna?
1: Bueno, és que la guitarra és un instrument una mica traïdor en l'aspecte que ara us explicaré. Penseu que toquem peces de guitarra, hi ha transcripcions del segle XVI, del segle XV, inclús que venen del llaüt, en aquell moment no existia la guitarra, però penseu que la guitarra ha estat en tots els moviments musicals fins avui en dia. Avui en dia potser és el primer moment que aspectes amb músiques així, tipus Bad Bunny i tot això, ja l'han deixat una mica de banda, però penseu que amb la guitarra podem fer jazz, podem fer rock, podem fer metal, podem fer clàssica. És a dir, llavors cada estil té la seva peculiaritat, inclús la seva tècnica diferent. A mi a l'escola, quan em venen alumnes i em diuen escolta, doncs mira, vull fer coses de clàssica però també d'elèctrica, doncs a vegades els he de dir, doncs mira, això que t'explico amb la clàssica, amb l'elèctrica, és totalment diferent. Si et dic que no posis el dit així, doncs aquí l'has de posar així. Llavors, bueno, tenen sobretot a nivell tècnic i a nivell tecnològic, pràcticament, jo podria dir que són dos instruments diferents.
2: I deia l'Andrés Segovia, la guitarra és una petita orquestra, cada corda és un color diferent, una veu diferent.
1: Exacte. Tenim la sort bueno, jo ho veig així, de ser un instrument polifònic. Això vol dir que podem fer diverses veus a la vegada, però bueno, també és part de la seva complexitat. És un instrument molt delicat i destacar una veu, deixar l'altra en segon pla, això, doncs, bueno, no és fàcil.
2: Doncs anem perquè sentirem un apunt d'aquesta guitarra,

0: Clar, és que m'heu portat aquí a Sultans of Swing, dels Dire Straits, que és una de les meves cançons preferides, sí, i sap greu, sap greu, sap greu. Xafar-ho, eh? Escolta, al Conservatori teniu tot a punt per a un concert on la guitarra, de fet, serà la protagonista, no? Ara ens explicava el Jordi tota la complexitat de la guitarra, tota la història que hi ha al darrere i totes les capes musicals que ens pot aportar. Però en aquest concert, a més, hi haurà un solista, el mexicà Christopher Avilés. Què ens en podeu dir?
1: Bueno, de fet, és un guitarrista molt jove, però per lo jove que és, ja té una trajectòria molt dilatada. Bueno, ha tocat internacionalment amb diverses orquestres, ha guanyat concursos de guitarra. Va estar treballant uns mesos a l'escola i vam creure oportú oferir aquest concert, també molt eclèctic. I serà un concert on hi posarà un context per tal que el públic no solament vagi a escoltar música, sinó que pugui entendre el tipus de música que fa. Ja volia comentar molt ràpidament, hi ha un autor que es diu Pedro Ximénez Tirado, que és un autor peruà del segle XVIII, i en part el Christopher Avilés s'encarrega una mica de difondre aquesta música. Podria ser una mica l'equivalent per l'època a Mozart o més amb la guitarra a Ferran Sors, i penso que és molt interessant perquè escoltarem un tipus de música que no s'ha escoltat pràcticament, jo no ho havia sentit per aquí.
2: I l'escoltarem el 5 de novembre.
0: Exacte. El 5 de novembre, més amb aquesta oportunitat de sentir les peces comentades, no? Clara, que moltes vegades les propostes que feu des del Conservatori, crec que hi ha aquest valor, aquest valor afegit, de poder entendre, sobretot les persones que som de fora del món de la música, posar context a tot allò que estem escoltant i del que gaudim.
1: Sí, a més, començarà el concert amb la peça d'un alumne convidat. Volem integrar també els estudiants i tocarà una peça a León Suárez per obrir el concert, i això també està molt bé.

0: Sí, estem escoltant Sarabanda, d'en Bach, interpretat per Christopher Avilés. Per tant, aquest tipus de registre ell també interpreta. Bonic, bonic, delicat, bé. Aquí estem.
1: I tindrem l'oportunitat de veure'l el 5 de novembre. Jordi, i en el teu cas, què et va dur escollir la guitarra com el teu instrument?
2: Doncs la veritat és una cosa molt prosaica. Estava amb uns amics prenent alguna cosa i un va dir, escolta, podríem fer un grup. I vam dir tots, val, d'acord. I un va dir, bueno, jo tocaré la bateria, jo no sé què. I vaig dir, bueno, doncs jo la guitarra. I després el problema que vaig tenir és que quan vaig aconseguir que els meus pares em compressin una guitarra, el problema és que no la sabia tocar.
1: Clar.
2: Llavors em vaig apuntar a l'Escola de la Música, al Conservatori, i allà em vaig trobar el Francesc Pareja.
1: Que no, el Conservatori de Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, sí. De fet, estic treballant allà on jo vaig estudiar ara mateix. I allà no solament em va ensenyar a tocar la guitarra, sinó que vaig descobrir la part clàssica de la guitarra, la qual em va, bueno, captivar i fins ara m'hi dedico, tot i que m'agraden tot tipus de músiques, però bueno, m'hi dedico més a la clàssica.
1: Quines són les dificultats d'un instrument com la guitarra, que probablement és un dels que, quan tenim ganes de tocar un instrument, és dels que podem tenir potser més a l'abast, no?
2: Exacte. Això és un avantatge i és un problema, que, inclús com a professor, perquè la guitarra és un instrument molt popular, això està molt bé, doncs perquè tothom en té una a casa, tothom més o menys la coneix, però també hi ha l'altra part, que és que tothom es pensa que la guitarra amb dos o tres acords, doncs amb això ja ho tens, no? I realment, quan et poses amb l'estudi de l'instrument, te n'adones que és un instrument igual o més exigent que tots els instruments més tradicionals, ortodoxes, com pugui ser el piano, el violoncel. Llavors, això és fascinant, però també s'ha d'explicar perquè penseu que la peça que estàvem escoltant és de Bach, és a dir, Bach no escrivia per guitarra, escrivia per llaüt, però ja hi ha moltes peces molt complexes i que exigeixen una, tècnicament com musicalment, una exigència bastant alta.
1: I de fet, al Conservatori teniu una orquestra de guitarres.
2: Sí, tenim una orquestra. Els alumnes, quan arriben ja a un cert curs, doncs els ajuntem i comencem a fer una orquestra de guitarres, amb la qual, doncs, a part d'aprendre a tocar en un grup i saber què és estar amb una orquestra, doncs fem sortides, fem concerts, no sé, amb l'orquestra de guitarra hem arribat a anar a fer concerts per Berlín, aquest curs passat vam estar a Andorra, aquest curs també viatjarem, bueno, una experiència jo crec que està molt bé pels alumnes.
0: I jo voldria fer una pinzellada que sentirem d'un quartet de guitarres del Conservatori que en època de pandèmia

0: Respecte a una altra. Uh-huh. És tan popular al món de la guitarra que tenim una expressió que diu no m'aixafis la guitarra. Uh-huh. Dient, vull dir que en el món de les festes, de les coses socials, aquesta expressió està...
1: Ens hem quedat en popular, però no senzilla.
0: Exacte. Eh? Això ho subratllem.
1: Popularitat i complexitat poden anar de la mà.
0: Sí, doncs aquí estem.
2: Sí, la guitarra sempre ha estat un instrument del poble que s'ha tocat a qualsevol festa, a qualsevol bar.
1: Ens ha acompanyat en molts moments de la vida.
2: Però llavors van sorgir personatges com Andrés Segovia, que el que van fer és agafar recollir aquesta tradició i aquesta popular i portar-ho a les sales de concert i donar-li un altre estatus. I d'aquí doncs que la guitarra avui en dia s'estudi també a escoles i conservatoris, no?
0: Uh-huh. Exacte, també tenim en Ferran Sort, sí, entre altres, que tant el Fèlix Poncia, exacte, sí. També són estudiosos del món de la guitarra i grans instrumentistes, que també va haver-hi un moment àlgid de la guitarra. Després el piano va entrar allà, sí o no, com, sí, sí. Però bé, seguim amb la guitarra,
1: hi ha lloc per tots,
0: per tots els instruments.
1: Ens vols fer 5 cèntims de l'agenda que trobarem a part d'aquesta les activitats que hem repassat?
0: Mira, sobretot voldria subratllar molt ràpida, és el concert de Santa Cecília, un concert solidari, que és el dia 24, per tant, a les 19...
1: De novembre.
0: Ai, perdona, si ara està... De novembre, 24 de novembre, un concert solidari que tots els professors estan convidats a participar en peces, per tant, d'un molt bon nivell professional, i aquest solidari és per Pallapupes. Important, tota la tasca que fan, tots aquests pallassos que acompanyen els infants, també persones adultes, en processos
1: de malaltia.
0: Sí, senyora. Sí, i s'acompanya amb la música.
1: I com no podia ser d'una altra manera, nosaltres ens acomiadem i ho fem també amb música.
0: Sí, i a més amb Christopher Avilés. I voldria dir que he triat aquesta peça, que és Ací la vida, perquè és la compositora, és Laura Chávez Blanco, una gran guitarrista del blues, i cal fer subratllar aquesta dona que està considerada una de les millors guitarristes actualment.
1: Doncs reivindiquem les dones compositores, reivindiquem les dones músiques. Jordi i Clara, moltíssimes gràcies, i reivindiquem la guitarra, que avui és el tema que ens ha ocupat. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: els divendres, ja ho sabeu, ens agrada acomiadar el programa, obrint una mica l'agenda cultural de la ciutat, que sempre arriba carregada, i em sembla, Sara, que aquest cap de setmana ho fa especialment, no? Ben farcida.
1: Sí. Exacte, si mireu l'agenda veureu que hi ha activitats per a tots els gustos, a tots els llocs i a totes les hores.
0: Què tenim? Què tenim? Què és allò que hauríem d'apuntar-nos a la nostra agenda? A allò que tu consideres doncs, que pot ser del més interessant o que, si més no, val la pena tenir en compte?
1: El que jo he destacat, no tenia cap dubte, quan arribava aquest cap de setmana de què volia recomanar-vos, és la festa del barri del Monestir de Sant Francesc. És el barri més barri de Sant Cugat,

0: dubte, i a més, és el meu barri.
1: Ah, anava a dir, ai, ai, ai, que aquí veig un biaix, que no, que jo hi estaria d'acord, eh? Però hi veig un biaix de, sí, de confirmació.
0: Bé, són 3 dies, perquè ja comença avui el vespre d'activitats. Jo, si vols, et faig un petit resum de les que crec que ningú s'ha de perdre.
1: I tant.
0: Avui, per començar, a partir de les 7 de la tarda, comença la Cercavila amb una batucada. Sortiran de la plaça de l'1 d'octubre i arribaran fins als Jardins del Vallès.
1: Qui participa en aquesta batucada?
0: Doncs no està especificat, Alba.
1: Doncs haurem de descobrir-ho. Haurem d'anar-hi, sí, a les 7 de la tarda per veure qui són els artífexs.
0: Sí. Després, anirem a... Com us dic, arribarem als Jardins del Vallès i allà es farà el pregó de la Festa del Barri, que cada any el fa una entitat o alguna persona diferent.
1: Mira, això sí que et puc donar una pista.
0: Ja el saps?
1: Sí. Hem estat parlant amb els protagonistes d'aquest pregó, almenys amb una d'elles. Una és la bibliotecària de l'Escola Collserola, mm-hmm, i l'altra és un professor de l'institut. I faran un pregó que ja us aviso que reivindicarà l'educació pública.
0: Sí, exacte. I molt bé, doncs jo de divendres hi ha més cosetes, però bé, si hem de destacar algunes coses, destacaria aquestes dues. Dissabte al matí és tradicional, tots els del barri ho sabem, als Jardins de Sant Francesc, el dia aquest de la Festa del Barri, s'omplen amb totes les entitats i hi ha tot d'activitats per fer. Doncs hi ha un contacontes, hi ha un pintacares, hi ha anar gegants, moltes vegades. Veurem demà si poden venir, si no els hi coincideix amb cap acte. Hi ha algun taller dels Diables... Moltes coses.
1: Molta, o sigui, cultura popular per descobrir o reconèixer i reconnectar, no?
0: Sí. I després de la tarda hi ha el que jo anomeno la cita més dolça, perquè hi ha un concurs de pastissos.
1: Home.
0: És que, bé, això per mi és la perdició. Tothom pot portar els seus pastissos o dolços i llavors la gent, després que el jurat ho hagi tastat, la gent també pot, sense cap problema, comprar una porció d'aquells postres per provar-los. O sigui que per la part dels dits.
1: Hi ha molts pastissers i pastisseres al barri, Sara?
0: Sí. Dones, hi ha gent que té molta mà. Sí.
1: Doncs els més llaminers, ja crec que aquesta se la poden...
0: Que vagin cap allà.
1: La poden subratllar.
0: Ho trobaran als Jardins del Vallès a partir de les 5 de la tarda. Després, també hi ha tradicional a les 8 del vespre la Rua de Balls Tradicionals Bolivians amb Caporales, Sant Simón, Cochabamba. Sortiran dels Jardins del Vallès, que com veieu és un dels punts neuràlgics del barri, i faran una bona volta fins a acabar la plaça del Coll.
1: Amb aquells vestits tradicionals, eh? Tan,
0: molta
1: tan
0: música, molta
1: colorits.
0: Marxa, no sé com no es cansen, perquè la veritat és que
1: hi
0: no
1: intensitat.
0: Paren.
1: Sí,
0: molta, senyora. Molta. I per agafar forces, a les 9, sopar amb Carmanyola, a la plaça del Coll. Tothom qui vulgui pot portar el seu plat cuinat i compartir taula amb els veïns i veïnes. Quan encara estiguem sopant i fins les 12 de la nit, M&M's van, ben coneguda aquí a Sant Cugat, molta marxa també, plaça del Coll.
1: Perfecte, sopar de germanor per acabar el dissabte.
0: Sí, i diumenge al matí tot un clàssic ja a 1:15 als Jardins de Sant Francesc i al bingo musical, que és molt divertit i tothom està bé
1: capellant, cantant,
0: eh? Exacte.
1: Sempre té èxit.
0: Però una novetat que no em volia deixar era a les 5 de la tarda un impro show amb Planeta Impro i, bé, obert a tothom. Diuen que és per totes les edats, així que no hi ha problema anar també amb els nens i nenes. I, com sempre ja sabeu, el públic és el que proposa els temes i els actors allà dalt fan el que poden.
1: A través d'aquells paperets, a vegades que s'han d'omplir al principi
0: sí, després.
1: Ànims i sort als actors i les actrius.
0: Exacte.
1: Per donar sentit a les idees més boges dels veïns i les veïnes.
0: Exacte, doncs ja ho veus, no ens avorrirem.
1: Doncs
0: al
1: no.
0: Barri.
1: La festa...
0: I tothom és benvingut.
1: Mira que bé, la festa del monestir Sant Francesc, que a més a més que és l'última festa major de barri de la temporada, posa el punt final fins a l'any que ve. Moltes propostes per a tothom, i com diu la Sara, tothom és benvingut al barri, no només els veïns i veïnes. Segur que els hi fa il·lusió que la resta de santcuatencs i santcuatenques els hi acompanyin. Moltes gràcies, Sara. Anem a veure què ens depara les arts escèniques.
0: Perfecte, adéu.
1: I ara és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda de les arts escèniques amb l'Eduard Gené. Com ho tenim aquest cap de setmana?
2: Bastant ple, eh? Bastant
1: carregat,
2: ple i difícil.
1: Ja
2: difícil. Però mira, comencem. Divendres, o sigui, avui divendres, a les 22 hores, obren les portes de la sala de Ciro del Mercantic, perquè a les 22:30 comença el concert del grup Derivas i diu el mayor homenaje a héroes del silencio. Ah,
1: Vinga.
2: Durada aproximada de 2 hores. El preu 19,80.
1: 20 horets.
2: Va, 20 horets.
1: Més aviat.
2: Més suposo que després et prens alguna coseta, tal, tal, tal. I dissabte a les 20 hores i el diumenge a les 19 hores al Teatre de Mirasol, la companyia Fila Zero de la Unió Sant Cugatenca, que representa Sota Teràpia, la Matías del Federico. És una comèdia dramàtica, on tres parelles participen en una sessió. I, bueno, els hi deixa aquí uns sobrets perquè elles vagin obrint amb un ordre determinat i, evidentment, passen moltes coses. Moltes coses no previstes. És una codirecció de l'Eva Maria Jiménez i de la Teresa Canes, amb Agustí Sunyer, Roser Canes, Jaume Ramoneda, Mercè Florentir, Ricard Arroyo i Rosa Ponsi. Durada 90 minuts, peu 6 eurons.
1: Molt assequible.
2: Està bé. Està
1: Vinga.
2: Bé. També el dissabte a la Sala Clavé de la Unió, Centre Cultural, de les 16 a les 20 hores, Casino Battle Edition 2. Ai, ai, ai, on la dansa entra en joc, diuen aquí, amb Dispersions. Una proposta singular que connecta artistes, públic, cultura urbana amb un esdeveniment de dansa urbana que transforma el concepte tradicional de les batalles de freestyle.
1: Ah, doncs mira, em sembla que això pot ser ben divertit.
2: Això pot ser divertit i sobretot sorprenent.
1: I sorprenent, sí.
2: El concepte de direcció és del Marc Carrizo, la Laura Gallostre, la Júlia Puig, l'Albert Morancho i l'Ariadna Aràniga.
1: Vinga, prenc nota.
2: El dissabte comença la 15a convocatòria del Festival Petits Camaleons. Escolta'm, diu el dret de les nens i les nenes a la bona música, que està pensada per infants de 0 a 12. Això del 0 jo no l'acabo d'entendre.
1: Per nadons.
2: Per de 12, diguéssim. M'agrada això de 0 a 12. Bueno, doncs de 0 a 12. El Teatre Auditori de Vilassau i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que també es fa el diumenge amb el mateix horari de 11 a 19 hores. La direcció és de l'Albert Puig, en diferents espais, Teatre Auditori, Zona Premium, La Carpa, Boletum, El Pati, l'Aula Magna, també de l'Escola de Música i l'Espai Oïdors per Nadons. Zona de food trucks, pàrquing de cotxets. Això és molt interessant, el pàrquing de cotxets.
1: Sí, esclar, perquè si els de zero hi poden anar...
2: Perquè n'hi ha molts, eh? Quedes al·lucinat quan ho veus. I un gran etcètera com a llista de grups participants. Imagina't, els Pets, Miqui Núñez, l'Ubic Band, Sidoní, els Amics de les Arts, el Petit de Caleril... Bueno, em paro aquí perquè és que n'hi ha moltíssims.
1: Moltíssims. La gent ja pot mirar
2: i pot
1: el programa.
2: I pot mirar-ho i veure-ho, eh? També un concert per a nadons. Això és molt curiós perquè sempre, clar, estan plens. Són pocs, dura poc, però és molt efectiu.
1: Vinga.
2: I sembla que gairebé els espais tenen l'entrada exaurides, però encara n'hi ha, eh? O sigui, encara n'hi ha, encara es pot provar.
1: Alguna coseta alguna pels que vagin queda a última hora.
2: També el dissabte al Centre Borja tanca el Festival Contratemps amb òpera flamenco, Los Elementos, a partir de la colorista òpera barroca d'Antonio Literas, amb una barreja de partitures del segle XVIII, del ple barroc espanyol a l'estil italià, i dansa flamenca amb Aurora Peña i Violeta Alarcón, les sopranos Marta Valero i Elena Rosurizao, mezzos Jorge Morato tenor, ballarins Esmeralda Manzanas i el Miguel Lara, coreografia de Carolina Pozuelo i l'ensemble Contratemps amb diferents músics que toquen diferents instruments com violins, oboè, o viola de gamba, guitarra barroca i tiorba i clavecí.
1: Bueno, la veritat és sempre que... Sempre és, no?, garantia de qualitat també el Festival
2: segur,
1: Contratemps.
2: Segur, i a més serà molt especial. Jo, aquesta cap de setmana, evidentment, les famílies que tenen nens i nenes...
1: Està clar, eh?
2: No hi ha cap...
1: No hi ha competència.
2: No hi ha competència.
1: Cap als Petits Camaleons.
2: I poden anar als Petits Camaleons, s'ho passaran molt bé i està molt bé. I els nens també, i les nenes també. I els amants de la música és més complicat. Perquè tenim aquesta òpera flamenc, que no és habitual, però hi ha una sessió de rap i dansa urbana preferida que tampoc és habitual.
1: No, jo crec que és una molt bona oportunitat.
2: I hi ha participació. O sigui que tu pots, així com el flamenc i l'òpera no pots pujar a l'escenari...
1: No, ets un espectador.
2: Aquí sí que ho podràs fer-ho i llavors es pot fer un doblete.
1: Mira.
2: Un doblete, el cant de la Fila Zero, perquè fan teatre el dissabte i el diumenge.
1: Tu pots combinar.
2: Exacte.
1: I després una mica de freestyle.
2: També.
1: Eduard Gené, moltes gràcies, molt bon cap de setmana.
2: Vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Media.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I avui obrim la primera secció de literatura de la temporada fent un viatge fins a l'Escòcia del segle XIX per descobrir un dels grans narradors de la literatura universal, Robert Louis Stevenson, autor d'obres tan icòniques com El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o de l'Illa del Tresor. Stevenson va ser molt més que un escriptor d'aventures. Ell va ser un viatger, bohem, inconformista i un mestre del relat curt. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Molt bon dia, ben tornat.
1: Molt bon dia, què tal, com aneu?
0: Comencem forts.
1: Sí, no? Bueno, comencem així, tornant de l'estiu, que sí. Sempre, per exemple, l'Illa del Tresor, a mi em recorda a una lectura d'estiu quan ets més jovenet.
0: Més jove, sí. Sí.
1: I, bueno, que tens més temps i que, com que estan així d'aventures i tal, doncs, bueno...
0: Està bé.
1: Perquè ens en recordem una mica dels estius.
0: Ai, sí. Que no, ens, no amb nostàlgia, no? Ja en tornarem a tenir una altra, més que ha sigut molt calorós.
1: I avui en dia amb la calor que fa, ja ni t'ho explico.
0: Potser tenim ganes de tardor.
1: I tant.
0: Fins i tot.
1: No ho saps prou bé.
0: Parlem, Roger, de Stevenson, el coneixem pels seus llibres, però jo diria que potser la seva vida és més desconeguda i podria ser una vida que podríem tirar fins i tot de novel·la.
1: Correcte, sí, sí. Va morir jove, diguéssim, va morir amb 44 anys, però... Robert Louis Stevenson, vull dir que té una vida gairebé com si n'hagués viscut quatre de normals.
0: Perquè... Molta intensitat.
1: Molta intensitat. També ve determinada una mica per temes mèdics. Vull dir, això d'aquestes ànsies també, a part de l'esperit aventurer que sempre va tenir, també viatjava una mica en funció de climes més adequats, perquè ja de jove va desenvolupar una malaltia hereditària pulmonar transmesa per la seva mare, i, bueno, que finalment també li va portar complicacions i que hi ha una mort prematura, diguéssim. Uh-huh. Però també va buscar viatjar també en funció de climes més saludables per
0: la seva
1: salut.
0: Condició,
1: sí,
0: no?
1: Per la seva condició.
0: No sé què hi ha de ser en aquesta imatge, dèiem, de viatger, de bohemi, no sé, per posar alguna etiqueta, i d'aventurer. I no sé si ens situem a l'Escòcia o a l'Europa d'aquell segle XIX, si també era una figura poc convencional.
1: Per suposat, sí, pel que s'explica i els testimonis que ens han deixat, diguéssim, sobre la seva persona. Clar, ell venia d'una família, el seu pare era enginyer de fars, que, bueno, que també és una professió molt curiosa, no?
0: Sí.
1: De fet, ell va començar a estudiar-ho, diguéssim, per imposició paternal una mica. Després va fer dret per contentar el seu pare, bueno, perquè no li agradava molt això dels fars. Però ell venia d'una família presbiteriana, que això és molt calvinista, és una molt religiosa...
0: Això va, condiciona, sí, suposo, també el caràcter, condiciona, no? Per la, o la rebel·lia.
1: Clar, et condiciona a la contra moltes vegades, no? Llavors, de fet, ella es va declarar agnòstic o ateu, no recordo ben bé. Però, clar, ell sí que era un personatge de la universitat, va ser conegut molt per anar amb el... Clar, pensem que a l'època és això, és el segle XIX, la meitat del segle XIX, el tio portava els cabells llargs, anava amb una indumentària una mica així bohèmia, amb jaquetes de terciopelo, ara no em surt el...
0: De vellut.
1: De vellut, correcte, sí, no em sortia el nom correcte en català. De fet, el coneixia a la universitat amb això, com a jaqueta de vellut, perquè sempre anava una jaqueta de vellut molt, molt característica, devia ser color, o sigui, una mica llampant. Freqüentava tavernes, freqüentava bordells, vull dir que tenia una vida una mica dissoluta. No sé si diria en bohèmia, però segurament poc convencional, o almenys... poc convencional de la manera que la portava ell, que no, uh-huh. Tampoc se n'amagava gaire, diguéssim. Potser en la societat victoriana això xocava molt més, no? Perquè era una persona que bé, que feia el que...
0: Fora de les normes.
1: Sí, fora de les normes, i no se n'amagava, diguéssim.
0: I això no sé si li devia portar problemes amb la família, també.
1: Sí, sempre va haver-hi friccions familiars pel tema aquest, pel tema religiós, pel tema... Clar, una família calvinista presbiteriana a l'Escòcia del segle XIX... Clar, si ja en el segle XXI ja també a vegades sembla, no?
0: Que el depèn, carril està molt marcat.
1: Clar, depèn del que hagis de fer, no? Busca't estudiar alguna cosa que et porti, no? Que sigui de profit. Doncs imagina't un tio que, clar, que sí que va acabar la carrera de dret, uh-huh. Una mica per això.
0: Perquè s'havia de fer,
1: per
0: no?
1: Per contentar una mica la seva família, però clar, és un tio que es va començar a viatjar. De fet, va viatjar molt també degut a... Bueno, que l'amor de la seva vida va ser... Clar, que això també li va portar molta polèmica. Va ser una dona casada, divorciada, 10 anys major que ell, amb dos fills, imagina't com devia ser a l'època, també
0: no
1: un escàndol.
0: No devia agradar gens. No,
1: clar,
0: no.
1: Vull dir que en aquest sentit...
0: Penso en la dona, també, eh?
1: No, no, per això, sí, sí, i bueno, que van ser molt feliços junts, però vull dir que, clar, que no estaven els estàndards de l'època. I clar que va marcar, sí, sí, tot això era... anava a la contra una mica amb tot.
0: I com creus que totes aquestes històries personals, aquests viatges, aquestes històries d'amor, aquests problemes de salut també, van influir en allò que escrivia i que ens ha arribat?
1: Clar, van influir molt perquè, clar, ell, el tenir aquesta condició una mica feble, de seguida també el va condicionar una mica en la seva escriptura, tota aquesta melancolia, els relats aquests una mica tan profunds i tan... A veure, que sí que té relats més lluminosos i tot, d'aventures, per suposat, però sí que té un punt de vista una mica... No, potser diríem melangiós, pessimista...
0: Tot i la joventut, al final.
1: Sí,
0: eh?
1: Perquè, clar, també pensem que va morir amb 44 anys, però, clar, en certa manera es va adonar de seguida de que el món, diguéssim, no era tan bonic com ens pinten sempre, no?
0: Vull dir, sí.
1: Hi ha gent que no son, ni se n'adona en tot en 90 anys, doncs ella de ben jove ja...
0: Ho va aprendre de jove.
1: Ja va saber que... bueno,
0: és, que a dia d'avui podríem dir que és un clàssic indiscutible, però no sé, pel que ell has dit i pel que tu m'explicaves abans de fer la secció, si va ser ell valorat durant la seva carrera i en vida com un gran escriptor. Quina
1: Clar, va vendre... Vull dir, va ser un... escriptor d'èxit perquè va vendre molts exemplars, diguéssim, però això ja sabem que no sempre va...
0: No va relacionat
1: amb la qualitat,
0: no?
1: Literària, o el que es considera la qualitat literària. El que va, diguéssim, penalitzar una mica ell, diguéssim, a la seva època va ser, i fins passada la seva mort, bastant endavant, diguéssim, és que sempre se l'ha titllat una mica d'escriptor per nens, diguéssim, o per joves...
0: Pels contes, feia, no? Perquè
1: sí,
0: feia,
1: feia contes, feia literatura d'aventures, a banda de això de l'arxifamosa i el tresor també té la fletxa negra, té molts relats així d'aventures, també. Llavors, això l'ha condicionat molt en aquest sentit, que molta gent el veia com un escriptor de segona fila perquè, bueno, pel simple fet de que potser sí que tenia un sector del seu... un percentatge dels seus relats anant enfocats a aquest tipus de literatura. Però això no vol dir que no tinguin una gran qualitat i una gran profunditat, vull dir que això és com tot, ja...
0: I en ella ja... això la tormentava? O
1: no,
0: o li era
1: no
0: igual?
1: Pas. No, amb això ell em sembla que vivia bastant tranquil, eh? En aquest sentit, no era vanidós.
0: No necessitava aquest reconeixement públic.
1: No, de fet, es diu que al final de la seva vida molts dels seus relats els cosignava amb el seu fillastre, diguéssim, i, bueno, s'ha descobert que en realitat ho feia més per ell, diguéssim, que
0: sí.
1: perquè els escrivia ell, però posava com si...
0: Com per projectar-lo, no?
1: Com per projectar, o perquè tingués algun tipus de reconeixement, i per això algun tipus, algú que tingués ego, que
0: no ho hagués fet mai.
1: No ho hagués fet mai. Vull dir que no...
0: Clar, les seves obres més famoses, podríem dir, són L'illa del tresor, El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde, però tu ens ho deies ara, destaca molt per la seva faceta d'escriptor de conte, de relat curt.
1: Sí,
0: és un dels grans mestres.
1: És un dels grans mestres. En llengua anglosaxona, en anglès, diguéssim, per suposat, vull dir, a vegades se l'obvia una mica, però és dels més prolífics i dels escriptors de narració curta més valuosos, més ben considerats en l'actualitat en la llengua anglesa. Vull dir que està a l'alçada dels grans escriptors del relat curt en anglès.
0: Quines característiques tenen els seus contes? Què els fa diferents o què els fa especial, diries?
1: Clar, té molta economia de llenguatge, vull dir que això a vegades també va a la contra en el sentit que molta gent es pensa que, clar, que utilitzar, diguéssim, el ser concís i el ser estalviador en el llenguatge et fa pitjor escriptor, quan en realitat és ben bé al revés, no? Perquè... no necessita de molta parrafada. També és...
0: Per explicar.
1: Sí, i després té la profunditat psicològica dels personatges, que això, si et fixes en els seus relats, no és blanc i negre, el personatge no és bo ni dolent, sempre hi ha una mica l'ambivalència aquesta, no?, dels personatges que tenen diferents angles.
0: Les diferents facetes al final, no?
1: Correcte. Un personatge dolent pot tenir moltes coses bones, també, i al revés. El personatge bo, el protagonista, que sembla que ha de ser...
0: Això, un ésser de llum.
1: Un ésser de llum, doncs, també té els seus dubtes, els seus cantons foscos, i això és molt enriquidor també, i és molt modern també per l'època que ho feia.
0: Sí, diguéssim. Per al segle XIX, sí, ara correcte. Estem acostumats al cinema, no? Sí. Que ens presenten tots aquests superherois en sí. aquests grisos, però no fa tant teníem els bons bons i els dolents dolents, no?
1: Sí,
0: no,
1: clar, també és molt important perquè va crear com molt estereotips en el bon sentit de la paraula del... Per exemple, tota la imaginària que tenim dels pirates...
0: Sí.
1: Això molt...
0: La pota de pal, el lloro...
1: Sí, l'oli tapat...
0: Ens ha arribat gràcies a la seva literatura.
1: Sí, sí, el tresor, l'illa solitària, amb el tresor amagat, enterrat...
0: La bandera, pirata,
1: tot
0: no?
1: Això, clar, tot això gairebé és... És ben bé que, bueno, que ens guardem
0: d'aquest home.
1: Sí.
0: Obra seva.
1: En gran part, sí.
0: Si algú vol llegir algun dels seus contes o relats curts, li aconsellaries algun per començar en especial?
1: Sí, però el doctor Jekyll i Mr. Hyde en realitat està considerat un relat curt. Aquest és potser el més famós que té. Que ja, suposo que la gent sap de què va, no? Que és aquesta...
0: Com a mínim l'expressió.
1: Sí, sí, d'aquesta...
0: Oi? Que ha transcendit fins
1: clar,
0: i tot.
1: Clar, la dualitat, en realitat, que t'està mostrant és la dualitat de les persones, no? Que és això.
0: Aquestes dues cares, sí. Aquests dos personatges.
1: Sí, és a l'extrem, però bueno, però una mica és això. Llavors, que de fet Freud també el va agafar molt, també, o sigui,
0: a partir de l'obra?
1: El teorema aquest, no? El teorema, l'esquema aquest del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també era un gran fan d'aquesta obra, també, sempre, del doctor Jekyll i Mr. Hyde. Relats curts que estan molt... Gairebé tots són molt aprofitables o molt reivindicables i et diria que hi ha molt pocs que no tinguin qualitat.
0: Sí, gairebé és un encert segur.
1: Sí, hi ha el Club dels Suïcides, hi ha el Lladre de Cadàvers, o l'Aia també, que passa precisament a Espanya. També així famós. Ah, sí, el Diable a l'Ampolla, que aquest és molt bo. És un diable que et concedeix els desitjos i sempre, bueno, que això no sempre és bo, com ja sabem, que l'avarícia porta males coses. És que en té moltíssimes, vull dir, moltíssims... De fet, hi ha alguna edició completa que els pots trobar tots, però si no...
0: Tu en portes una de força... No sé si són tots, però gairebé,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: N'hi ha molts, eh?
1: En aquest cas, l'ha fet d'estar... Valdemar, que és una editorial que en narrativa així fantàstica, de terror, ho fa molt, molt, molt, molt bé, amb una enquadernació també de tapa dura molt bonica, i aquest és el... En aquest cas, pel que he llegit el pròleg i m'ho haig de creure... Aquí estan reunits tots els contes que...
0: El teniu?
1: Tots
0: els relats curts. A la Salvatge,
1: sí,
0: si algú té ganes,
1: sí,
0: l'hem despertat al Cuquet, el trobarà.
1: Això no hi ha problema. De totes maneres, aquests, els més clàssics de tots, em sembla que sí que es poden anar trobant, diguéssim, per separat. I alguna altra antologia, que potser te'n manca algun, però bueno. Però sí que és possible que els puguis acabar tenint tots. Si no és aquesta edició que he portat jo, que és una mica de... No et diré de luxe, però bueno... Que
0: home, és d'aquestes boniques de tenir.
1: Sí, és per posar el prestatge i t'has de rascar una mica la butxaca, però...
0: A vegades val la pena,
1: sí,
0: no?
1: Mi,
0: si ens agrada,
1: sí.
0: O a l'autor,
1: sí.
0: O a vegades...
1: Per mi sí.
0: Tenir aquella obra bonica...
1: Sí, també té narrativa de viatges, també, perquè que és un, potser és un aspecte d'ell que no, potser no és tan conegut.
0: No és tan conegut.
1: Però ell va viatjar molt, ja des de ben... Bueno, diria ben jove, perquè va morir jove, però vull dir que... va fer un viatge a França amb mula, als mars del Pacífic també, perquè va acabar morint a Samoa. Vull dir que té 3 o 4 llibres també de... Per també va creuar tots els Estats Units per amor. Vull dir que això no fa qualsevol.
0: No, i menys al segle XIX,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No hi ha la tecnologia,
1: sí, busca,
0: i els transports que hi ha avui en dia.
1: Diu, perseguint a la seva, diguéssim, amant, diguéssim, se'n va anar fins als Estats Units i després va creuar de costa a costa, pràcticament. Que també això va plasmar, diguéssim, narrativa de viatges.
0: Dels dos grans títols, potser, que no sé si són grans perquè són millors o perquè són els que s'han fet més famosos i populars, en recomanes un per sobre de l'altre, o en funció de l'edat, dels gustos? No sé,
1: clar,
0: si és la gran,
1: sí,
0: novel·la d'aventures, Illa del Tresor, des que ets ben jove.
1: Per mi, segurament, a nivell personal, per mi,
0: sí.
1: Sí, segurament és... A més, és curiós perquè, clar, jo ho associo també a pel·lícules, vull dir...
0: Sí.
1: Que també mirava de petit, tot això de l'Illa del Tresor, ara no sé qui eren els actors, però és una pel·lícula antiga, que havia la cançó d'aquella, La botella del ron, bueno, que era molt impressionable. Per mi, clar, és que són dos gèneres molt, molt, molt, no et diré contraris, però bueno, sí que és veritat que l'Illa del Tresor potser és més... Te la pots llegir a qualsevol edat, però potser si la llegeixes a una edat així... Clar, els joves d'ara no sé si fan aquestes coses, però... Però, clar, jo em vaig llegir amb 12, 13 anys me la vaig llegir, clar, i et poses la història al cap i és com si tu...
0: I et converteixes en un pirata.
1: En un pirata, sí, és com si et poses el mocador al cap i...
0: I endavant amb l'aventura.
1: La pistola, el cinturó, el sable, i anar a buscar el mapa i anar buscant el tresor pel jardí o per Collserola. Bueno, Collserola no, que està tancat.
0: Ara l'hem tancat.
1: Trobarem senglars i els forestals que ens faran fora. També. Però... I l'altre, potser l'altre té... Clar, l'altre potser, al ser una mica joc psicològic, també te'l pots llegir amb 13 o 14 anys, però potser va una mica més endavant, potser...
0: Entens més els matisos, probablement, no? Sí. I ens explicaves ara, hi ha la part de literatura, però com que són històries tan bones, diguéssim, han arribat en adaptacions al cinema...
1: Sí, i tant, i tant. Bueno, la d'aquestes dues que dèiem, La fletxa negra també va ser una pel·lícula d'aventures. Ara no et sabré dir els directors, mira que anava molt al cine, però me les he vist mil vegades, les tenia gravades amb...
0: Amb el vídeo?
1: Sí, amb vídeo.
0: Que les feien això, a la televisió
1: això,
0: i podies gravar-ho.
1: Això ja no existeix, però bueno, sí, tenia el Doctor Jack i Mr. Hyde, que era una pel·lícula clàssica de terror, L'illa del tresor, per això que és el que et deia, que també em marcava molt. Que em sembla que han fet no sé quantes versions, vull dir que també són...
0: Hi ha còmics, també.
1: Sí, són pel·lícules, sí, correcte. Hi ha un còmic, que el John Longsilver, em sembla que sí, que no, jo el tinc, de fet, aquest, que és una revisitació del personatge del Long John Silver, que és el dolent, diguéssim, amb la pota de pal i tot plegat. I sí, se n'ha fet de totes... còmic, pel·lícula...
0: Totes les adaptacions
1: Disco,
0: possibles,
1: no,
0: probables.
1: Però quasi. Sí, sí.
0: I ara que fa un segle de la seva mort, més d'un segle, de fet, creus que encara queda petjada de Stevenson? En la manera de fer, en algun tipus de literatura, fins i tot en algun autor, al cinema?
1: Suposo que sí. Mira, avui revisant-me les notes que tenia. Hi ha opinadors que inclús diuen que hi ha algun relat de Stevenson que va influenciar inclús en Tolkien, vull dir que segur que queda. Vull dir que
0: Tolkien no era de poques paraules, per això.
1: No, això no. No
0: aquí però... vindria a ser dos mons molt a part.
1: Sí, no, correcte. Però segur que... Sí, segur que... Segur que... No sé si queda a nivell directe, clar, perquè avui en dia, clar, han passat un segle, segurament tu no veus la petjada, però... A través d'altres escriptors que també han rebut la seva influència, segur que alguna reminiscència li queda.
0: En tot cas, ben actual, per llegir-lo, a qualsevol edat, hi ha els relats curts, de fet, els llibres tampoc són molt, molt, molt llargs.
1: No, això també és avui en dia que anem tan atabalats. Jo sempre reivindico, també és un gènere això del conte, el relat curt, que està... Que
0: una mica denostrat, sembla, oi?
1: Sí, perquè, clar, la gent pensa que és això, que és literatura de segona. Ai, perdó. Literatura de segona i no és ben bé així. Vull dir que hi ha grans mestres del relat curt i en aquest cas, no sé, és que...
0: En tenim bueno, clar, sobre la taula.
1: Vas amb el tot xuquet al tren, segurament és incòmode, però sí que aquest tipus de relat curt jo penso que entra molt bé. Que...
0: Doncs reivindicat el relat curt, en aquest cas amb Stevenson. Nosaltres ens acomiadem per avui. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 10 del matí, amb els informatius. Seguirem parlant de la Setmana Europea de la Mobilitat, amb els reptes que suposa encara la mobilitat a casa nostra per a persones amb diverses discapacitats. I acabarem amb una entrevista amb la Montse Moral, coincidint amb la Setmana del Farmacèutic. I tornem demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs, ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes.
2: Bon dia, Aura.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Bé.
2: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
3: Bueno, pues jo sóc Laura, en tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
2: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
3: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però així, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles i que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens les posa la societat i que s'haurien de com, canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
2: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
3: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix, te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real, participar en totes les coses de la ciutat.
2: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles, fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
3: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots i és molt fàcil. És que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlaran abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, doncs pues mira, prefereixo que li comentis. Però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
2: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
3: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que han fet no l'he vist. I llavors no sé si estarà adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me a que em diguin, ah, sí, està adaptat, o de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és, com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
2: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
3: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com, poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depèn de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que si no conec a la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades em costa potser entendre les reaccions o demanar-li. I em poso nerviosa.
2: Has parlat de frustració i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
3: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estava la rampa bloquejada, em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no que baixant directament al centre del poble, per exemple.
2: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
3: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així. Seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que, si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. Llavors, pues, m'he quedat atrapada o coses així. O coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona, perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna cosa que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir, vale, vaig a agafar això. Funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
2: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
3: Ens dona molta independència. I a mi, sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
2: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
3: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
2: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
3: Gràcies.
1: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús.
2: Montserrat i Llorenç, explica'ns una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
4: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que, per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
5: Jo tampoc hi veig gens, en principi, no, al principi veia la meta de llums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única, la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindrem problema si és més espai, més ample o així, l'única sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
4: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
2: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
5: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer sigues-agues, i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle, i vas així tot el rato donant cops, com si fossin una rumba.
2: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
4: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià, i s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
2: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van amb cadira de rodes.
4: Sí.
2: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Mm. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu, són greus?
5: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot, ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa tot localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com mali, si no parlés, tu agafaries i comptant les parades sabries on has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on has de baixar o anar preguntant tot el rato.
2: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
4: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, per tant el mando que ens activa els semàfors.
2: Quines mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
5: Bueno, en primer de tot, faltaria que per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa, al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren, i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podies anar un cantó a l'altre, el bus hauria de ser igual, i a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2, quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que, perquè també a vegades també és molt empipador que pari un bus, és el L3, no, és que agafo l'altre, i para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
2: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
4: Exactament aquestes. Que apliquin el Codi d'Accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
5: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes que es problemes de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina d'haver encaminaments, tot això està recollit en un codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o franges de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
4: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
2: I a la ciutadania, hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
5: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i patar plam contra el cotxe. amb la porta oberta.
4: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
5: O les escombraries de la cosa de la recollida selectiva de les,

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerro.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Compis a déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions. Animal, vegetable, or mineral?
5: Animal.
7: Busy?
5: Tremendous.
8: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana, una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa Els trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviat ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes, es tornen cada cop més competitius entre ells. I ella, una mica farta, es casa, finalment, amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir: «Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases». Una cosa així com: «Passa'm la mostassa, si us plau». Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta, que també va ser seguida pels obrers, contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament, explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena, que ara sentirem, transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Macio.
9: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isa.

0: y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
1: Sí.
0: Pero así también. Y encaja así. Y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente, esta mesa, lo que hay sobre ella, la nevera, esta habitación, su nariz, el mundo entero, puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica entre las formas y los tamaños. Y me preguntaba por qué. No sé por qué es así, pero es así.
2: Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis.
3: Els somiadors, un film basat a la novel·la Els anys innocents de l'escriptor escocès Gilbert Adair, que per fer-la es va inspirar en una altra novel·la i a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, totes dues amb el mateix títol, Els infants terribles. La novel·la era de Jean Cocteau, de l'any 1929, i la versió en cinema era de Jean-Pierre Melville, del 1950. Una gran novel·la i una gran pel·lícula, per cert. A la pel·lícula Els somiadors, de Bertolucci, hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film Banda a part, de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea que un moment, uns instants, en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí, però ben bé es podria dir Dos homes i una dona o Una dona i dos homes, perquè la seva va ser una relació a tres, encara que Sundance Kid i Etta Place es van casar. Per l'agència de detectius Pinkerton, que els tenia en recerca i captura perquè atracaven bancs i trens, sabem que Etta Place era entre 11 i 12 anys més jove que ells. Ella estava en la vintena i ells a la trentena. Sabem també que era una dona culta, que muntava a cavall esplèndidament, que participava en els robatoris i que era molt maca, molt atractiva. Hi ha fotos seves que ho confirmen. A més, li agradava molt la roba d'alta costura i es feia vestir per dissenyadors francesos. En aquesta escena, que ara sentirem, és ella qui parla amb ells i els diu que té 26 anys.
4: I'm 26, and I'm single and a school teacher, and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you, and I won't whine, and I'll sew your socks, and I'll stitch you when you're wounded. And I'll do anything you ask of me, except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind.
3: Una petita escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si, com diu el film, Etta Place, aquí tenia 26 anys, i si tenim en compte que havia nascut el 1878, estem parlant de l'any 1904. Sundance Kid, interpretat per Robert Redford, en tenia 34, i Butch Cassidy, interpretat per Paul Newman, en tenia 35. L'any següent, el 1905, l'agència Pinkerton va estar a punt d'enxampar-los. Però un xèrif, que estava enamorat d'Etta Place, ja us he dit que era una bellesa, els va avisar i van fugir. No va ser fins al 1908 que, segons es diu, van morir, com es veu a la pel·lícula. Però no sembla del tot cert, ja que mai no es van trobar els cadàvers. L'any 1991 es van fer excavacions i proves d'ADN, però no coincidien amb cap parent viu d'ells. I el 2017 es va fer una nova recerca per localitzar Butch Cassidy, el cos de Butch Cassidy. Es van fer noves excavacions i van trobar restes humanes, però l'ADN tampoc no coincidia. Pel que fa a Etta Place, és un altre misteri, perquè a partir d'aquell moment se li perd el rastre. Es deia que havia mort, però la família deia que no, que era viva. Com a mínim, fins al 1917. És a dir, que hauria mort poc abans de fer 40 anys. Els trios sexuals sempre han donat molt de joc al cinema. Són molt cinematogràfics. I nosaltres avui n'hem parlat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Hi ha pel·lícules com la mexicana I tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, sobre dos amics que coneixen una noia espanyola, interpretada per Maribel Verdú, en crisi matrimonial, que, per superar-la, decideix establir una relació amb ells. O també la pel·lícula espanyola Castillos de Cartón, de Salvador García Ruiz, basada en la novel·la d'Almudena Grandes, sobre un trio format per tres estudiants de Belles Arts, dos nois i una noia que es manté fins que l'etapa, el trio es manté fins que l'etapa estudiantil acaba i cadascú emprèn el seu camí. Nosaltres, en tot cas, tancarem amb una pel·lícula que és una joia d'aquest disseny de vida. Un dels grans clàssics de la història del cinema, fins al punt que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. Estic parlant de Jules et Jim, de François Truffaut, que, per fer-la, es va basar en una novel·la de l'escriptor francès Henri-Pierre Rocher. Aquí, en el marc de la primera meitat del segle XX, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, hi trobem dos amics, un austríac i un francès, que s'enamoren de la mateixa dona, interpretada per Jean Moreau, i esdevenen un trio. La seva, de fet, és una història real perquè Henri-Pierre Rocher es va basar en un capítol de la seva pròpia vida per escriure la novel·la. El personatge que interpreta Jean Moreau evoca el de Helen Grund, una periodista alemanya que a París va conèixer l'escriptor Franz Hessel i s'hi va casar. Però al mateix temps va mantenir una relació continuada amb Henri-Pierre Rocher. De tota manera, no tot en el film és verídic, començant pel seu tràgic final. En realitat no hi va haver cap tràgic final. Helen Grund va viure fins als 96 anys. Franz Hessel va morir als 60 anys, d'un vessament cerebral. I Henri-Pierre Rocher, autor de la novel·la, va morir quan era a punt de fer-ne 80. Una de les escenes més encantadores de Jules et Jim és quan Jean Moreau canta la cançó El remolí de la vida. És una cançó molt bonica i al mateix temps melangiosa perquè parla de dues persones que es troben i se separen contínuament, en el sentit que l'amor pot ser efímer i indestructible alhora. Però parla també la cançó de l'acceptació de la vida com un corrent constant de canvis inevitables i de la força que tenen aquests canvis al llarg de la nostra existència. Parla de la bellesa de l'amor que perdura i ens diu que, malgrat que la vida és un remolí de trobades i comiats, en què l'única certesa que tenim és la incertesa, hi ha sentiments que, malgrat les tempestes, no moren mai perquè són eterns. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarasau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes
1: en
0: el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport en el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important, de fet és un aprenentatge important, el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida, però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer, seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Et diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, ah, vale, doncs si ja és bé, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme. Bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara són finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere? On és exactament el problema? Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que li podria, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé. Si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur, no? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també hi podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
1: Totalment.
0: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen, no m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
0: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar, construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé, o jo no vaig tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys, o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això, podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot a la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria, per definir això, una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova. No? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova. I és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és algo que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença alguna cosa no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
1: Clar. A veure, no hi ha un... No podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo, no? Que mm-hmm. no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. I no sabem, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de dues setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ns també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues, si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar. I si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
0: D'un espai,
1: d'un espai. D'un espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegui, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
0: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldola màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges i també, no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
0: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí, de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
2: Bon dia.
1: Perquè no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
2: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la reentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part de els mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
1: també,
2: la nostra feina, també.
1: També en el món editorial, Teniu un calendari, fins i tot, amb aquestes novetats.
2: Sí, sí, per qui pugui veure, tenim al nostre Instagram, tenim calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
1: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar, hosti, aquest llibre segur que funciona?
2: Bueno, al final, jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? Experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal. Però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment, i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment. També l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no. És a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
1: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
2: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies, i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
1: És això el que té aquest autor, que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
2: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. És a dir, això ha passat realment?
1: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
2: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
1: Per tant, aposta segura.
2: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
1: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los años secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
2: Sí, realment, Temes d'Hoy és una editorial dintre del grup Planeta que ha apostat per veus més joves, com Beatriz Serrano, que va fer El descontento, que va ser un èxit que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los Años Secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a ser aquesta línia. És una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
1: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos Preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? si res més no, una veu personal.
2: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí ven èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
1: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
2: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això ja és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
1: I aquesta connexió millennial, no?
2: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer algo que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
1: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar?
2: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
1: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
2: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
1: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
2: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència, doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
1: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
2: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè és, crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu, diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o L'estiu que mi mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella ha posat el llistó molt alt, perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars. I crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com l'Estiu que m'ara va tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
2: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasznokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
2: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20. I és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més a més, que potser és un bon llibre per regalar.
2: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los Días Perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
2: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los Días Perfectos i Les Despedides són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. I a la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir... ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tio Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs, si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
2: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment, sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial, i hi ha la gent que el llegeix, i ja hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Ancira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
2: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com... potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Jo dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, mm-hmm, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria, pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents, sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
1: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
2: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
1: Molts segells.
2: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
1: I sortir del mainstream, que també està bé,
2: sí,
1: a vegades.
2: Sí, a vegades et fots una...
1: Llegir noves veus.
2: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món el que ens ha tocat viure.
1: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
2: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fi de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després, la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
1: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
2: Sí, sí, si podem a l'octubre, ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, pues, les de novembre i al desembre, pues, morir tranquils. Estar, ofegats de llibres. Però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
1: I tant que sí, tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que hem fet avui al Faves Contades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
2: Com a mínim ho intentarem.
1: Segur.
2: Moltes gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la Vida. Aquesta 14a temporada, eh? Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que val la pena que ho recordem, perquè ja som molts anys junts amb tu. Junts
1: molts
0: i juntes.
1: Anys. Sí, sí, sí.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt renovada, vinc.
0: Molt ben renovada, oi?
1: Sí,
0: sí, sí, perquè qui et seguim per xarxes, podem intuir que avui ens pots parlar perfectament i amb tota consciència dels musclos.
1: Totalment. Jo crec que en cap moment a la meva vida he pogut parlar dels musclos amb tanta propietat com la que puc parlar avui, perquè doncs, gràcies a una de les marques que produeix els musclos a Galícia, doncs, m'han convidat a anar a veure des de l'origen, no?, com es crea en aquests musclos, és a dir, del mar a taula.
0: Que és
1: meravellós, sí.
0: Així, no, bé, no?
1: Molt
0: bé. Bé.
1: Bueno, primer he de dir que jo no havia estat a Galícia, quedé com allò, la terra que tenia com pendent d'anar-hi i amb moltes ganes de tornar-hi perquè, vaja, no es pot dir que he anat a Galícia perquè he estat 24 hores pràcticament, però és una terra molt bonica, les persones super amables, o sigui, m'he sentit super acollida i, ostres, tenen un producte de mar molt bo, eh?
0: Què podem parlar dels musclos, ara que en saps tant? Nutricionalment,
1: sí.
0: Gastronòmicament...
1: Podem parlar de tot, però si voleu comencem per què ens aporta nutricionalment, no? O sigui, perquè pot ser interessant incloure els musclos a la nostra alimentació, a l'alimentació de tota la família. Després parlarem de...
0: Oi, perquè també aquí et seguim per xarxes, hem vist el teu peque. Mare meva, quina cosa més maca, per favor. Com es menja els musclos? Perquè sí. A mi... Potser és una mica més difícil per la forma, potser, que tenen, no?
1: Per la textura, depèn si no saben encara gestionar prou bé els sòlids, la textura els hi pot costar una miqueta més. I també és veritat que fins fa uns anys tots aquells aliments que eren potencialment al·lèrgens es recomanava retardar el seu consum, no? Els fruits vermells, els ous i el marisc també estava dins d'aquest grup, no? Per tant, hi ha moltes famílies que no ofereixen aquest aliment, que per cert, bueno, ara parlarem de la part nutricional, que no ofereixen aquest aliment pensant que no poden menjar-ne, però la realitat és que a partir dels 6 mesos es poden oferir els musclos. L'únic és que s'han de cuinar molt bé, o sigui, molt ben fets, i després doncs, adaptar-ho a les textures. No? Doncs, al principi, doncs, si estem donat triturats, doncs, es poden posar dins d'un triturat o picadets, no? O sigui, anar adaptant fins que el nen o la nena doncs, ja sap gestionar i se'ls menja, doncs, com vau veure el meu fill petit, que vaja, és que se'ls menja com pipes, eh? Vull dir una cosa... Li encanten. Bé, què ens aporten nutricionalment? O sigui, per què són bons els musclos? Doncs ens aporten proteïna d'alt valor biològic, val? Perquè quan parlem de proteïnes d'alt valor biològic, faig un petit parèntesi, perquè ens entenguem. Les proteïnes estan composades d'aminoàcids, val? I el nostre cos en necessita molts de diferents. Llavors, n'hi ha uns que el nostre cos és capaç de fabricar-los, però n'hi ha d'altres que no els pot fabricar el nostre cos i els hem d'ingerir a través del que mengem. I aquests són el que es diu aminoàcids essencials. Llavors, quan nosaltres mengem un aliment que conté proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, diem que són proteïnes d'alt valor biològic.
0: D'acord.
1: En aquest cas, doncs, el musclo ho és. Què ens aporten i què és boníssim? I que per això deia que la importància a partir dels 6 mesos. Molt ferro.
0: Ferro. D'acord.
1: Llavors, a partir dels 6 mesos, que els requeriments de ferro en els infants comencen a augmentar, doncs són superinteressants d'incloure's a la seva alimentació, entre d'altres aliments, òbviament, ara tampoc no és necessari donar musclos diàriament, i també, doncs, a les persones adultes, doncs, també aportar aquest ferro extra, doncs, també a aquelles persones, doncs, que potser van més limitats, o les dones, per exemple... en el primer dia del cicle menstrual, del cicle hormonal, sí, bueno, del cicle menstrual, que ens arribi la regla, no?, que tenim com a més dèficit d'aquest ferro, doncs incloure aquests dies musclos també seria interessant. Després també contenen vitamina B12 i omega-3. Per tant, també és interessant, sobretot també aquelles persones que potser el peix blau els hi costa una miqueta més, nens i nenes més petits que potser el peix blau doncs per l'olor els hi costa una mica més, doncs també podem incloure aquests musclos.
0: Déu-n'hi-do, que bé.
1: I a més, què? A part, estan boníssims.
0: A part que estan boníssims i deixa'm... Saps allò que tu... Com era allò? Com aquelles tres sigles que deies que era com un
1: senzill,
0: pim-pam-pum?
1: Senzill, saludable i no recordo la següent.
0: Senzill, saludable i sostenible? No ho sé, no recordo.
1: Ara
0: però...
1: no recordo. Les tres S, sí.
0: Però, clar, és que els musclos són un pim-pam de fer... Que suposo que hi ha coses molt, molt, molt més elaborades, si vols, però si no...
1: Sí. Són molt ràpids i molt fàcils de fer.
0: Boníssims.
1: I els podem menjar tal qual, no? O sigui, bullits tal qual.
0: Una fulla de llorer.
1: Exacte.
0: Pim-pam.

0: una mica de llimona, si voleu, o li podem afegir salses, també. Clar. I després, algo que he après, no? Bueno, clar, en aquest viatge vam veure des de la producció del musclo a les batees, no? on creixen, on ens van explicar doncs, que primer van a buscar els musclos petitets, molt petitets, a les roques i els posen en unes valles biodegradables a les cordes, no? I que res, en 24 hores, ja s'han, en menys de 24 hores ja s'han adherit a la corda i que aquesta malla es desfà, i que llavors el múscul va creixent allà durant al llarg dels mesos, no? Veure això, o sigui, és meravellós, però a més vam veure doncs com arriben a fàbrica, diguéssim, bueno, a la planta, no és una fàbrica, és una planta de distribució, i allà doncs passen més unes 12 hores filtrant, no? Perquè moltes vegades, i sobretot quan parlem d'infants, hi ha moltes persones que diuen, bueno, però és que porten toxines. El múscul que arriba al consumidor està controladíssim, o sigui, jo he al·lucinat els controls que passe, no? O sigui, el múscul està filtrant durant 24 hores. A més, els hi afegeixen oxigen, els hi afegeixen, o sigui, perquè estiguin lo més a gust possible, no? Filtrant i netejant, fan medicions contínues de la toxicitat que hi pot haver, no? O sigui, llavors d'allà poden sortir tal qual, que són els que trobem al supermercat amb malla, no? Aquells musclos bruts que... Bueno, jo és que els comprava així, però ara he de dir que els compraré de diferent, eh? Però jo els comprava així perquè jo sempre he vist a la meva mare netejant musclos, no? Aquell...
1: Sí.
0: No? Sempre ho he vist, jo he netejat sempre musclos, però en aquesta planta vam veure com tenen la part de viu, però envasat net, val? Que probablement hi hagi persones que l'estiguin consumint, però si no ho sabeu, doncs hi ha un envasat net que simplement el que es fa és... Els musclos passen com per un lloc que hi ha com una depiladora, que els hi treu els pelets, sí? Els hi treu la part de, o sigui, la brutícia de sobre, i després passen per un spa, o sigui, és que ens ho van explicar així, no? O sigui, passen per un lloc on arrofreden l'aigua perquè estiguin doncs, metabòlicament, doncs, l'estrès que els hi ha causat tota aquesta neteja, doncs tornen al lloc, i després el que fan és envasar-los vius amb atmosferes modificades perquè, doncs, perquè aguantin, no? Uh-huh. I això doncs, ho trobem als refrigerats dels supermercats.
1: D'acord.
0: Per tant, és un musclo viu, net.
1: Encara més ràpid, eh?
0: Sí.
1: Tres S's.
0: Com a curiositat, també, el musclo sempre ha d'estar viu i per saber si està viu, és si està obert i nosaltres el toquem, el musclo s'ha de tancar. Uh-huh. Si el musclo no es tanca, aquest musclo s'ha de llançar.
1: D'acord.
0: Val? Perquè pot ser que estigui mort perquè s'ha...
1: Escolta, hi ha aquest dubte que a vegades passa que el vulls i no s'obre i que tu t'empestes allí, eh? Vull obrir-lo.
0: No, si no s'obre, tampoc.
1: Si no s'obre, adéu.
0: Exacte, adéu.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Saps en què estava fent la reflexió quan estaves explicant tot això? Mira, fa molt poc entrevistàvem un economista expert en agricultura, que és el senyor Francesc Reguán, que és una eminència, ha fet molts estudis, és un senyor amb una trajectòria increïble, i acaba de presentar un llibre, i ens deia que la gent de carrers pensem, no, que el sector primari, el productiu, sí, d'alimentació, és invisible, no el veiem, perquè com que nosaltres quan anem a comprar les lleixes de les botigues hi ha coses, no, i hi són, no veiem tota aquesta feina. I com n'és d'important?
0: Molt important.
1: Saber
0: d'on provenen.
1: Com es fan els productes, sí, del temps que triguem a fer-los, perquè ens els mengem en minuts.
0: Mm. I després, Pili, jo crec que durant molts anys en aquesta secció hem parlat de... Bueno, pues que la indústria, no, moltes vegades ens ha perjudicat, però això també és indústria.
1: Clar.
0: És que la indústria també és beneficiosa.
1: N'hi ha molta i de moltes maneres de fer les coses, no?
0: Que al final no anem a l'arbre a buscar la pera, no? O sigui, ens arriba i és un procés industrialitzat, no? Potser no està processat, que és diferent, uh-huh, però està industrialitzat. Llavors, doncs, és molt important saber el que mengem, d'on prové, com es fa... per ser conscients. Jo crec que desmitifiquem molts conceptes que tenim, no? Jo, per exemple, sobre el musclo, ostres, he après moltes coses, moltes, i és com que et venen més ganes de menjar musclos, no? A part, ostres, és un d'aquests aliments que és barat. És a dir, la gent és com, ostres, és que el peix és car, no? O sigui, poder arribar als requeriments d'omega 3, jo, és que també tenim producte que no és necessari anar a comprar. No vull nombrar cap altre peix per no perjudicar, però no és necessari anar a gastar molts diners. Vull dir que també tenim producte més assequible i que ens pot nutrir també.
1: Clar. I alhora, d'alguna manera, estàs contribuint a que el territori sigui eficient, estigui viu, hi hagi gent als pobles, als municipis, en aquest cas de la costa gallega, però això ho podríem extrapolar en tota aquesta, entre cometes, Espanya vaciada, o Espanya rural,
0: totalment,
1: o Catalunya rural, o no, Catalunya, o sigui, productiva.
0: Jo des d'aquí, no sé si ho puc dir, Pili, però vull dir, a mi m'han convidat a anar a Galícia, però que jo puc anar aquí al costat, vull dir que si em convideu a anar a veure la producció de pera, jo vinc també, vull dir que al final, que jo també he anat perquè el que volen és, doncs això, que aquesta part nostra de salut la comuniquem encara molt millor per a que, doncs, siguem conscients i ens alimentem, doncs, de forma més sostenible.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser-hi, una abraçada gran i t'esperem la setmana que ve. Et seguim amb My Ionet Baix Nutricionist.
0: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: Emilio Prados va néixer a Màlaga el 1899 i va morir a Mèxic el 1962. Fou un poeta espanyol destacat de la generació del 27, conegut per la seva poesia lírica surrealista. Va fundar la influent revista Litoral i després de la Guerra Civil es va exiliar a Mèxic, on va viure exiliat escrivint una obra profunda i metafísica fins a la seva mort. Escoltarem el Romance del Desterrado, com sempre, primer recitat i després interpretat per el cantautor Paco Ibáñez. Romance del Desterrado. Hay nuevos campos perdidos, campos de mi mala suerte. Ahí se quedan tus olivos y tus naranjos nacientes. Brilla el agua en tus acequias, surcan la tierra tus bueyes, y yo cruzo tus caminos y jamás volveré a verte. Los tiernos brazos del trigo entre tus vientos se mueren. ¡Ay, los brazos de mi sangre son molinos de mi muerte! No tengo casa ni amigo, ni tengo un lecho caliente, ni pan que calme mis hambres, ni palabra que me aliente. Hay cuerpos desheredados, como tu tronco sostienes, si al que corta tus raíces tu fresca sombra le ofreces. Mal cuerpo me ha dado el mundo, mal árbol que ni florece, ni puede tener seguro fruto que en su rama crece. ¡Ay, el valor de mis manos! ¡Ay, los ojos de mi frente! ¡Ay, bajo la luz del alba! ¡Ay, bajo la sombra fuerte! Ya siempre andarán despiertos, despiertos sin conocerme, que solo miran al viento por donde sus penas vienen. ¡Ay, campo lejano, donde mi color se muere! Nunca encontrarás mi olvido, si he de olvidar el perderte.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament, no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això de l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o...
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat, no?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que hem seguit amb la Generalitat, els camins doncs oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... no està a l'extrem d'ajuda, i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo. No?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no?, en una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no?, i bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no?, que començarà primer de sol l'any que ve, i evidentment, doncs, poder donar tota l'ajuda i suport, doncs, que aquest tipus de nens, doncs, necessiten, no?
1: Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara, fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist, la veritat és que va ser molt, és que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com i en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses. A part, ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació doncs per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores doncs ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que doncs com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar encausant doncs en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
2: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs també d'un bon descompte. I per ser de l'associació doncs també ens ajuden, doncs perquè t'has una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, i a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, especialment a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
2: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
2: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs, molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem han anat a aquesta escola, i sempre doncs ens hem sentit doncs molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú de gestió que està per sobre, que doncs evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs tutoria sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre petit, de petit format, no? Jo, per exemple, doncs el tema d'acompanyaments doncs més personalitzats, etc., doncs evidentment això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
2: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
2: Molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de la relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho, ho porten amb tristesa, no? I faig una crida, doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
2: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure, doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci, doncs, allò que vulgui, no?
1: I a més amb ell, em comentaves que juga a hoquei.
2: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc, i tot això també, bueno, ens va generar, doncs, una mica de dir, hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i, bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també, doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt, i la veritat que l'esport també, doncs, és una altra branca que pensem que és important, doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos, doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda, doncs, podem anar endavant.
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
2: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres, doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol i encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia, doncs, seguir-los, llavors, doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respectar el costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer,
3: sí,
1: escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit en Cugat Mèdia.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Tomi Nuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament, els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Mm-hmm. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo, de petit... No sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols...
0: No, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minués.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 1er de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta, i per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia, i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat, sobretot, amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix, i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca, en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi mental per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. De... Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprémer la meva possibilitat o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé. La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura, és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix quan pinto, per exemple, m'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. O gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i van dir li van dir, què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar actiu i, de més, que poder fer i que no vas poder fer? Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent. La bona gent com tothom, clar que li agrada. Però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista, doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, eh? Hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat al vespre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, eh? Tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
1: sí.
0: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
1: sí.
0: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo, són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències,
1: sí,
0: que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi, vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea, vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat, és a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor,
1: sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús en defensa pròpia t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
1: Sí.
0: Pinta molt.
1: Moltes gràcies, i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau.

0: que conviven y se presentan en los distintos espacios que este año participan en el festival.
1: Són quatre espais que entre el 2 d'octubre i el 14 de novembre, com comentàvem a l'inici, acolliran aquestes propostes, tots a Barcelona, oi?
0: Sí, sí, jo soc de Barcelona, encara que parlo una mica difícil, no dic català, però parlo, i sí, sí, bueno, soc en gallega, però bueno, considero de Barcelona perquè porto molts anys aquí.
1: Em referia també, Rosa, que els quatre espais del festival són a Barcelona, oi? Són centres cívics?
0: Sí, són... bueno, està el Centre d'Art Santa Mònica, que és un centre d'art contemporani, i després estan també els centres cívics de la Casa Gulferits i el Convent de Sant Agustí, a més de la fàbrica de creació Fabre i Coats.
1: Perfecte. Ara, abans parlaves de realitat virtual. De quina manera la tecnologia o inclús la intel·ligència artificial aplicada a les arts vives pot arribar a transformar la relació entre artistes, públic?
0: Me he pasado al castellà.
1: Sí, tant i tant.
0: Creo que es una herramienta que ahora está facilitando mucho esa accesibilidad. Esa accesibilidad al público a otros lenguajes y a lenguajes que están conviviendo en distintos planos, ¿no? El poder descubrir o el poder entrar en un espacio inmersivo a la vez que estás en un espacio cotidiano, ¿no? Poder convivir a través de unas gafas que ahora son muy ligeras y poder hacer ese paso, esa traducción tan rápida de estar hablando con tu amiga en la realidad física y te pones las gafas y entras en otro lenguaje, que también es muy interesante entender qué lenguajes desde la perspectiva de género, ¿no? Poder traducirlos y poder aportar contenidos culturales de interés y que sean democráticos, ¿no? Porque a veces también se desconoce un poco este mundo tecnológico y se asocia mucho a un mundo muy comercial, en un sentido que a veces tomamos distancia por desconocimiento. Pero estamos trabajando con la idea de aportar contenidos bonitos, bellos y que aporten experiencia, imaginario a la sociedad. Y yo creo que es el futuro, el presente y el futuro.
1: Doncs si voleu saber-ne més detalls d'aquesta proposta, d'aquest festival del qual acabem de parlar amb la Rosa Sánchez, aquest festival d'esdeveniments singulars de temàtica tecno-ecofeminista, podeu visitar el web ecos2s.barcelona. Allà hi trobareu tota la informació detallada. Nosaltres hem parlat amb la directora artística i també productora executiva del festival, la Rosa Sánchez. Rosa, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i bueno, una invitació a tothom perquè ens acompanyin i descobreixin amb nosaltres propostes molt interessants i meravelloses.
1: I tant. Gràcies. Fins una altra.
0: Fins una altra. Adéu.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: és que...
1: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tocó,

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apoyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat unes alertes als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet en prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i, com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'Hora del Conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encolosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem. La petita cuca de llum, la formigueta i un clàssic com la gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt!
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat de l'Ixtú, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oi.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que has de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita Cuca de llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món. Si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu bé l'orella que arriba al conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: Esclar! Els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es veu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer, l'amo Nyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
3: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
4: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
5: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
4: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
3: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que volgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual! És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000, dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric. Tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudevitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: "I a què treu cap això?"
5: Mm-hmm.
4: Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió "treure cap". Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir: "A que treu cap que no li parlis", i es referim a "per què no li parles", o "què vols aconseguir no parlant-li". Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut, a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

I potser posaria el meu dit. I em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perry Perry. I aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem aques, esclar, que són més...

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i, com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encurosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem. La petita cuca de llum, la formigueta i un clàssic com la gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt.
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Gerant, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat de l'Ixtú, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oi.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita cuca de llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món. Si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu bé l'orella que arriba el conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: És clar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal... En un moment es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que mainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es beu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal... Que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet.

0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
1: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui anirem a cercar l'últim conte del programa 593. Tot un clàssic de les faules de sempre.
2: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
1: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
2: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
1: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. És pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual! És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000, dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més.

0: més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'or? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric, tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
2: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
3: Carai.
2: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: "I a què treu cap això?"
3: Mm-hmm.
2: Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió "treure cap". Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
3: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir: "A que treu cap que no li parlis", i es referim a "per què no li parles", o "què vols aconseguir no parlant-li". Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
2: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Perquè si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut, a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perry Perry i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Media.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: La Copla Vents de Riell és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat 2 danses escrites per a copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la copla de protagonista, que és el programa 507. I tenim més titulars. El grup Mirant el Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la 3ª edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'aplec del FES ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. premis també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.
4: Si vols estar informada de l'actualitat coblística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coblejant.cat.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
4: Coblejant. Notícies.
3: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la cobla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a cobla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La cobla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdonina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Cesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de la Brema i del Vi de Verdú, amb titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

0: I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy. Déu-n'hi-do, aquest Ball de la Verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdonina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Lígora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I obrim la crònica esportiva.
0: Coplejant, àrea de campionat.
1: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel Campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La cobla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments, i entre elles Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de Dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona. Però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Caçà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanó, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
2: Estic molt content, el concurs del Mercè, una vegada més, capdavanter dels concursos de Catalunya, un concurs que no els podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana. I per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant, visca el català, visca la sardana i visca Catalunya.
1: De la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
3: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania. Vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem. I que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura i que ho puguem fer juntes.
1: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. Una de les sardanes que va ballar les colles grans és Sardana de Carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és Sardana de Carrer d'Enric Casals, i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya, el disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló, 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata amb la cobla Maricel, que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí tocant el cel de Felip Morales per als alavins, i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Som-hi, que s'acaba d'entrar Ricortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols, i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació i no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els Trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició, i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens, i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana, coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia. La família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1978, que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la cobla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la Copla Marinada i organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la Copla, la principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar... Aquest dissabte, la Copla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista de Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura, cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures, juntament amb el dossier d'activitats, s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre es gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Juri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre, perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada de Plec de Tossa, edició 39, a 11:15 i a les 4 de la tarda, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è a Plec del Remei a Flix, a partir de 11:15 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la cobla Reus Jove a partir de 11:40 i a 11:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 11:45 de la tarda amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac, a càrrec de la Juvenil de Bellpuig, en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó, de Carles Rovira.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més, i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del càmping internacional Costa Brava i un altre ha mort també a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família hagués alertat que el trobaven a faltar. A més, es busca una altra persona desapareguda a la riera de Pineda. A hores d'ara, els bombers també treballen en diversos salvaments a la zona del Vallès Oriental i a l'Alt Maresme. Ja s'acumulen més de 1.400 avisos des de l'inici d'aquest episodi de pluges. Ara mateix, per exemple, des de Girona han arribat uns 200, però el nucli de tempestes està centrat ara en aquella zona nord, així que s'espera que la xifra creixi exponencialment durant les properes hores. D'altra banda, el govern ha enviat ja un alert per aixecar les restriccions a l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Ripollès, Osona i el Moianès. En canvi, es mantindran aquestes restriccions fins a les 2 de la tarda a l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. La consellera Núria Parlon ha alertat, això sí, que a les comarques on es recupera la mobilitat s'ha de fer amb precaució i prevenció i ha insistit a no a evitar acostar-se a rius i rieres. I més incidents arran d'aquests temporals, i és que les pluges han obligat a evacuar els pacients de la planta baixa de l'Hospital Comarcal La Selva, a Blanes, a causa d'aquestes inundacions. Els afectats, principalment persones que es troben a urgències, els estan traslladant a plantes superiors. De fet, en diversos carrers d'aquesta localitat també hi ha acumulacions d'aigua importants, com a la carretera de Malgrat, amb Avinguda Europa, o a la carretera d'accés a la Costa Brava. També incidents a l'Hospitalet de Llobregat, on s'han assistit 75 persones als centres d'acollida d'Alps i Gornal, afectades precisament per aquest temporal de pluja que ha deixat registres superiors als 220 litres en diferents punts de la ciutat. Les persones reallotjades són principalment sense llar, però també hi ha afectats que no podien tornar a casa a causa d'aquestes inundacions a les vies públiques i fins i tot dos veïns que tenien molta entrada d'aigua en uns baixos. També en paral·lel, els bombers han desallotjat 4 membres d'una família d'un habitatge del passatge de la Concepció per un despreniment de part del forjat del sostre per acumulació també d'aigua, en aquest cas a la Terrassa. I pel que fa al subministrament elèctric, ara mateix hi ha unes 17.500 persones que es troben sense llum a causa d'aquestes fortes pluges de les darreres hores, segons ha informat Protecció Civil. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Nostra Dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

i vindrà el dia que tots junts, formant una gran sardana i estrenyent ben fort les mans, no deixarem que ningú pugui trencar-la, només qui vulgui puntejar-la i que molt la vagi estimant. Signat Carme Casa de Just i Rigol. Veus, benvingudes i benvinguts, amigues de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de qui estarà amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i de l'Oriol Coromina, responsables respectivament del control musical i del muntatge. Després de l'aplec del diumenge passat, que, com sabeu, organitza l'entitat sardanista de Sant Cugat, aquesta entitat continua amb la seva labor per la sardana, de manera que el proper dilluns 5 d'octubre, o sigui, demà, demà, comença el curset anual d'ensenyament de la sardana. Esteu totes i tots, menuts, petits, grans i més grans, convidats per aprendre aquesta dansa que, com cap altra, ens representa com a país. El curset tindrà lloc tots els dilluns fins a finals d'any al vestíbul de l'auditori, a partir de 6:45 de la tarda fins a 8:00. Us hi esperem. Els dos programes passats els vàrem dedicar a sardanes conegudes, escrites per autors coneguts, o més ben dit, per autors clàssics. Doncs bé, avui canviarem de rol. Per començar, la cobla serà la més activa de totes les... de tocar sardanes per joves autors. I aquesta cobla, com ja sabeu, suposo que sabeu, és la cobla contemporània. Els autors són Maria d'Ortaiz, Olivia Marquès, Genís Velasco, Quirze Gea, Felip Morales, Quim Reixac, Jordi Montanyà, Santi Martínez, Pau Comas, Eduard Prats i Enric Ortí. Bé, la primera sardana és de la Marta Ortaiz, que des de l'octubre de l'any 21 ha estat la directora de la Cobla Contemporània. Aquesta sardana l'has dedicat a la Cobla, precisament, amb l'estima i gratitud de tots aquests anys que ella ha fet de directora. La va titular Una abraçada taronja.

Tornem-hi. Sardana d'Olivier Marquès, dedicada al seu amic Robert Martínez, fill de músics del nostre país. La va compondre l'any 2024.

Després de tornem-hi, escoltarem Badia del Vallès, 50 anys d'història. És la segona sardana del compositor dedicada a Badia del Vallès durant amb la seva història de durant 50 anys.

El tenor de la Cobla Ciutat de Terrassa ens regalarà la seva, com ell diu, tot el que m'has regalat, dedicada al seu admirat professor Enric Ortiz, agraint per ensenyar-li a estimar l'instrument i la sardana.

Tocant al cel. És la segona sardana del compositor Felip Morales, tiple de la Juvenívola de Sabadell. Sardana composta l'any 2024 i estrenada el 38è aplec de Ribes de Freser.

Escoltarem ara a la família Cassino, del compositor Kim Reshack. Kim Reshack és tenora de l'orquestra Montgrins. I aquesta sardana la va dedicar al Casino d'Hospitalet de Llobregat amb motiu del seu 150 aniversari.

Escoltarem ara Saviesa, sardana d'en Jordi Montanyà, compositor de sardanes i música per cobla, i dedicada als seus avis, als seus avis, o sigui, als avis del compositor.

En Santi Martínez Herrero ha composat aquesta... Escolteu el títol. Lo rei David ab lo gigant, dedicada als gegants de la ciutat i als 600 anys de gegants a Barcelona, Catalunya i al món.

Després d'aquesta espectacular sardana, escoltarem l'encís dels núvols, sardana d'en Pau Coma. En Pau Coma és tenora de la Cobla Ciutat de Terrassa. La va estrenar el 27 de juliol de l'any 24 a Tiana.

En Eduard Prats ha format part de les cobles La Bisbal Jove, Mediterrània, la principal del Llobregat, com a fiscorn i com a trombó. La seva sardana Plaça d'un Encant, està dedicada a Flaçà, punt de pas i cruïlla de camins. És un poble del Gironès que està al límit també al començament de l'Empordà. És la segona sardana del compositor.

Escoltarem ara el paratge dels Desmais. I ja us podeu imaginar quin paratge és. Això és Banyoles, eh? D'en Quim Reixac. I està inspirada en això que parlem, amb l'estany de Banyoles.

I finalment escoltarem del nostre conegut i admirat Enric Ortí, que ens va dedicar aquesta sardana a tots nosaltres. La va titular 1949. És el Premi dels Èxits de l'any 2024. Amb les notes de la copla contemporània, i agraint la vostra companyia, ens despedim fins la propera en Aiman Tiki i a l'Oriol Coromines, i el que ha estat amb vosaltres, en Miguel Batet, editor del programa. I sobretot avui canviaré de rol. El dilluns comença el curset de sardanes. Us hi esperem. I visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada de veneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
5: Sons a Cau d'Orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que, a part de la cantada, també ha participat en la Festa de l'Anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar d'Amunt, a Cadaqués, però el grup Cap de Creus és Pinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que hi trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el mar de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser el Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada d'Havaneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema a aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

Hem escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La Noia.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els he de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina d'Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

I si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran enlloc més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

Hem escoltat per al grup Roses Canta La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada d'habaneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades d'habaneres. Ens portaran aquest tema, Bon Cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens aproparà els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
1: L'entrevista.
0: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda, ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
2: Hola, bon dia.
0: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
2: El festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, pues, perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
0: Clar, com arriba aquí, al festuc?
2: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Quan Espanya estava dominada pels moros, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Resulta que van arrencar tots els mascles i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
0: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
2: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida, a Lleida calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, o diran, bueno, més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxo d'aquí. I la gent doncs, que sàpiga que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que ara és aquesta, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
0: Clar, entenc
2: pistatxo
0: que...
2: Pistatxo, digue-li com vulguis.
0: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, sí. Ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
2: Sí, és desconegut tant pel consumidor com pel mateix pagès potencial de plantar. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre que entra tan a poc en producció, l'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat pues són 9 o 10 anys. I els temps que corren, esperar 9 o 10 anys, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs i hi ha totes aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. I fins que no entra en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
0: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
2: Exactament. Mm-hmm. O sigui, no abocas de cop el pistatge, ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, poses festuc, si poses dos o tres hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. I llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
0: Clar.
2: Però clar.
0: Clar, clar. Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
2: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Uh-huh. Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normals?
2: Home, si comparem amb els Estats Units, no, perquè els Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. Uh-huh. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua i només tenen rec d'allòs de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Uh-huh. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
0: Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
2: Sí,
0: no sé si no sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
2: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos veguin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. Amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern. És un arbre que, sense fulla, pot resistir temperatures de 20 graus sota zero i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat.
0: Ni
2: ho han notat, sí.
0: No, a més, anava a dir, és que això ara mateix és una mica com l'oasi, perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
2: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir la cosa aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí.
0: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
2: Sí. Els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat que, bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment, ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Uh-huh. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí. m'entens? I amb aquest objectiu doncs, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Beceroles, està tot en abastat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, volem donar a conèixer doncs, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, com ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que han plantat el 20, doncs encara és una cosa tendra, això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
0: Perfecte. M'has dit,
2: més que res, sí, més que res, és promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè, vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica. O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
0: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
2: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat, i tot trigat, i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener, o no sé. La data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
0: Perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem-ho a dir així, a veure com tantegen ells el terreny.
2: Bueno, l'administració... Digues.
0: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
2: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, us va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica. Vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, fillon, no, i has d'anar darrere. I has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes, i que ho trobo molt bé, fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos, que no sap per on agafar-ho. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
0: Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantant aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i, sobretot, que consumeixi doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí, Ramon Boleda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
4: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UAU Lleida Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest de relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies
5: bones.
4: Per tenir-te aquí.
5: Bones,
4: però
5: bon dia.
4: La primera no t'he de dir ja una mica en qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
5: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo, i bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran 2 anys, em queda que seran 2 anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
4: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dos persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també aquest pas i ell el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot en una situació personal complicada, i que doni pas a aquest relleu com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport, tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
5: Sí, sí, no, és molt important perquè ell té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots, i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes, perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
4: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir, que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'associació de productors en el moment d'assumir el càrrec?
5: No, l'associació de productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem 2 anys que ens han bellugat bastant. Ara, aquests 2 anys, més que res, ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
4: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem. No sé també del que s'ha fet fins ara, o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir, què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses?
5: No, més que res, mantindre el que tenim, i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, eh? Vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia, però no tenim apoyo, i val més que fem poquet a poquet i bé. Ja dic, lo primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que som, pues, sempre hi ha gent que busca un el seu gènere o el seu producte i busca una cosa afegida. Pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, o inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa, és una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
4: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia, i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio, sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
5: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
4: Un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxim a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitats i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
5: És una oportunitat. Jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. Lo que passa és que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si nos embarquem amb... estirem més el braç que la màniga, pues al final nos enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
4: Precisament, i escoltant les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització d'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com bé deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors, que amb les administracions, està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
5: Sí, sí, la marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
4: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlà l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, que és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
5: Sí, sí, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Piferrer, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o lo dels calçots Andreu, i claro, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però claro, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort. I, bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però, bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que, vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar alguna més.
4: També, en aquest sentit, és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la marca Horta, però amb altres qüestions, per exemple, també com la preservació de l'espai agrícola de l'Horta. No sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'Associació de Productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'Horta i que té l'Associació de Productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si ja heu fet aquesta llista de les qüestions que amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
5: Bueno, nos afecten més que res, nos afecten quan ens hem d'ampliar molt o ens demanen molt producte. Quan ens demanen producte, bueno, hem d'estar preparats. Però, clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però, clar, també hi ha un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
4: I per això, una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des de els membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... És una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
5: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Iadal, de Baicalén. Bueno, de Baicalén, no, de la zona aquesta del Tocanal de Carràs. I després també, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues, claro, l'horta, com més trossejada està, pues, pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament hi han tingut batalles i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
4: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
5: Sí, no. Sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valora. T'ho valora perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
4: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida. No sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'Associació de Productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
5: Sí, no, abans de... Bueno, és a base, jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això, pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a raó de llavors, pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira, mitjançant per conèixer-nos. Eh?
4: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica, amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
5: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneros més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
4: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en el temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
5: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria. Ampliar els socis i que tothom pogués ampliar-se amb la feina que té. Vamos.
4: Ara mateix, quants socis sou a la associació de productors?
5: Sobre 25, de 25 a 30.
4: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sense marcar-se una xifra concreta, però que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu portant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'un als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí. Entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
5: Sí, és perquè tots sempre som més forts. Però jo dic que sempre, a cada partida o alguna cosa així, sempre se nos escape al gent que treballa per buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues, tot no ha de ser fires també, eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que coste, avui en dia coste.
4: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon d'Ou Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé, és una mica també si vols fer una mica de carta de presentació per aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
5: No, pues que l'associació pues, està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte i que la puguem potenciar, pues, amb tots serem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
4: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ull i de Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
5: Vale, moltes gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
7: Amb nom propi.
8: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa, doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten als municipis rurals: el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat, o també, doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important, doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local, no? I doncs avui, per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
9: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
8: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
9: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Belianes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la d'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
8: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no?, què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
9: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica... Maldà i Belianes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no?, d'un cantó, i de l'altre cantó, de la nivell de la Conca, pues, també són pobles d'alçada, que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, i en pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint. I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
8: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
9: Per mi seria el paisatge. Vull dir, jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge, doncs, on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar, i jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu, i també és un projecte, un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por. Sí que hi ha una part de... Bueno, també tenim allau de macrorenovables, tenim problemes, no?, de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim en molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
8: Correcte. I ja, si parlem de què passen coses, també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Però abans m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
9: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat, nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat, i després, en general, a nivell de biodiversitat tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa, i això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Beltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim, i si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la val on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que ens manté, i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
8: Correcte.
9: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
8: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no?, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament, doncs, amb aquesta voluntat, no?, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta associació?

0: Y Abanda, Tenim, Conveni de colaboración signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que és associativa, que és individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Això, sí, i això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trossfood, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vinyes.
1: Doncs
0: Doncs això és com una mica, no, el ventall d'activitats que fem.
1: ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no? Que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no? Qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
0: Territori d'Incles és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, perdó, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una allau molt forta de macroprojectes de renovables i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa de l'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria. I el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, a la Vida i els Coramarxes.
1: Doncs mira.
0: I això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
1: Correcte. Ja que ho comentes, no? Com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no? En el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no? Un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
0: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans i també venen molta gent pues, que fan un canvi de vida als 40 anys o que ja decideixen des dels inicis, no, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega de feina i també hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica i és un sector que ja esdevé una mica més atractiu. Però el de la producció únicament És un tema complicat i és veritat que ara mateix les condicions són molt dures, les condicions són...

0: hi ha moltes protestes pageses que estan intentant pues, posar llum sobre aquestes condicions.
1: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no? D'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no? Com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no? Per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquest avall del Corb? I també una miqueta, quines són les demandes que expressen?
0: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil pues, de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector i depèn del poble, pues, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers, però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
1: Des de l'Associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
0: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les explotacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence. Que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
1: I ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni doncs, paisatgístic que és molt ampli. No? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
0: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial de fet que podem seguir vivint aquí. Bàsicament hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no? Que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats local. Al final, si tu cultives només un tipus de ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, pues hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, pues aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure quin any tindrem. Hem tingut una primera de pluja extremes, seguit per un estiu amb temperatures espectaculars i molta sequera. I això pels cultius, per preveure una mica la producció, és molt, molt difícil. Però si estem en una zona on hi ha aquest mosaic agroforestal, on hi ha, no, una mica les cadenes que encara hi són, però s'han de cuidar. Si tenim un mosaic agroforestal però que no hi ha gestió forestal i que hi ha incendis cada any, pues això és un risc també. Per tant, el mosaic no és com algo que tenim i sort que el tenim, sinó que algo que hem de cuidar, i justament la pagesia i les productores elaboradores han sigut la manera de cuidar-lo durant molts anys. Ara només ens en recordem quan hi ha un incendi molt gran.
1: Correcte.
0: I tenim molta por. Però és una feina que es fa durant tot l'any, això.
1: Bé, doncs arribem ja al final d'aquesta entrevista, Natasha. Moltes gràcies. Recordem, hem parlat amb Natasha Filippi de l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, o com diuen ells, de l'Associació Vall del Corb, i també coordinadora, no, d'aquest projecte que ofereix l'Associació Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Natasha, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uaufm.cat on ens poden fer arribar tots aquells temes que creguin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies un dia més per la seva confiança i ens retrobem la setmana que ve. Bon dia.
3: Arrela. Continguts en xarxa. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
2: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarranda.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home a Montornès del Vallès. En aquest cas els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 9:15 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia, bona tarda.
3: Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix aquí a Cardedeu quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no,
0: afortunadament, no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics. En algun edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre. Tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals sigui el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, Javi, és el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no?, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'hagi alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció
3: davant el que ha acabat passant. Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda n'hi havia dues activitats, un concert i una obra de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten, i la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, igual no m'estic allargant, però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és que l'inici de les tasques de neteja o de recuperació ja no només les esteu impulsant des de l'Ajuntament, sinó que és la pròpia gent a peu de carrer, a poc a poc, que ja ho està començant a executar, no?
3: Impressionant, impressionant. Des de primeríssima hora del matí, eh? Perquè, clar, ara, a les dues del migdia, que encara s'està treballant i molt, i de fet hi ha pàrquings i sòtans que estan coberts fins dalt de tot, inclús alguns que no poden obrir, diguéssim, no poden accedir ni a la porta, d'entrar, però la gent està al carrer d'una manera fantàstica, de debò. No només els veïns, els veïns del propi carrer. Hi havien afectats que em deien que venen d'altres carrers, venen de l'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
0: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps, i sé del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no
3: donem... Mira, ja, no, perdona, perquè no seria just això que acabes de dir. Val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del matí, i que cadascú en la seva feina ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra, i si no fos així la cosa no funcionaria.
0: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a, diguéssim, com a cap vigil, però que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
3: Tots amb una pinya, sí.
0: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, per a que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
3: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
4: Thank you.
0: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè, com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, Aldaró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
1: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant no de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.
0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no, el fenomen. Per tant, s'espera un volum o acumulació, intensitat de pluges, en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple?
7: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
7: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
7: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
1: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
9: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
10: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
11: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi haurà moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
8: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
1: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric, el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
12: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de mesoescala, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, a la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la pluja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a Bellera del Riu, Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts de, o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en el riu, en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a, deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques, de Bàbio o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bàbio o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bàbio, Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit, no?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
1: Precisament l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat, i per tant això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
1: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Nex. Moltes gràcies per escoltar-nos.
13: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
16: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
15: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
17: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
16: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
20: Si escoltes la ràdio,
21: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
20: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
21: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
20: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
22: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
23: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
24: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: La música de tots els temps a Ràdio.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
26: Notícies en Xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen el litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
1: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la Riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
27: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
1: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el litoral i prioritari de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
1: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una vintena de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
1: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més aquest dematí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, amb més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
1: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraquarena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
1: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
3: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
3: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. I estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit, de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de protecció civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està en una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys i hem tingut contacte amb totes les institucions. Ens sentim molt, molt recolzats i també avaluarem l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana, sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no? Que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no? des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no? Temes de prevenció davant el que podia arribar.
3: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan, a través de, doncs, de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, doncs, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Doncs, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del DUPROCIM, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
3: Efectivament. Jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria. No crec que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà, i jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen, que ara es dirigeix al terç nord des del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
3: Sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom, i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer, i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora, o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
1: El Redora supera els 300 metres cúbics per segon, aquesta crisi d'Aro, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Sagaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior als Mossos d'Esquadra per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
4: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
4: Protecció Civil.

0: El fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials, ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa, com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons, i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu, estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que les recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent

0: episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem inclús.
1: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està vivint en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències a la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collbon, i l'escoltem.
2: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil,

0: agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit que ha sigut llarga, doncs, agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com tenien previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
1: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
2: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
1: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb forra i manilles i portar el 2 de 9 amb forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb forra i manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb folre, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb folre, el 4 de 10 amb folre i manilles, i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb folre i manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb folre i manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
1: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
2: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem amb futbol femení, i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la sisena jornada de la Lliga F es jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
1: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit 2 hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria de

0: ha de passar.
1: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
2: A la segona anirà la vençuda, el Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja. Es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons s'ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
0: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
1: Tampoc s'escapa en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. I en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM. Marc Treserres.
3: El bàsquet Girona jugarà avui al West Arena de Vitoria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment, entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kung, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga ACB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa, i per tant serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al West Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
1: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breogán. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, el Força Lleida van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb 2 derrotes pels equips catalans.
0: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí Laseu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
1: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
0: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos, passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 2025 a Catalunya es van registrar més de 52.560 documents de voluntats anticipades, una xifra rècord des que es va crear el registre de voluntats anticipades l'any 2002. Són dades d'un informe publicat pel Departament de Salut i suposen un augment del 52% respecte a les registrades l'any anterior. El nombre acumulat de registres al llarg dels anys puja fins als 240.500 documents. Pel que fa a Sant Cugat, les dades mostren que s'han registrat fins a 947 documents de voluntats anticipades el 2025, un 26% més que el 2024, quan se'n van registrar 748. Consol Ferràs, coordinadora de la secció local de l'Associació Dret a Morir Dignament, diu que es tracta d'un bon augment, però apunta que aquí al municipi l'augment més significatiu va ser l'any 2024.
2: Aquí a Sant Cugat, els CAPs es van posar les piles l'any 24 mateix, quan es va aprovar. Vam créixer un 93,28%. Fixa que aquest any a Catalunya hem augmentat un 51%. L'any passat, el 24, aquí a Sant Cugat, vam augmentar un 93,28%. I aquest any hem continuat augmentant, però només el 26,6%.
1: Des de Dret a Morir Dignament puntualitzen que aquestes dades estan calculades a partir del cens d'habitants sense excloure els menors d'edat i recorden que legalment, fins que no es compleixen els 18 anys, no es pot registrar un document de voluntats anticipades. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat una nova actuació d'obres a l'església del monestir. En concret, els treballs contemplen la realització de tres cales a la capella de Santa Escolàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats a l'estructura de l'edifici. Josep Lluís Ortega Blanco, l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra, explica que de moment són uns moviments que estan controlats, però alerta que aquests continuen i que veuen que hi ha un cert dinamisme. Els treballs han de servir per preveure cap a on anirien aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions. I en esports, la ciutat es prepara per viure una nova edició de la seva gran festa esportiva el 21 d'octubre al Teatre Auditori Emma Vilarassau, que acollirà la nit de l'esport de Sant Cugat, una gala festiva on es lliuraran els 25ens Premis Esports en Marxa. Ja es poden reservar les entrades a través del formulari d'inscripció que trobareu a la web de Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: solo voy con... Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta marinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial doncs els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar. Ho van
0: o no
2: van
0: ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia corregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades i més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo Em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així? És epidèrmica.
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a Migrastudio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no, el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no, i a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no?, política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migrastudio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no?, i treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no?, d'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no?, cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: en
6: ja...
5: cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com has viscut tu, Alba, des de això, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats? Sí. A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació, com arriba aquesta informació, clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no?, i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no?, i hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació O sigui, que és una crisi que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si te comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, I el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén. No?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, doncs no els diem que no els volem.
5: És que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat, la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins. I, per tant, quan vens a Migrastudium i comences a trobar-te amb una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudium, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència i aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, doncs això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem, que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Libre Studium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
6: Gràcies.
5: Moltes
6: gràcies.
5: Gràcies.
7: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
8: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
8: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Ja sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
8: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, ni, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i hi ha algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema, pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
0: no,
8: si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí,
8: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir en la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui, Menowashing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
8: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema, ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom, i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem, i de fet hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant pel que obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè hi ha amor, que és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el... No sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Anava a sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que havia, hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges d'IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. Sí. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més

0: estem vivint ja pràcticament. El món de mem, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
1: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
0: moltes
1: fins a propera.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé. Estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. Tres dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Mm-hmm. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot

0: que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
1: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que
0: sí,
1: és cert que impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
0: sí,
1: altres
0: també.
1: Coses?
0: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No ho sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
1: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les Jaranes Poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web. i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
1: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
0: Una abraçada.
1: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda de l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aro. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al nord encara poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge a la 30a edició del concurs de castells a la Tarraconense Plaça. I allà tenim en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda des de la Tarraconense Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar. Estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han començat a circular a partir de l'1 del migdia i Rodalies i Regionals s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Hello. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por chas al Nabur, Venecia, sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Catevila y Ramón Albero en la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors, era una de les models més importants que havia al país, no?, maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Venècia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour, que va passar gairebé sense pena ni glòria, i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I a Apple. I a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. The night Chicago died. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

I com a mi, a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone, al Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu, que agraïm molt, d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

No està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurhythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurhythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir Quan arriba.

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa-me-la gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar algú.

Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Bee Gees, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai el programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir Els Cors Ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fal. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillesa i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, ja, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada. I clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist un de tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai, més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espel d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb el...

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco?
1: Tranquil.
0: Tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, eh, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother.

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Hello.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Això és Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio, que gràcies a ells arribem també als seus clients.

en una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà. Rezaré amb aquest títol. Por ti, rezaré. Que me diste tu amor. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Mi dolor, rezaré. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Aribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques. Although

Baxe Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. Qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu... Hola, Albert, escolto des dels Maya Musicals. Ha, caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu, m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Calor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar While My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps. Mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eran muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

I ens diu Joan Marín, tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El festival de l'illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cucu.

cocodrilclub@gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe you and I will fall in love.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mai.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat avui diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge a la localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home que comentàvem, també ha perdut la vida un altre a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava. I en paral·lel es continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i s'hauria estat arrossegat fins a la mar. I vostè que ha reclamat al govern amb la que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat de tots els centres educatius que s'han vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació als centres, treballadors i famílies de cara a demà. A partir d'aquest inventari han considerat imprescindible que es prenguin decisions sobre l'obertura i el funcionament dels centres i es prioritzi en tot moment criteris de prevenció i seguretat perquè fa l'estat dels edificis, els seus accessos i entorns. I busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: Comencem a deixar enrere un cap de setmana que ha estat històric, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb pluges torrencials on ens van deixar registres realment espectaculars, per sobre dels 250 litres per metre quadrat. Al llarg d'aquesta tarda han continuat apareixent ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics pel Pirineu i també per les comarques de Girona, i a les immediates hores en aquest sector, sobretot a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, es reactivaran i aquesta propera nit i matinada podrien descarregar molta intensitat, sobretot aquells ruixats que s'ubiquin per exemple, al Golf de Roses. A més, davant de la costa del Maresme i del Barcelonès, també aquestes immediates hores s'enformaran i podrien espetegar sobretot a les viles costaneres d'aquestes comarques. Demà al matí, a primeres hores, tindrem més ruixats a les Terres de l'Ebre i també davant de les costes del Garraf, del Baix Llobregat i del Barcelonès, on puntualment podrien tocar terra i descarregar amb molta intensitat. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: I també l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques del riu Besòs i el Ter. Tot això avisa que els cabdals es poden mantenir en valors per sobre dels ordinaris de cara a les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix que cal precaució, ja que es manté la probabilitat d'aigües torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona i fins aquest dilluns en el dematí. I el concurs de Castell de Tarragona ha començat amb gran intensitat. En aquesta primera ronda, tots els castells han estat descarregats i els castellers de Vilafranca agafen el lideratge gràcies al 3 de 10 en Folri i Manilles. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícia.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Torna a tocar Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, què tal, com esteu? Ben tornats a trobar amb aquest espai de música nostàlgica, que com cada setmana us oferim aquelles cançons que volem recordar i que volem tornar a tocar. Doncs sí, encara estem a l'any 1964 i molts programes que ens falten encara per acabar-lo. Tenim molta música i especialment molts grups que varen anar sorgint aquesta primera meitat de la dècada prodigiosa, de la dècada dels anys 60. Però ara fem el primer espai, retrocedim a la dècada anterior per tornar a tocar una cançó que ja vàrem escoltar en el programa corresponent a l'any que es va estrenar. És la cançó d'Antonio Machín, El mar y el cielo.

0: Doncs aquesta sintonia ens serveix per preguntar-vos si us en recordeu de que l'altre dia vàrem parlar precisament de que a les Esplugues de Llobregat s'instal·lava el decorat de l'Oest. El cinema que es feia aquí, però no tenia gaire res a veure amb els espagueti western. Amb una altra ordre de coses, Núria Espert va fer Maria Rosa amb Francisco Raval. Va ser un èxit soterrat, però popular. I malgrat no estar en les estadístiques, va funcionar el boca a boca i la gent anava al cinema a veure i a sentir les rares avis d'una pel·lícula en català. També Televisió Espanyola va emetre la primera obra de teatre en català, La ferida lluminosa. Plens de joia i felicitat. O sigui que en aquest aspecte va ser un bon any. I ara també us preguntem, te'n recordes de quan en Raimon cantava la cançó d'un temps, d'un país, novetat discogràfica en català de l'any 64?
1: D'un temps, d'un país, d'un tiempo, d'un país. De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos hecho, canto las esperanzas y lloro la poca fe. No creamos en las pistolas, para la vida se ha hecho el hombre, no se ha hecho para la muerte. No creamos en la miseria necesaria, dicen, de tanta gente. De un tiempo que es ya un poco nuestro, de un país que estamos ya haciendo, canto las esperanzas y lloro la poca fe.

Sembla estrany que més de 60 anys després encara moltes proclames i cançons d'alguns dels cantants d'aquella època, de l'any 64, encara siguin vigents, almenys mundialment parlant. I ara seguim amb el següent espai, que és el que ens porta més novetats musicals. L'espai ens porta les novetats musicals de França, Itàlia, d'Espanya i també de llengua anglesa. Comencem per la de França, es titula A Présent, Tipe Nalé, i ens la canta Richard Anthony.

I també un tal Mike Rios, o en aquell moment encara Miguel Rios, ens cantava aquesta novetat discogràfica que es titula Hay tantas chicas.

I ara ens venen les novetats procedents dels Estats Units i o del Regne Unit, en llengua anglesa. La primera que escoltarem serà Downtown, que ens la canta, ens la interpreta Petula Clark.

I acabarem l'espai de novetats discogràfiques amb la dels Estats Units, que ens la canten The Drifters i que es titula Dissabte nit al cinema.

I passem pàgina i ens anem cap a l'espai que ens porta el número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista d'èxits de Suècia. I quasi, quasi és calcada de la llista de la setmana passada. La primera és Ella t'estima, dels Beatles.

I és ben normal de que la llista d'èxits sigui quasi, quasi una còpia de la setmana anterior, perquè abans era Noruega i ara és Suècia. Per tant, el segon que va arribar a nombre de la llista de Suècia va ser també dels Beatles, Vull agafar-te la mà.

I ja acabarem aquesta primera passada per la llista de Suècia, el número 1 de les llistes d'aquest país, amb l'última cançó que també, com no, havia de ser dels Beatles, i es titula No em pot comprar l'amor.

acabada la llista, la següent pàgina té dos apartats, que és el que dediquem al cinema i a la televisió. I el cinema també té una primera part que són xafarderies o curiositats. I aquí ens diu que Pier Paolo Pasolini, un gran director cinematogràfic, va donar una lliçó magistral amb la pel·lícula El Evangelio según San Mateo. Amb aquesta pel·lícula va posar en ridícul el cine falsament religiós de Hollywood. I seguim encara amb la banda sonora de la pel·lícula My Fair Lady, amb l'última cançó, que es titula Podria ballar tota la nit.

My Fair Lady, una gran pel·lícula i també amb una gran banda sonora original de Frederick Loewe. I ara seguim amb la cançó corresponent de la part de la televisió. I en aquell any 64, doncs, hi havia diversos programes musicals. Baraja Musical, Discorama, Eurofestival, Minutos Musicales, Noche de Estrellas i Sala Concierto, encara que aquesta Sala Concierto se referia més a música clàssica. Doncs en un d'aquests programes va actuar Tony Ronald amb una cançó del 63 que es titula El ritmo de la lluvia.

I el segon espai també té dos apartats que conformen la cançó dels festivals i la cançó de l'estiu sota aquesta magnífica sintonia de Petula Clark. Es titula "Aquesta és la meva cançó". I és el que volem, que trobeu la vostra cançó o dins del programa, o dins d'aquest espai de les cançons dels festivals o de la cançó de l'estiu. Since the hour I met you, flowers are smiling bright. Dins l'apartat dedicat a les cançons festivaleres estem en el cara en el Festival d'Eurovisió. Se l'emporta Luxemburg amb 14 punts amb l'intèrpret Hughes Aufray i la cançó que es titula "Dès que le printemps revient".

L'estiu de l'any 64, gràcies de Tito Mora i Helu. Ja l'havien trobat abans, però la volem repetir perquè si l'acabem doncs ens en faran falta. Durant aquests programes ja he anat anotant CE, cançó estiu, a algunes de les cançons que més endavant doncs les tornarem a repetir. Per això en diem Torna a tocar Sam. Avui m'he notat el Despeinada de Palito Ortega. És una de les cançons que comporta les tres condicions indispensables de la cançó de l'estiu. Però escoltem ara, gràcies.

Últim espai dedicat al ball i a les grans orquestres amb aquesta sintonia del Xic to Xic. L'àlbum de balls de saló, avui ens toca un danzón. O sigui, escoltarem l'Orquestra Aragón, que ens porta tres lindes cubanes.

I tot aprofitant aquest fons musical de les Tres Cubanes, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve, que tornarem amb el desè programa dedicat a l'any 1964. Abans de presentar-vos a l'orquestra convidada que us deixarà fins a final de programa. Adéu-siau i salutacions de part de Jordi Piqué, que us ha acompanyat durant aquesta hora posant una mica de música a la vostra vida. I l'orquestra convidada és la de Henry Mancini, que ens ofereix en primer lloc la cançó Gigi.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
5: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
6: Joder, qué tropa.
5: L'hora dels joves.
7: Bé, benvinguts a aquest segon programa de la cinquena temporada de l'Hora dels Joves. Ja és el 82è programa de la història de l'Hora dels Joves. És un programa especial.
8: Podem fer un aplaudiment. Només un
7: aplaudiment.
8: Un, dos, tres.
7: Ja està el Pedro. Segon programa que ve aquí, perquè la temporada passada no va vindre ningú.
9: Consecutiu.
10: És que el Martí no ha avisat amb temps. L'ha avisat amb més temps.
8: Un, dos,
10: el compte enrere
7: ho havia de dir. Bé,
8: xaval.
7: Avui és un programa especial, ja que no som els quatre de sempre a l'estudi, ja que som sis persones.
9: Som els quatre de sempre,
10: i
9: afegidament.
10: Ens han confirmat que hem superat un rècord de Cugat Mèdia de la casa, i és el rècord de ficar més persones dins de l'estudi.
8: Pedro, és que jo crec que amb els quatre ja superàvem el rècord.
7: Si veieu que deixem de respirar durant el programa, és que ens hem quedat sense oxigen, perquè som sis persones a l'estudi. Tenim a la Nàdia i a la Marta de Castells, de Castells de Sant Cugat. Com esteu? Com esteu? Què feu per aquí? Vull dir... Nàdia, ho pots començar tu, si vols.
11: Hola, moltes gràcies aquí per convidar-nos. Som unes enredades, i el Martí em va dir, Nàdia, porfa, pots venir a parlar de Castells? I jo, com no sé dir que no, pues... Però aquí estem.
7: Quants anys... Bueno, Marta?
12: Res, doncs la Nàdia és una enredada i l'enredadora enreda la següent, que m'ha trucat aquest matí, en plan, no vull anar sola, m'acompanyes?
7: Vale, preguntes clàssiques. Quant temps porteu a la colla i quina és la vostra posició? Què feu a la colla?
11: Jo fa poc que estic a la colla, fa poc més d'un any. Vaig entrar el juny del 2025 i faig de lateral, principalment. Vaig començar també d'agulla, però faig de lateral.
7: I tu, Marta?
12: Jo vaig entrar a l'abril del 24, o sigui, ara ja fa 2 anys i una miqueta més. Mm. I jo crec fonamentalment de crossa i de... Bueno, de gravar, el toco la gralla.
8: Oh, molt bé. Wow.
12: Bueno, i també faig de baixa en algunes proves, però fonamentalment de crossa.
8: Aquesta és la que m'agrada, que va. No es rebenta l'esquena.
10: Val, abans de començar amb la pregunta típica...
7: Bueno, però fem... Bueno, diem abans l'estructura del programa?
8: O... Bueno, diem abans, crec que ja s'ho saben.
7: Home,
8: no? Okay.
7: Bueno, ells crec que no s'ho sap.
8: Bueno, ja,
11: jo no
8: he
11: dit res. Avui.
10: Molt malament, no podria ser.
8: Sí, anem a fer una introducció.
7: Bé, farem notícies com cada programa, després seguirem les històries absurdes, el que no vol saber quan no vol saber, és el contrari de les notícies. Després seguirem amb la tertúlia, que normalment és tertúlia, i ara serà com petita entrevista, xerrada sobre castells...
8: Una miqueta de tot.
7: Després seguirem amb les merdes del Genís, que parlo sobre el que em surt d'allà mateix, i llavors al final acabarem doncs, fent el concurs.
8: La secció de... No, perquè... Primera... Clar, és que com que no va vindre el primer programa, no sap que he canviat la secció...
7: I després
8: canviaré avui, perquè com que venen convidades, pues, sempre faig el canvi aquest i parlaré d'altres coses.
10: Molt bé.
7: Joan, què anaves a dir?
10: Podem fer primer, abans de començar amb les notícies, la pregunta que sempre fem a les convidades i convidats
8: sí,
10: que venen aquí.
8: Tres, només tres paraules podeu dir, vale?
7: Que poesia.
8: Sí, totalment. Com us definiu?
7: Amb tres paraules. El Peyu va dir els seus tres noms. El seu nom, el seu cognom i el seu altre cognom. Vull dir, d'això, aquest és el límit.
8: Aquest és el pic.
7: Aquest és el pic.
8: Pic de l'humor.
11: Sí, tal qual. Sí.
7: Però no es pot copiar. Vull dir, no es pot copiar.
11: Posició primera.
7: Ja està agafant. Ai.
11: Però m'entens... O sigui, tres adjectius que em defineixin.
7: Adjectius, paraules...
8: El que vulgueu dir.
7: Conceptes.
8: Tres coses.
7: No tenen per què ser adjectius.
11: Vale.
10: Qualsevol cosa produir amb la veu. Sisplau, amb la veu.
8: A, B, C.
11: Festa.
7: Festa.
8: Vale.
7: Concordo.
11: què més? Tu, soc molt espavilada.
7: Això són més de tres paraules.
11: Tu, vale, festa, espavilada.
7: Vale.
8: Perfecte.
11: I guapíssima, ja està.
8: Ah, estupendo.
7: Oh, molt bé.
8: A veure, ha fet les tres paraules. Perfecte.
12: Siguiente.
7: I amb un superlatiu, o sigui, sobre...
12: La més guapíssima, això no sé.
11: No, perquè dic guapíssima. No he dit.
12: Vale, vale. Ai, jo és que amb el meu grup d'amics sempre... Bueno, sí, sempre en lloc de presentar-nos com a tal... Ja, estic molt lluny, perdó. En lloc de presentar-nos com a tal, sempre diem un animal que ens representa i un adjectiu.
8: Ho pots dir, també. Sí,
7: animal,
8: també,
7: adjectiu i alguna més.
12: Merda, això vol dir que he de fer la tercera igual.
7: Pots fer animal, adjectiu i el que has esmorzat avui. Vull dir, és animal, adjectiu i...
8: Pa.
12: És que avui a la feina m'ho han preguntat, llavors...
7: En sèrio?
12: És que, bueno, està...
7: Plagi.
11: Fuet. La cosa és que està a l'atur.
7: Ah.
12: No, ni això.
7: Però llavors, a quina feina t'ho preguntes?
12: Bueno, no, ja. És igual.
7: Vale.
12: No, jo... Igual. Sempre fem un animal i un adjectiu, i soc sempre un eriçó curiós.
7: Eriçó curiós.
10: Eriçó curiós. Falta una paraula.
8: I tercera paraula és asseguda.
11: No, és verd.
8: Verd.
11: Sí,
7: doncs verd. Eriçó curiós, verd.
8: Estupendo.
10: És una bona combinació.
8: Molt bé, doncs comencem el programa, no?
10: Comencem les notícies.
7: Joan, les notícies, sisplau.
8: L'intro ha durat 50 minuts.
10: Sí, literal.
7: No passa res.
10: Que comenci l'informatiu.
7: Hi ha una sintonia. És que no, ningú està portant
10: clar
7: auriculars menys el
10: clar
7: tècnic.
10: Gràcies.
7: És un silenci incòmode que s'està creant en aquest estudi.
10: Doncs bàsicament... Notícies... Passa moltes coses, en 2 setmanes, us he de dir.
7: En 2 setmanes han passat moltes coses.
10: Passa masses coses, com la primera cosa...
7: Que ha passat.
10: Que ha passat.
8: Què ha passat, Joan?
10: Que ha passat. Que el temerari.
7: Que el temerari.
8: Ha sido comprado.
10: Temerari ha sido comprado.
7: Un fort aplaudiment.
10: Un aplaudiment, sisplau.
7: Història.
10: Bàsicament, l'espai autogestionat del centre de Sant Cugat es consolida com a casa de lluites pel poble, o sigui, del poble i per poble. Perdó, això, els lemes aquests...
8: Programa de joves fet per joves, pel
10: sí,
8: joves...
10: Ens correm molt
7: especial,
10: sí,
7: deixeu-ho
10: tranquil. No sé llegir,
7: no
10: vale? Llegeixo en matemàtiques, ho sento molt. Bàsicament, doncs, l'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat, que és Cal Temerari, amb més de 400 socis, ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local... on s'ha establert des dels seus inicis, bàsicament des del seu local, que porten des de sempre, ha rebut més de 450.000 euros en préstecs.
8: Aplaudiments.
6: a càrrec de 150 persones i més de 26.000 euros de donacions particulars i col·lectives.
8: O sigui,
7: com tira el quinto?
6: El quinto tira moltíssim. Per favor, jugueu al quinto, és per una bona causa. Vale? Sí. No és perquè vulguem.
11: I feu-vos sòcies.
8: Sí.
6: I feu-vos socis,
7: quan
6: també.
7: Quan tinc una estabilitat econòmica suficientment per fer-me soci...
6: L'import total per comprar la casa ha estat de 1,2 milions d'euros. No de cèntims d'euros, eh?
8: No, a veure, és que cèntims...
7: No pessetes.
8: No haguessin ni necessitat de quintos ni necessitat res.
6: Que s'ha aconseguit això amb una hipoteca, amb una banca ètica. O sigui que, realment, doncs, bé, perquè amb els preus exorbitants que hi ha a Sant Cugat, doncs, diguem que 1,2 milions d'euros per un espai, per una associació i tal, vista el panorama de preus, és molt alt, evidentment.
7: Home, estem parlant d'una masia del panorama... centre de Sant Cugat.
6: Exacte. Vull dir. Però ara mateix tampoc és tan car, potser, dient-ho així.
8: I que sapiguem que encara es poden seguir...
7: Home, clar, s'han de fer totes les reformes.
6: Clar, evidentment. Ara sí. Jugueu al quinto. Feu-me el favor d'anar a jugar.
8: No només jugant al quinto. Donacions... Es pot fer donacions, socis, etc.
7: Sí, però... Ara podeu anar a consumir a la taverna.
11: A la taverna.
7: També. El tamarari, que també... Les suguetes...
8: Increïble. I les bombes, espectacle.
7: Ui, les braves. Bof.
11: I la truita de patates.
12: Ja.
8: Bueno, les jo bravetes. Crec que podríem parar perquè m'està agafant gana.
7: Podem parlar un dia de fer un programa...
6: Al Caltamarall.
8: El tema, jo voto sí.
10: Si ens conviden a algú.
6: Votem tots, democràcia.
7: Democràcia.
11: Jo també podeu votar.
8: Sí. Vosaltres veniu, no?
7: Som convidades, no?
11: Repetim, no?
7: No passa res.
6: Següent titular. Què ha passat amb un bus a Sant Cugat que ha quedat gris?
8: Ha fet boom?
7: Sí. S'ha buscat.
6: No ha fet boom, ha fet...
8: Ha fet una mica de diables.
7: Sí. Dramon.
6: Per què? Doncs, bàsicament, ara mateix Sant Cugat reclama més controls després de l'inici, després de l'incendi que hi ha hagut a l'Avinguda de Bilbao. Val?
8: Incendi, no? Van ser diables que es van acollir.
6: Sí, clar, com el xiprer, no?
7: Com el xiprer.
11: Quina colla eren?
7: Nosaltres no, sisplau, ja està suficient.
6: Era els Esparreguera un altre cop. Segur.
7: Sempre toquen els collons.
8: Torredembarra.
7: Torredembarra. És que ho ha dit ell, que no sap res.
6: Bàsicament, un autobús de la línia L11 de Sant Cugat, dilluns passat, a l'Avinguda de Bilbao, en terme municipal de Sant Cugat, va incendiar-se.
7: De sobte, pum.
6: De sobte, no va haver-hi cap ferit, ni cap, perquè els passatgers i el conductor van sortir abans, però
8: van veure fum
6: i la causa encara no està confirmada. És molt important. Llavors, bàsicament, doncs, això és ve arran també de tot el lío que hi ha amb el tema de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el tema de l'Ajuntament, de que no es posen d'acord pel tema dels busos, i llavors, doncs, la flota de Sant Cugat és vella. És vella i...
7: La flota.
6: La flota de busos de Sant Cugat és vella, té problemes i... Doncs...
8: Una pregunta, Joan.
7: Avui he agafat un bus...
6: És com la Renfe.
7: He agafat l'ELA, el 2... 2A o alguna cosa
11: així. El que jo agafo per anar a treballar.
7: Sí, però, sí que no tenia ni la pantalleta. Olo,
6: sí,
7: que surt el...
6: sí, jo l'he
7: tenia
6: vist.
7: Un cartell fet amb un... Amb
6: jo l'he vist per Avinguda dels Companys.
8: Bueno,
10: és que de vegades no n'hi va, aquella
8: no,
10: pantalla.
8: No aneu llavors a Terrassa. A Terrassa no tenen... O sigui, hi ha alguns que tenen la llumeta de... el 9, Avingudes. Mm-hmm. I algun altre que és, literalment, a baix hi ha un cartellet que posa 9, Avingudes.
7: Però si és de Terrassa, quan entres, va, sona per dintre...
8: Alguns sí, alguns no.
11: No, l'ELA 2A és un cristo. O sigui, a l'agost estàs fregint perquè no hi ha aire condicionat i ara que comença a fer més fred està l'aire a tope, jo amb uns mocs que flipes...
8: Bueno, a veure, comença
7: a... És que funciona tan bé, és increïble.
8: Totalment. Sí. Comença a fer més fred, ojo, perquè avui hem arribat a 36 graus.
10: Jo avui he suat bastant arribant a casa, sí.
6: Avui que Estefa feia caloreta, també. T'he dit, he posat a la platxeta. Avui era dia de platxeta, perquè venia aquí. Si no, hauria estat ara...
7: Amb la Renfe, a sobre...
6: No, la Renfe, poca conya. No.
10: Però tu vas amb bus, no?
6: Sí, però avui he agafat la Renfe perquè el bus últimament va en plan...
10: Volies viure l'experiència.
6: Bueno, diguem que no posen els busos dobles ja pels universitaris i llavors anem una mica llauna de sardina.
8: Petita pregunta, Joan.
6: I la sureta de tothom fa una oreta característica.
8: Quan portem de programa?
6: Portem ara mateix 11 minuts i 15 segons.
8: Que bé, o sigui...
6: Perfectes.
8: Dos notícies.
6: Anem perfectes. Tu no...
7: Següent notícia, Joan.
6: No us preocupeu, si sempre acabem abans de temps.
8: Sí, ja.
6: Parlant de canvis de nom, sabíeu que l'oficina jove ha canviat de nom?
10: Hola, sí, no m'ho esperava,
8: ja no,
10: això,
8: Ja no és la... Oh! Oficina jove.
10: Pues, ha perdut tota la màgia,
7: Ens han copiat.
10: Ha perdut tota la màgia, llavors.
6: I ara, com es diu? Joves.
7: Joves.
6: A seques.
11: Sí. Pues m'agradava més el nom anterior,
7: Sí,
11: el
7: nom.
12: Oh! Oficina jove.
7: Sí.
8: Saps per què no es pot dir oficina jove? Perquè no tenim els prous habitants per fer una oficina jove. Llavors s'havia de dir, oh, oficina jove, perquè si algú digui, podia dir oficina jove.
11: Estic flipant.
8: Espectacle.
12: T'he de dir... Com que no som els prous habitants?
8: Per fer una oficina jove necessites 100.000.
10: Ara sí, ara sí.
12: Però ara ja estem allà ahir, no?
8: Estàvem a 90 i algo.
12: 98.000 o...
10: 95,
8: 96. Encara no en teníem.
6: Sí.
7: El cas, l'Ajuntament sempre copiant el lo dels joves...
6: Sempre. Totalment. Josep Maria, actua, sisplau. Això, no pot ser.
7: Això no pot ser.
6: Reclamarem el copyright.
8: No és el seu últim any, no passa res.
10: És veritat, clar, ja. Perquè ara el nostre programa pot ser interpretat com un programa de joves. O sigui, de...
7: Farà...
6: Qui vingui sí, després...
11: De l'Ajuntament.
7: Pots donar el Trump al Josema? Pot tornar un altre any? Això funciona?
6: Sí.
8: I tant, que pot.
6: Clar.
7: No, sisplau, eh?
8: Sí. Bueno, a veure, no, sisplau. Som una ràdio pública... tothom que voti qui vulgui.
6: I no mire patria.
7: Sí. Opinió subjectiva.
8: Tothom que voti qui vulgui, però...
7: Però...
6: però els de Cultura Popular estan... Els de Cultura al carrer estan molt enfadats amb vostè, senyor Josep Maria.
7: Bueno, només?
6: Bueno, només, ja.
11: No només.
8: Amb unes quantes persones més.
6: També.
7: Bueno, va, proseguim.
6: Bàsicament...
7: Podríem estar un programa sencer queixant-nos del Josep.
6: Doncs això, la oficina jove ha canviat, ja no és la oficina jove.
7: Oh!
6: Ni l'oficina jove, ja no és. És joves, per cert, el rebranding està molt guapo.
8: Sí.
6: M'agrada el logo.
8: Posa joves.
6: Posa joves i punt, però... Va,
7: joves què?
8: Joves. Això ja és com joves plàtan, joves... has de dir alguna cosa.
11: Has de dir les unitats.
8: Exacte. Si no,
7: quan joves?
8: Què?
12: Això és com el problema de mates, eh?
7: Sí, exacte.
8: Et ve el profe de mates i dius 14 què? 14 quilòmetres, pomes,
7: patates,
8: peres...
7: Pomes.
8: Què?
6: I res, doncs, bàsicament... hi ha hagut aquest de rebranding, esperem a veure, han canviat la web, han canviat l'Instagram, han canviat doncs, absolutament tot, i a veure si no ens confonen amb ells, més el Tibal, perquè si,
7: el Tibal,
6: home, si no, els anunciarem per copy, ja veuràs.
8: Que de fet, l'oficina jove, o sigui, el joves és com la marca, però l'oficina jove es diu O Joves.
7: En sèrio? És que, bueno, un moment, o sigui...
6: El branding, sí. el branding és la
7: està resta. Curiós el branding. Jo vull dir...
6: Està curiós.
7: Com a jove Sant Cugatenc no m'interpreta això.
10: Estic decepcionat.
7: No. Oh, joves!
6: El bro que ha estat un any vivint a Reus i diu, no em sento interpel·lat.
10: No, he dit que estic decepcionat.
7: Me'n tornaré a Reus.
6: Què més? Senyores i senyors, tornem a tenir un altre canvi de nom.
8: Ah, sí?
6: Sí, un altre canvi de nom. El centre comercial de Sant Cugat ja no es diu centre comercial de Sant Cugat.
8: No, ara estem al mar.
6: Ara estem al mar perquè es diu Ona.
7: Han fet tants canvis a Sant Cugat.
6: Ona, perquè Ona Sant Cugat.
8: Perquè és una ona. Flueix.
7: Quan tocarà un canvi d'alcalde, tants canvis, tio? Sí, no pot ser.
12: Però no era el shopping center que ens havíem convertit ara, en International Sant Cugat.
10: És molt millor shopping center.
8: International, i ara ens diem Ona.
11: No, és més mediterrani o què?
7: No sé què és més que havia això, o el centre mormó,
8: perquè...
7: o el temple mormó que volen construir.
11: Hòstia.
8: La cosa és, es diu Ona, perquè volen que, en lloc de que es digui Eroski, que tothom
6: clar,
8: va
6: és que
8: a
6: tothom li diu Eroski, o Carrefour,
8: o el MediaMark.
11: Home, si encara li dius Eroski, vaig una mica tard.
8: Sí, però centre comercial, llavors volen que es digui Ona.
11: Ja, doncs ningú li dirà Ona. Vull dir, és molt greu dir-ho, però...
7: Jo li seguiria dient
8: Eroski. Però bueno, ha fet 30 anys.
7: Tota la vida.
8: Un aplaudiment.
7: L'importa a...
6: Bueno, mira, oye... Sant Cugat, pioners en centre comercial del Vallès.
7: Pioners en pijismo.
6: També, exacte.
7: Qué raro.
10: Marcant tendència.
6: Com no? Marcant tendència en el pijisme del Vallès. Pijisme vallesà. I res. I ja, jo ja no us he d'explicar res més.
8: Molt bé, Joan!
6: M'he allargat només 5 minuts.
8: Molt bé, Joan!
6: Ho sento. Mai bat.
7: Ara, després d'aquestes supernotícies, comencem amb...
8: Les
7: històries absurdes. Què és el que no vol saber?
10: Quan no vol saber.
8: Grande, Pedro.
10: Pedro. Bueno, comença la secció, la millor secció més esperada del programa.
8: Sí,
10: la secció d'històries absurdes, que és tot el que vol saber...
7: S'equivoca amb el seu lema i tot.
10: No.
8: El lema que es va inventar
10: fa 5 temporades. Comencem amb una notícia que són completament reals. Google confon una directora de teatre amb un robot i just abans de l'estrena no la poden estrenar, l'obra de teatre. Es tracta d'una petita companyia de teatre de Barcelona que va estar a punt de no poder estrenar una obra de teatre que estaven fent feia uns dies, uns mesos, ja que Google li va bloquejar els seus comptes. Tant Drive, Gmail, YouTube, tot. I clar, tots els guions els tenien al Drive. No van poder assajar amb normalitat, van perdre accés al correu electrònic i també al YouTube. Llavors van denunciar la situació a una ràdio i un oient que treballava al sector de les telecomunicacions de les Nacions Unides es va oferir a fer d'intermediari entre Google i la companyia i així van poder recuperar els seus comptes en menys de 36 hores.
8: També t'he de dir.
7: El món ens mira. El món ens mira.
8: També t'he de dir. Està molt bé que ens mirin, però si tu fas una obra de teatre, el guió l'has de tindre en paper.
10: La moraleja. Lo dels semàfors és massa difícil. És massa difícil. O sigui, que, si el pal del semàfor compta com a semàfor o no?
7: Estàs parlant de semàfors, ara?
12: Sí, no, sí, lo del captcha.
11: Verificació del robot.
12: Ah. Clica lo que sigui un cotxe i tu. Ostres, aquí hi ha una cantonada de cotxes.
7: Vaig veure un vídeo tan divertit, un home que està com estressa a una porta, que està com dient que és el verificador de que no ets un robot de Google. Vale, on està el cotxe? Vale. Però... No sé, coses
10: sí, molt... És que és massa difícil.
8: Jo et dic una pregunta, Pedro. Si tu hi ha un captcha d'aquests que et diu busca el cotxe i no hi ha cotxes, què fas?
11: Li dones a següent
8: directe. Sí. O sigui, és que hi ha vegades que t'ho bloqueja. I que no li... O sigui, si no cliques alguna cosa...
10: Hi ha verificació no superada.
8: Sí, és que soy un robot.
11: No m'he trobat mai.
7: Ets un robot?
11: No.
6: Well, I think I'm not. Però...
7: Let that sink in,
10: Bueno... Una apagada de llum deixa a les fosques una plaça de bous. Això va passar a Sant Agustín de Guadalix, quan en plena...
7: Sant Agustín de Guadalix.
8: Quantes persones van morir?
12: Quantes persones viuen a Sant Agustín de Guadalix? Sí.
10: No he aconseguit localitzar-ho.
7: És que podries haver deixat aquí la història absurda. Hi ha un poble que diu Sant Agustín de Guadalix.
10: Bueno,
7: veure, comprat per Elon Musk, també, el seu nom.
8: També t'he de dir, hi ha un poble que es diu Berga.
6: Ya, verga.
7: Verga es maco.
6: Ya, pero y que van a Luisito Comunica a dir,
8: estamos en la verga.
10: Doncs, aquí a Sant Agustín de Guadalix
6: poca conya, 13.800 habitants,
7: A Sant Agustín de Guadalix.
6: És un senyor poble que està a la Comunitat de Madrid.
7: Com s'escriu Guadalix?
8: Madrid.
10: Guadalix, tal com sona, tal com sona.
8: Guadalix.
6: Guadalix.
10: Doncs, en plena correguda de bous, un tall de llum va deixar completament a les fosques tota la plaça.
8: Molt bé.
7: Quina pena.
10: Just en el moment que un dels participants es disposava a esquivar una embestida d'un bou.
7: Quina pena, tio.
8: Ostres.
10: Això va provocar moments de confusió i tensió entre tots els espectadors, ja que no sabien què estava passant mentre el bou es passejava per la plaça i va embestir el torero, que va haver de ser atès urgentment pels serveis mèdics.
8: Això es podria dir selecció natural o artificial, perquè va ser gràcies a la llum.
7: Es diu ser imbècil.
6: Endesa no apoya la tauromàquia.
8: No.
7: No. Molt bé. Una empresa creada pel franquisme.
8: Sí, bueno, està bé.
7: Per Primo de Rivera.
6: No. Bueno.
8: Sí.
10: Bueno, i tercera i última notícia que us porto és que un conductor ha estat denunciat a Sevilla després de quadriplicar la tassa màxima d'alcohol per litre en sang.
8: Un moment,
10: nou rècord, Guinness World Record va venir l'altre dia a signar aquesta nova fita aconseguida. I és que el més sorprenent d'això és l'explicació que va donar als agents, ja que el conductor assegurava que no havia begut alcohol i que el resultat es devia a que s'havia begut un gazpacho. I es veu que era el vinagre que portava el gazpacho
7: el que podria haver causat
10: l'augment de la tassa d'alcohol.
7: Los arbores,
8: també t'he de dir, quan va donar? Perquè si és quadriplicat...
10: És 0,25, no?
7: Una si et para la poli...
12: No és World Record.
8: Ara vaig a buscar World Record.
10: M'ho he inventat. Lo del World Record... 4, perdó, lo del World Record, faig un matís, m'ho he inventat.
7: Però quin gazpacho t'has de prendre? Perquè...
6: Hasta aquí, Denis. Hasta aquí, de Moscou. Hasta aquí, de Conyac. I entonces un polsim d'M i festa, noi.
8: Pepino. Tenim World Record i, de veritat, certificat de World Record d'alcohol amb vena, en sang. No, però... Ojo, eh? Va passar a Polònia el 2013 i és...
6: Polacos.
8: 13,74.
12: Oh! Hola!
10: Un aplaudiment.
12: Igual.
10: Un aplaudiment, sisplau.
7: Quina puta barbaritat. Hola, però quina expressa.
11: 13,74. Els meus respectes cap a aquesta persona.
8: De pur alcohol.
11: Però això, aquesta persona està viva.
8: Sí, bueno...
11: Ha hagut d'estar prou conscient...
10: Jo crec que era un cadàver.
8: Va ser un home de 40 anys.
7: 40 anys?
6: Sang en alcohol, xaval. Sang en alcohol.
8: Ara, si voleu fer el rècord, heu de superar 13,74.
7: No. Però...
12: No?
7: Des d'ara dels joves...
8: Podeu sortir al rècord Guinness. No. El llibre.
6: Do not try at home, guys. Do not.
7: Més d'un Berguedà sortint de la Patum, potser si t'adona aquests números. Home.
6: El d'Hasta aquí, Denis, este...
7: Hasta aquí, Denis.
6: Hasta aquí, de Moscatell.
8: Ah, bueno, també us he de dir que va ser a un accident de cotxe que li van fer a la tassa de Colònia.
7: Tu, un moment, aquí és que estàs al terra.
8: Però va morir per les ferides, no per l'alcohol.
7: Surrealista.
12: Ah, que el jugava pel món.
6: No...
11: Bueno, sí, la va palmar, cantant, no?
8: Però perquè es va fotre una hòstia tremenda.
6: Oh, no, no jodas. No, mamadíssim.
7: La tajada se la va fer abans o després de l'accident? Pregunta.
6: Oye, abans a la gent, per anestesiar-la, l'emborratxaven.
8: Sí,
10: clar. No és mala, eh?
6: Clar, els metges als anys, quan no hi havia sí, anestèsies encara...
8: Recordo que és el 2013.
6: Bé, doncs encara no existia l'anestèsia. Bueno. No.
7: Polonesos.
6: No, no cola.
8: Què, Pedro, has acabat?
10: Fins aquí la meva secció.
6: Molt bé, Pedro.
7: Un fort aplaudiment. Perquè ara entrarem...
6: En matèria.
7: En matèria, vale? Perquè aquí crec que sabem, tots sabem una miqueta de castells. Bueno, no sé què és el seu nivell de castells.
10: He perdut tot el meu coneixement.
8: Però, o sigui, va una època que saps que és un pilar?
10: No.
7: Saps que és un pont?
8: Molt bé, el Pedro.
10: No.
7: Saps que és una pinya?
10: Sí.
6: Sí, una
7: però,
6: pinya.
7: A cotxadors?
8: L'anxaneta,
10: sí,
8: nano.
10: Sí, això sí.
8: Vale.
10: Però t'ho prometo, va haver una època que em vaig aficionar molt i mirava vídeos i tot, eh? Però ja està, ja s'ha
8: mirava vídeos, bueno.
7: Mirava vídeos.
8: Entrem, home.
10: Però sí? Em crida molt l'atenció, o sigui, de veritat m'interessa, eh?
6: Endavant, castells.
7: Molt bé, doncs en aquesta secció del dia d'avui, aprofitant que tenim aquestes superconvidades, farem un guia per novatos als castells. Entesos?
8: Exacte.
11: Perfecte.
7: Vale, no la farem nosaltres.
8: M'agrada la idea.
7: La fareu vosaltres. Aquí i haureu d'improvisar vosaltres.
11: La mare que em va parar.
7: Així que, molt bé, procediu. L'antena de Cugat Media és vostra.
8: A veure, el primer que s'ha de saber per fer castells, què és? Lo primeríssim.
10: Ser casteller és per tothom.
11: Sí.
7: Per saber parlar de castells, què necessites saber?
12: Per saber parlar, has dit?
7: Sí, per tu poder tindre un debat sobre castells, poder comentar una notícia... Oh, els...
11: Però llavors és diferent fer castells que comentar.
7: Doncs comencem per un punt.
10: Sí, jo la meva pregunta és, ser casteller és per tothom?
11: Sí.
10: Vale, o sigui, no, realment no cal tindre unes habilitats d'alguna forma...
8: Bueno, tindre l'esquena una mica recta.
11: No et pensis, eh? Hi ha gent de tot. Hi ha gent gran, gent jove, nens petits...
10: Però entenc que en funció baixos de les teves capacitats sí que et fiquen en un lloc o un altre, no? Mm.
11: Sí, realment, sí, com per cada forma física, literalment, en plan, hi ha com un lloc com més apte per a aquesta persona, però, literalment, o sigui, vingui qui vingui, trobarà el seu lloc.
10: I vosaltres a quina zona esteu?
7: Ho hem preguntat abans, eh?
8: Però... Sí, si no escoltes, ja és una altra cosa.
7: Sí, si no escoltes
6: el programa... Tens a classe, Pedro.
10: I la gent que s'ha connectat ara al programa.
7: Molt bé, molt bé, molt bé. Recordem que estem a l'hora dels joves.
10: Recordem 90, que estem en directe. 5,
7: Cugat Mèdia.
11: Sí, les dues estem a baix, cap de les dues pugem.
10: Vale.
8: Però alguna vegada heu pujat o en algun lloc, en plan... Mira, un pilar tontolón.
6: Pilar tontorrón.
11: La Marta ha pujat a pilars a plaça.
8: Ben fet.
11: Jo no.
7: Vale, polèmica. Què penseu de plaça Octàvia com a plaça per fer castells?
12: A mi m'agrada molt.
11: A mi també.
8: I però per la baixada i tal...
7: Per la inclinació que hi ha...
8: O no es nota tant?
7: No es nota tant, eh?
11: Hem anat a places pitjors.
12: Sí. Per exemple, la rotonda de Valldoreix, que no és ni una puta...
11: Hòstia! Bueno, l'altre dia que se'ns atropella...
7: Anècdotes?
12: Anècdotes.
11: Pilars. O sigui,
12: podem criticar una mica critiqueu, a la vídeo de Valldoreix que ens fa actuar en una rotonda.
7: Critiqueu.
12: És la rotonda de Castells de Nou.
10: És la rotonda de... Quina
12: de l'AMD.
10: Oh, davant del CAP.
8: No, davant de l'Ajuntament.
11: No. A l'Escola de Música.
10: Vale, sí.
12: Allà a l'AMD.
10: Sí.
12: Tenint una plaça com la que ostres, tenim allà al Casalet, que és plana i super mega apta per fer castells i no ens havíem fet abans, i tenint l'estació que també s'havien fet castells, fa ja... No sé quan... Aquest any hem fet castells allà i el passat també.
11: L'anterior també.
12: Jo crec que l'anterior. No ho tinc clara. Bueno, igual, que ens fan fer castells en una rotonda.
8: Que bé, quina il·lusió.
7: Que divertit. És...
8: On aquest any han vingut Minyons.
12: Sí, ha vingut Minyons a fer un castell de nou en una rotonda. Em sembla que
8: hi ha
12: la cara de vergonya.
11: Wow. Sí. A sobre, sí. O sigui, realment, quan fem les diades, no, doncs quedem una miqueta repartits, uns als costats dels altres, llavors no fem els castells tots exactament al mateix lloc. Però què passa? Que en aquest carrer, si t'intentes repartir, comença a fer tanta baixada que literalment no pots fer castells allà.
12: Bueno, o arbres. Era el punt per fer castells, on no hi havia ni arbre ni mitja rotonda.
11: Exacte.
8: Jo t'he de dir que aquell dia que van fer castells, abans es va fer bastoners.
12: Oh, i què us va passar, Martí? Perdó, és que... Bueno, a mi explica'm-ho, això, que jo no hi era.
8: Jo aquella actuació va ser la pitjor del
7: món.
8: Jo crec que estic tan decebut aquella actuació. MD de Valldoreix. Parlem.
7: Ah, és veritat, jo no estava.
8: Parlem, Telecom.
10: Parlem, Telecom.
12: Què us va passar, Martí?
8: És que fa baixada al carrer.
12: No. Ah, això és l'únic que us va passar?
8: No, no, i més coses.
7: No, les finestres no te l'he baixada. Perquè no, quan has d'estar pujant
8: no. Saltant... No, no, no. Ens van... O sigui, l'actuació era a les 10.
6: Vale.
8: No hi havia ningú.
6: Ah, mira, que bé.
8: Ni de l'Ajuntament... Bueno, públic sí, però perquè el públic ens el portem nosaltres mateixos perquè som nosaltres.
6: Sí, sí, sí.
8: Però...
6: Visca l'element.
8: Llavors, clar, de sobte, venen castellers, que nosaltres acabem l'actuació, venen castellers i surten al balcó a parlar a l'Ajuntament.
6: Mentre vosaltres
11: fer la presentació de la
7: Sou uns mimats, eh? Sou uns mimats.
11: Home, clar.
8: Sou mimats.
12: L'any passat van marxar tota la AMD.
7: Local d'assaig a l'Ajuntament...
12: Però si... Mira, mira.
11: Què has dit?
8: Eh?
12: Has dit local, tant de bo que he dit.
8: Ui.
11: Acabes de dir local de l'Ajuntament?
7: No, local no, és el lloc on assajar, estable, no es fan fora per actes de l'Ajuntament...
8: Ai, ai, ai, ai, ja ens hi posem, ai.
12: Ai, és que
8: mira, aquí em posem. Anem a posar una cosa per calmar els ànims, vale? Us posarem un fragment d'una fita històrica que s'ha fet... No es pot girar, en Genís.
7: No, no es pot girar, està veient si està connectat al
8: gir. Sí. Una fita històrica que s'ha fet aquest any.
7: Oh, historiíssim.
9: Va! Que arrencarem, eh?
13: Som el sisè del Pilar.
9: Doncs va, gas a fondo, som-hi!
13: Són les gralles a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
7: Vamos, estaves a Vilafranca.
11: Mira, la gent té molt hate, però jo...
7: No, jo però...
8: Era sent bons.
10: Per què li tenen hate?
8: Són bons.
12: És el Real Madrid dels castells.
10: Per què?
11: A veure, també se li diu Matafranca, no?
10: Ah, Matafranca. Jo això no ho sabia, que els castells de Vilafranca ja tenien...
8: Era un moment que l'estan a punt de carregar.
9: Està molt bé. Genolla
7: a l'espai. Una ciutat que hagin carregat. La ciutat que hagin carregat.
9: Peu a l'espatlla, carregat!
6: Què van fer, bàsicament?
8: Van
7: una barbaritat.
6: Sí, sí que va ser una locura, eh? O sigui,
8: però dins de castelleres...
12: És un castell inèdit que no s'havia descarregat mai, llavors. O sigui, una bogeria.
11: No, no, i veure la plaça realment és totxo. O sigui, sents com l'eufòria de, literalment, tothom. O sigui, tothom a la plaça cridant com uns bojos, aplaudint, i tu veus a la gent, en plan, realment celebrant algun molt heavy.
7: És que és molt heavy, eh? O sigui, quan deu pesar aquest castell?
8: Doncs mira, t'ho dic ara mateix perquè van sortir
7: les dades... És que clar, entre que puja el folre, que pugen, o sigui, les manilles, que pugen, o sigui, que van fent el pilar, però, o sigui, tu com a pinya, estàs fent...
11: Com a soca.
7: Com a soca, perdó.
11: Vols morir.
8: Apa, vinga, som-hi.
11: No, no, o sigui, jo crec que deus tenir ganes de plorar.
7: Sí, t'ho juro, jo no sé com...
12: Llarg, eh?
7: He fet alguns castells, però ganàpies, que ja és això, el tronyo del tronyo, però...
11: Vull dir... Amb Gausax també has vingut.
7: Amb Gausax també he vingut, també he fet de, ja de pinya, però vull dir que... No ho sé. Jo com a persona que ha fet castells i que he tingut un folre a sobre... No, no sé com fas un folre. Amb manilles i a sobre, després...
8: El dia d'aquest de l'amic
7: que
8: es fa...
7: Sí, els puntals.
8: Es fa un dia de l'amic a Castellers de Sant Cugat.
7: Sí, vaig anar.
8: Jo hi vaig anar també i em van fer pujar a una cosa que... O sigui, jo estava a la pinya, però és que se'n pujaven tots a sobre meu. Perquè era per on passaven tota la penya. I jo, en plan... Nanos, no em podríeu haver posat a un altre lloc.
7: La regla hilera.
8: No em podrien haver posat a un altre lloc. Aquell dia vaig acabar amb les espatlles. No, aquell moment no era igual. Em van quedar les espatlles i l'esquena rebentadíssimes. Però bueno, no sé com podeu...
11: Però jo també he estat allà, eh? Literalment a la mateixa posició que tu vas estar.
8: Mira, jo què sé. Sí.
6: Podem parlar de lo èpic que és el toc de castells?
7: Sí,
6: molt èpic. Però sí.
7: Volia fer una pregunta. Jo no.
11: Tinc una pregunta per vosaltres.
8: Ai.
7: Vale.
12: Puc fer primer
7: la meva pregunta?
11: Sí, vale.
7: Sí. Marta.
12: Què?
7: Estàs cansada de tocar el toc de castells? Com a graiera?
11: Espero que no.
12: No. Jo m'ho passo superbé.
7: Però, jo vaig tocar la graiera un temps, bastant de temps, i, o sigui, joder, tocar tanta estona el mateix... O sigui, tan...
12: No és el mateix.
11: Però si s'emporta la gralla de festa i la toca... O sigui, toca el toc de castells de festa.
12: No és veritat.
10: No és veritat. Espera que la porta.
14: No, oh, no.
12: No sé de què m'estàs parlant.
7: Història,
12: és que
7: història.
12: Tinc la gralla, ara. De fet, aniré una mica abans per repassar els temes de bastoners.
10: Ben fet.
8: Compromís.
10: Vale, una cosa, he buscat l'estructura quan pesa amb el pilar de nou en folre. Pilar de nou, folre, manilles i puntades... Calla't un mes.
7: Vale, perdó.
10: Home, és que cago en nena. Pilar de nou en folre, manilles i puntades pesa un... voltants, perquè al final és, depèn de el que pesa cada persona, 30 tones.
7: Hòstia, xaval! Hola! Joder.
10: 30 tones!
11: Ocho,
7: I quantes tones està
10: guanyant això?
7: Sí, vale. És que clar, hòstia puta. No, i només la soca quan deu pesar?
8: No ho sé.
12: Vull dir... però la soca et l'aguanta el terra.
7: No, però vull dir, entenent les... Bueno, clar, tot folre, manilla, vull dir...
8: I un 9 de 9 amb folre, que aquest també és totxo, són 40 tones.
15: Uala.
8: Pim-pam, saps allò que diu?
15: Uala, 40 tones.
12: Som-hi.
15: 40 tones de penya.
8: 40 tones de persones. De és que això és el més heavy.
11: De gent amb camisa i faixa.
8: La pinya són unes 35 tones.
15: Un dos collons, eh?
7: No.
15: Increïble.
7: Parlant de castells, parlant d'emoció i parlant de Vilafranca, no podem no parlar del que passarà la setmana que ve, concurs de castells.
8: Bueno, la setmana que ve...
15: Bueno, aquesta setmana.
8: Sona aquesta setmana i per això també volíem que parleu una mica de tot plegat.
7: Concurs de castells.
11: Doncs encara esteu a temps de venir a concurs.
12: Sí, us convidem.
7: Clar, no, perquè això s'emet el divendres de la setmana que ve.
15: Llavors, aquesta setmana.
7: Estem...
8: Sí. Estem just a 24 hores de que comenci.
11: Ah, o sigui, el dia... O sigui, demà.
7: Sí,
11: demà comença el concurs.
8: La cosa és, com s'organitza el concurs? És dissabte, diumenge, però el diumenge és concurset o dissabte és concurset?
12: No, diumenge van les 12 primeres colles, després fins a la trentena són les de dissabte, i la setmana anterior és concurset.
8: Ah.
12: O sigui, ho he dit bé, fa dos anys era així, ara tinc por
8: de... Bueno, no, a veure, si tal. O sigui, sí, no, suposo.
7: Hi ha molts punts de vista sobre el concurs de castells, i és, hi ha el famós vídeo del castell empipat, de fotent merda sobre la competició dels castells. O sigui, què penseu sobre la competició en el món dels castells? Penseu que s'hauria de competir en el món dels castells com a castelleres, no com a gausacs? Després us poden linxar, però... Vull dir...
8: Després els gausacs, mira, si cauen, cauen.
11: Campeja i raïs,
7: Campeja i
11: raïs. O sigui... A veure, no... O sigui, jo crec que l'ideal no és que competim entre nosaltres. Al final som... O sigui, estem defensant, no?, la nostra tradició, la nostra cultura. No crec que realment ens haguem allà de barallar entre nosaltres. Però sí que de vegades una miqueta de pique, no?, pues va bé. En plan, vinga, va, a veure qui tira més.
7: Uh-huh.
11: Els nostres estimats saballuts no són els nostres millors amics, però està bé, també.
12: Sí, aviam. O sigui, hi ha molts matisos aquí. Al final, jo crec que hem de dir, sobretot, que els castells no som una cosa de cultura popular que competeixi durant dos anys per veure després de concurs qui fa el castell més gran o qui fa el castell més complex, sinó que al final som cultura popular, nosaltres no competim entre nosaltres, i sí que és veritat que un cop cada dos anys sí que ens reunim per competir, o sigui, és l'única vegada que es competeix com a tal, vull dir, és així com és. Llavors, pues Minyons dirà que no hi vol anar perquè no està a favor. Jo crec que tot s'ha de poder entendre.
10: Jo crec que també, d'alguna forma, fins a un punt, és, fins i tot s'ha de competir en el sentit de que d'alguna forma aneu tots millorant, no? Busqueu la forma de millorar.
12: Sí, jo per mi el límit de fins on s'ha de competir està molt clar. Jo en el moment en el que... Però això és jo com a Marta, com a castellera, el que opino jo, segons el que he viscut. Sí. En el moment en el que tu vas a concurs a tirar-te un castell pel cap perquè carregar-lo ja compta a punts i amb allò guanyes...
8: És això.
12: Per mi, aquí és on ja el límit no és sa. O sigui, molt, el fet de que competim... A veure, no, és que hi ha molta divergència d'opinions. A veure qui fa el castell més gran o el castell més complex està guai, però per mi no hauria de comptar tant un castell que
8: la seguretat.
10: Ah, o sigui, dins d'aquest concurs, Tu carrega un castell et dona més punts que descarregar-lo.
7: No, al revés.
12: Descarregar-lo, sí, carregar-lo i descarregar-lo et dona certa puntuació depenent del castell que estiguis fent, i carregar-lo et dona una proporció d'aquesta...
11: Sí, carregar-lo és quan l'enxaneta puja i fa galeta. I descarregar-lo és que tothom baixa i no caus en el procés.
10: Sí, però llavors dius que hi ha colles que fan propostes de castells, només se'ls carreguen i després ja caurà.
11: Clar, perquè si jo sé que jo tinc un castell que el descarrego, però li puc pujar un pis i només el carregaré, saps?
6: Vale. I aconsegueixes els punts a només carregar.
12: Exacte. No els aconsegueixes tots.
8: Però
12: imagina't que un castell de 9 carregat em compta més que un castell de 8 descarregat. Doncs, per poder guanyar concurs, vaig i em tiro un castell de 9 pel cap després de descarregar-lo, perquè sé que la meva colla encara no el pot descarregar.
8: Vull dir que aquest any Castellers de Sant Cugat ha fet 30 anys i el concurs és la 30a edició.
6: Llavors, la competició... Sí, rectifico la meva teoria personal de que totes les competicions són de a veure qui la té més gran.
8: No.
6: O qui el té més gran.
8: Bueno, a veure,
6: sí, no?
8: Castellers també. O sigui, Castellers, clar. Si fots un de 11, doncs et comptarà molt, però ningú el fot.
6: Bueno, és una competició de qui el té més gran, no? Claro. Perfecte, ja està. Era un breu apunt, gràcies.
7: Perquè ara estàvem parlant d'una de les figures més importants que hi ha dintre d'un castell, i és la persona que corona el castell, la persona que el carrega com a tal, que és l'enxaneta, és la canalla.
11: Puc fer un petit incís?
7: Digues.
11: Totes les persones són molt importants.
8: Ja, però...
7: Deixa mirar la pregunta. Ara, fa unes setmanes, es va fer molt... O sigui, es va parlar molt perquè es va estrenar un nou casc per la canalla.
6: Amb ulleres i tot. És casco tàctico, tu.
7: Amb visor. Llavors, què penseu d'aquest nou casc? És que no em deixeu mirar les preguntes. M'has de deixar acabar la pregunta, Nadia. Ja sé que sou tothom més important. Des de la persona que està fent pita i a l'esquena fins a la persona que està pujant a dalt de tot. Va.
12: Bueno, s'ha estrenat a la Santa Tecla. No ha sigut la primera vegada on l'hem vist com a tal ja.
11: L'hem vist posat amb un pilar.
7: Era
8: un pilar caminat.
6: Porta les MetaQuests incorporades.
11: És bastant totxo. O sigui, fa bastanta gràcia, però clar, alhora penses, va, pobra canalla, no se'l reconeix. Però és que no se la veu res, qui és.
6: Sembla l'Mbappé quan portava la màscara.
8: Sí, la tortugueta.
11: Però bé, s'entén.
7: Creieu que d'aquí uns anys serà raro, com ara és raro veure castells on la canalla no porta casc, serà raro veure castells on la canalla porti casc sense l'entitat?
8: De fet, l'any que ve ja s'incorpora obligatòriament. O sigui...
11: Sí, ara de moment s'incorpora com a poc a poc a diferents colles, o sigui, no és obligatori, però ho has d'anar introduint. I a partir això de l'any que ve, no? Ja és obligatori. Jo crec que sí, això... després se'ns farà raro veure el casc sense la protecció.
8: I això suposo que ho farà, això ho ha fet la coordinadora.
12: Sí.
8: I ha dit...
12: Crec que també de la mà de l'Hospital de Sant Andreu, crec que ho han fet com així.
11: Sí.
8: Sí, sí.
7: Vale, una última pregunta, i és que els Amics de les Arts... Ja saben per on anem.
12: Sí.
7: Una setmana llarga?
8: Una setmana.
7: Van estrenar un hitazo, no sé si el tenim per aquí.
8: No, perquè ens salta el copy.
7: És veritat, van estar un Tamacle parlant sobre el castell de les Escales de Tarragona. Sí? Sí? No? Sí?
12: No, de Tarragona.
7: Girona, perdó.
12: De Girona.
7: Sí. Sóc dislèxic jo em confonc.
6: Ha quedat un pèl lluny, eh?
12: No, però perquè justament ha sigut Santa Tecla, han fet els pilars caminats per les escales.
7: Què penseu d'aquest hitazo?
8: Dels marrecs.
12: Sí, o sigui, sempre estem arreglant les coses. Què n'opines?
7: Us ha agradat? Jo vaig veure... clar, també és una persona molt sentimental, però la Júlia Molina va plorar, vull dir...
8: Bueno, a veure, és que estem posant també una persona que plora per tot.
11: Jo, o sigui, quan fa que van treure aquesta cançó?
12: Una setmana.
8: Fa una setmana.
11: Ja, doncs jo vinc una setmana a la meva puta bola.
8: No jo tampoc l'he escoltat.
11: Gràcies, Martí.
12: Jo la tinc guardada a l'Spotify, A mi m'agrada.
7: Està xula, i també. Sí,
12: però mola el videoclip, també.
7: El videoclip està molt xulo, home.
12: Ara mirem quan surti.
11: Vale.
7: Home, perquè es van caure, van caure a mitja escala.
12: Perquè parla del...
8: A part, van caure quan van fer allò de Som Únics, a TV3.
7: Estaves dient que parla sobre el...
12: No, sobre el pilar que puja a la Catedral de Girona i justament l'any passat va caure.
6: Buah, allò és un superbon spot per fer castells. Està guapo, queda guai.
7: No, però és que el xulo és que puja el pilar...
8: Caminat per les escales. La cosa és que feia molts anys que no queia. Mm. I just quan va a TV3 a fer un directe allà per Som Únics, que és una cosa com molt guai, de cultura popular, que es collen com diferents festes i fan un directe a diferents festes, va i cau. Però bueno, que és això, que és el que diu la cançó, que cau, s'aixequen i fot allà tots els ànims per tornar a pujar sí, i, sí, i ànims.
7: Bé, per acabar, la, la tertúlia barra entrevista barra conversa de bar.
8: Sí.
7: Nàdia, volies fer una pregunta?
11: Sí, aquesta pregunta és per vosaltres.
7: Voleu entrar a castells? No.
11: No podria haver portat les targetes, no m'he pensat.
12: Espera.
7: Es podríem deixar aquí. Espera, amb la graia, dintre la graia. Vale.
12: No m'ho diguis, escolta.
11: Amb quina nota creieu que comença el toc de castells?
8: Buah. Espera't un moment. Moment, posem el toc de castells.
11: El vols posar?
8: Anem-lo a posar.
12: T'han dit de graia, que toques la graia, no saps tu.
8: No. O sigui, segurament no és fa.
12: Tu no vas tocar la graia amb bastoners?
7: No, jo vaig estar a punt.
6: És un fa, jo crec que sí.
8: Vale. Sí, vols dir? No el puixis.
6: Però jo necessito una referència.
7: El DNI.
8: A veure,
6: estàs?
8: Toc de castells, un momentet.
6: Anem tard, Martí.
8: Bueno, anem tard. Escolta, te m'aguantes.
6: És que estàs... Que quedi per Cugat Mèdia la targeta. Hem posat una...
11: Sí.
10: Ets perfecte per castells.
8: Ojo, som-hi.
6: Som-hi?
8: Aquesta nota has dit, no?
12: Sí. Què posa del toc? Has posat el toc de Vilafranca?
8: No. De Reus.
6: Puta Reus.
7: Sol.
10: Sí, és un sol sostingut. Ha sostingut.
7: Escolta, jo què sé.
11: No, però ho he de dir tots.
7: Perquè,
11: o sigui...
7: Va, que m'has tocat la gaia, però no tinc...
8: Jo dic un sol.
11: Què has dit tu, Martí?
8: Sol.
11: Vinga, va, què
6: és un fa. Fa o fa sostingut?
10: Jo fa sostingut allà.
7: Va tocar collons en la,
11: saps? Marta, vols dir tu la resposta?
12: És un sol.
8: Que bo que sóc.
11: Ara ja teniu...
12: Segur que va ser el TikTok que va fer la Nàdia sobre
8: això. No, de fet no.
7: Vas fer un TikTok.
11: Tenim TikTok. Ens podeu buscar per les xarxes, es diu Gausac.
8: És molt bon...
6: Gràcies, Gausac.
7: Bet Gausac.
8: Vols passar de secció, però amb la música del toc de castells?
6: No, perquè el Joan i si no se m'enfada.
7: No, que va, jo...
6: No?
8: Tira, vale. Tira!
6: Vinga, si senyors, passem a les merdes...
7: Del Genís.
6: Genís, què ens expliques avui?
7: Bé, ara toca l'única secció del programa que està escrita, perquè són uns punts.
8: No, la meva també està escrita, però l'ordinador. Vinga, va, nano.
7: Bé, com ja és usual, l'altre dia estava perdut a l'internet quan em vaig trobar un vídeo de la Gala, una famosa influencer catalana que fa normalment unes presentacions on va parlant sobre temes. I una de les... O sigui, és una de les classes de contingut preferides perquè, mira, perquè m'entretén. En aquell vídeo ella exposava una presentació... bàsicament una compilació d'estafes que hem assumit com a societat, però que no són normals. Llavors, ara vinc a agafar una recopilació d'aquestes estafes i també d'una altra creadora que vaig trobar i a veure si esteu d'acord amb mi. Vale? En primer lloc, la Gala exposava que pagar per aparcar al carrer és una de les estafes més fortes que hem acceptat com a societat. I és que no puc estar més d'acord. En quin moment has de pagar? O sigui, pots apartar el teu vehicle sense haver de pagar, però si gires a la cantonada, no, ara toca pagar. O sigui...
8: No, claro, zona blava.
7: Ja, però...
6: Zona blava.
7: Sí, vale.
6: Ven Josep Maria i et fa pam.
7: És la integració, és la integració que has fet tu com a societat, però en quin moment...
8: Pagar-me!
10: És que si no, també jo crec que allà...
6: No vull pagar!
10: El tema de l'abandonament de vehicles, no?
8: Allà... Bé, és igual.
7: Això d'haver la grua...
6: Ara s'estan inventant les zones verdes... les zones grogues.
8: No, ara sí.
12: Ara sí?
6: Ja l'han posat. Ara sí, una.
12: Ai.
6: No, dos.
7: Què penseu vosaltres? Ja s'hauria de pagar o no s'hauria de pagar per aparcar el carrer?
11: Que no tinc cotxe.
7: Ja, però jo tampoc, però...
10: Jo t'haig de dir una cosa, i és que és una reflexió que he fet aquest matí, perquè a més hi ha allò del Plis Plas a l'Ajuntament, sí, que pots aparcar a zona verda una hora gratis.
8: El Plis Plas?
10: Sí, està molt bé. I
8: ja sigo així, tal qual.
12: No, sí. O sigui, tu quan vas a pagar et surt l'opció de Plis Plas matins o Plis Plas tardes. Sí.
8: Es diu Plis Plas?
10: Sí.
8: Hòstia, que gran de l'Ajuntament. Per una vegada, mira, sí, estic molt d'acord amb l'Ajuntament. Posar Plis Plas. A la meva escola posaven petó i adéu. Però, claro, depèn de quin petó, ojo.
7: Hauríem de...
6: Cacaulati dos pajitas.
7: Hauríem de fer això, però per poder participar hauríem de fer una pregunta del català, perquè així tots els expats no podrien aparcar a la zona...
11: Que bona.
8: No, però una cosa, que paguin.
6: Clar, llavors comencem a aprendre el català. No? Vale, està ben pensat.
7: Una altra de les estafes que hem acceptat com a societat és el fet d'haver de pagar per fer tràmits obligatoris. És a dir, que l'Estat et faci pagar per fer-te el DNI, o per fer-te el passaport o per passar la ITV.
8: Has de pagar,
6: això, saps per què és això?
7: Per impostos.
6: Per blanquejar diners.
8: No, que has de pagar el DNI.
7: No, però...
6: I només pots pagar en efectiu.
7: Però si és obligatori.
6: Ep, això és un blanqueig de capitals. Policia Nacional actua.
11: Si bueno, ets família nombrosa, és gratuït.
6: Que cabrons!
7: Jo no tinc gratis. Vull passar directament amb la gent.
8: Home.
14: Jo només vinc a dir que jo... És que...
7: No tinc DNI.
14: Tu sumo molt ràpid. Si sí, he estudiat un doble grau.
7: Vale.
14: M'ho han fet tot junt.
7: Vale.
14: Sempre.
7: Vale.
14: Quants títols creus que he pagat?
6: Buah, dos.
14: I per què dos?
8: Què?
14: Sí, un de pagar el títol de grau en dret i el títol de grau en ciència política.
8: I estàs fent doble grau. Sí. Estupendo, cosa,
14: Però és que és un pastón.
8: No passa res.
7: Jo no
8: tens dos firmes de rei.
14: Sí.
8: Què més vols? Uau. Ara la Leonor, quan acabi el que està fent a la uni, haurà de pagar per la firma del seu pare?
14: Potser sí. El seu pare l'ha palmat i s'haurà de firmar ella mateixa.
6: Ojo, Es fotrà amb 13 graus d'alcohol, també.
8: Genís, 13 grams de... 30 segons.
7: Vale, una altra de les etapes que hem acceptat com a persona és el fet de fer horaris de migdia a les universitats o de tarda a les universitats.
8: No et queixis,
7: No, però no és un pas...
8: No et queixis, que comença...

0: que són nous en el món. Llavors, en quin...
1: Genís, tranquils.
0: No, és que hi ha 476 carrers que es diuen carrer nou, i és el cinquè nom de carrer més posat a Catalunya.
2: Recordo que
0: no,
2: ha...
0: és que no t'he sentit.
2: Recordo que hi ha un ball a Bastoners que es diu Nou i que fa... és més antic que Nyitos. Vale,
0: m'ha repentit, tampoc t'he sentit, però és que no és normal. Es que
1: carrer Nou... Carrer Nou?
0: Carrer Nou.
3: On està el carrer Nou?
1: Carrer Major.
4: Calma. Tranquils.
1: Carrer Major, no?
0: No, no, no. De nou. Nuevo.
2: No passa res, que hi haurà el carrer 8. Vinga.
4: Comencem. Martí?
2: Sí.
0: Ja està, ja m'he acabat.
4: Ara sí, Martí.
2: Bueno, és molt fàcil, vale? Parlarem del concurs de castells, però dates històriques i coses així que molen saber-ho, vale? Primera edició va ser Tarragona, com o no, puta Tarragona.
4: No,
2: ser...
4: no, no, no.
2: No.
1: Cuidadito, eh?
4: Has de dir puta Reus, això és...
2: Perdó.
1: No, no, no, no, eh?
2: Bueno,
1: no.
2: Ja, 1932. Vale? I van decidir fer-ho cada dos anys, perquè els hi venia de gust.
4: Vale?
2: Per tant, s'ha fet 30. Calculen, sus calculos, sus calculos,
4: sí,
2: i surten.
4: Enginyera, bueno, profs.
2: Ahí les dava. D'aquests 30, hi han hagut 13 victòries per Castellers de Vilafranca, 9 per la vella dels Xiquets de Valls, 3 per joves de Xiquets de Valls, 2 pels nens de Vendrell, 1 pels Xiquets de Valls i 1 pel Moixierra de Valls.
4: I Sant Cugat?
2: Zero. La cosa és...
3: Oh,
2: la cosa
3: no és... preguntat de dissabte.
2: Bueno, dissabtes a mi sí. M'importa bastant poc.
3: Oh,
2: Castellers, quants? Dissabte?
3: Uf, de Sant Cugat?
2: Sí.
3: Merda, el 2014 segur, però jo crec que ja està.
5: Jo merda. Segur que no hi era.
3: Ara ens criticaran assaig per no saber-ho.
2: Bueno, això ho escoltaran... tres persones.
0: Si feu que el programa s'escolti, ja saps?
2: Llavors, només perquè ho sapigueu, d'aquestes 30 edicions que hi ha hagut, que han sigut moltes, només hi ha hagut un empat.
4: Està bé, això.
2: I va ser...
5: Entra?
2: Ojo, el 1952.
1: Uau!
2: Entra...
0: La pregunta, no?
2: Nens de Vendrell? No, que no és
4: estem
2: concurs.
4: Estem parlant de competicions de castells.
0: Ah, pensava que anaves a fer preguntes.
4: Llavors, vale. O sigui, i això com funcionava?
2: Bueno,
4: això...
2: fots el mateix castell tota la vegada i ja està.
4: Ja, però això com funcionava amb... mentre estava Paquito Chocolatero?
2: Jo què sé.
4: Clandestí.
5: I no pots fer uns penaltis?
3: No, mentre estava Paquito Chocolatero només és on s'ha fet una tradicional,
2: tio.
3: Ara us ho dic.
1: A Shootout de castell.
2: Claro, a partir del 72... O sigui, mira, de fet, perquè ho sapigueu, es va fer el 32, el 33, el 52, el 54, el 56, el 70, el 72, el 80.
4: Té sentit. Mm.
2: Aquí Franco mort.
4: Transició.
2: Llavors, perquè ho sapigueu, va ser entre el Moixierra de Valls i els nens del Vendrell. Un empat.
4: Bueno, va. A tots Valls, Vendrell ja està...
2: Tots els altres, pues,
4: bullshit.
2: Vilafranca. Llavors... Perquè ho sapigueu, concurs de castells es puntua, que ja s'ha dit abans, si el carregues uns punts, si el descarregues un altre. Però, si això no ho sabeu, no pot ser el mateix castell tota la vegada. O sigui, totes les vegades. No pot ser un 3 de 9 tota l'estona i ja està, i et quedes tan panxo. Si fas un 3 de 9 en folre, no pots fer un 3 de 10.
4: Ah.
2: Perquè no pots fer els mateixos castells...
4: modificats.
5: Amb més pisos.
2: Amb més pisos. Els pots fer menys, sí, però no serveix de res.
4: Yeah.
2: O sigui, no pots fer més.
4: Si has de canviar totalment l'estructura.
2: Exacte, si tu fas un 3 de 9, no pots fer un 3 de 10. Si tu fas un 3 de 10, no pots fer un 3 de 11, que no existeix. Llavors...
4: Bueno, aquí esteu vosaltres per inventar-lo.
2: Bueno, d'aquí a que Sant Cugat faci un 3 de 11, nano...
4: Bueno.
0: 3 de 11, no Sant Cugat.
2: Hòstia, quedarà molt guapo, un 3 de 11, quan
5: si
2: es faci.
5: Si al quinto ens hi posem tots...
2: Jo
0: crec que no.
2: Jo
4: tot a sobre la carpa. Va.
1: Tots borratxos allà, sí.
2: Ojo,
0: És que el que sé que es fa el quinto ja critiqueja, perquè, o sigui...
5: Bueno, si l'Anna no arriba. Si l'Anna... O sigui, sobresurt una mica més i rebenta la carpa.
0: Per això, perquè no arriba.
2: Però... Bueno, però la gràcia és tocar la carpa. Ja està. Has carregat, has tocat la carpa. Ja està. Amb això et puges dues persones altes i ja
4: la carpa és l'enxaneta. No?
2: Totalment. Llavors... Com es compta un castell? Els pisos, perquè de vegades veus un castell i dius... 7, i són 9. La pinya compta. És un pis.
1: Vale.
2: Això pel Pedro.
1: Sí.
2: És important.
4: Pinya
2: la pinya és un pis. Per tant, si tu veus un pilar de 3 persones, en realitat és un pilar de 4.
1: Vale.
2: Sí?
1: Vale, sí?
2: Més o menys?
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors...
1: És com la planta 0, no? Però que comptes. Planta 1...
2: Efectivament. Sí.

0: No és el subsol.
1: Comptes número d'elements, no comptes dels pisos.
2: Número d'elements.
0: O sigui, no és un subsol, és el piso.
3: Sí, sí, sí, ho
0: pillo. Pues està, ho has pillat, fantàstic. Llavors, després de la pinya,
3: sí,
0: hi ha el folre, que és una pinya més petita.
3: Vale, que estan damunt.
0: Que és el pis 2.
3: Sí. Molt bé, vale.
0: Després hi ha les manilles, que és un pis 3, encara més petit.
3: Vale. No poden haver dos folres? No,
0: no, no, no, perquè hi ha les manilles.
4: És diferent, després... o sigui, és, realment és una mica del mateix, no? És pinya sobre la pinya, vale, però té, o sigui, diferents
3: pinya, folre,
4: noms.
0: Però es va fer més petit.
3: Vale.
0: Claro. I llavors, després hi ha els puntals. Els puntals, que són quatre persones, bueno, però que ja aguanten
3: vale,
0: algo.
3: Els puntals, que són els que estan de dos en dos així agafats.
0: No! Els puntals és una pinya, però més petita.
4: Una pinya, a sobre de la pinya, sobre la pinya, sobre la pinya.
0: Llavors, si tu alguna vegada escoltes que és un castell XX... amb folre, manilles i puntals, vol dir que ja tens quatre pisos.
2: Que és molt tot.
1: Com a mínim.
5: Com a mínim. Que
2: és una barbaritat. Que sí,
3: que... Folre, manilles, per exemple, 3 de 9, F4 de 10...
2: Quina és? Físicament, hi haurà un punt on ja no es podran fer més castells.
0: Bueno, cotxe, és que si pesa 100 tones, el terra se'n va cap a baix.
2: Clar, però físicament, vull dir... Jo vull dir... A veure, és que arriba un punt on...
1: Heu de fer exoesquelets.
0: Estaria molt guapo, la veritat.
2: Un nou folre, manilles o... No que sigui.
0: Acabo. I acabem ja el d'esto. Concurs de castells, que és demà. Bueno, no,
2: sí.
0: Diumenge.
2: Sí.
0: Diumenge.
5: 3 d'octubre i 4 d'octubre.
0: Per cert, a Castellers de Sant Cugat, on actueu? Diumenge, dissabte?
5: A dissabte.
0: Dissabte. Dissabte, fantàstic. Qui guanyarà?
5: Nosaltres.
0: Fantàstic.
5: Segur que no.
0: I el diumenge... Diumenge, ai, porra.
5: Vilafranca.
0: Matafranca
5: del
4: país. Sí.
0: Vilafranca, Genís.
2: És que... És
0: no
2: que...
0: saps a qui
2: sí,
0: concursa,
2: però,
0: no?
2: No, però que sí, però...
0: Hòstia, Vilafranca, jo també tiro per Vilafranca.
1: Puta Vilafranca. Sí.
0: Vilafranca.
1: Vilafranca, però Vilafranca, no puta.
0: Que sapigueu que seria el seu tercer consecutiu i el seu 14.
1: Que pesau, hòstia.
2: Bé, doncs dit això, acabem aquest superprograma amb aquestes super dos convidades.
0: Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies per vindre.
4: Gràcies per convidar-nos.
2: Moltes gràcies per vindre i acabem el programa... que esperem que us hagi agradat. I que us,
1: com a
2: i
1: mínim.
2: Ha estat bé, no?
4: Ha estat, sí, bé.
2: Ha estat bé. Doncs ja podeu fer difusió, ostres, tu, perquè t'escolti gent...
1: Una mica. Tots els castellers han de passar per aquí.
3: A roba hora dels joves.
1: Tots han d'escoltar. Necessitem 200 escoltes a Spotify.
4: Ho intentarem.
3: Pròxim repte, fer un castell als tuïdors. Ostres.
1: No, jo crec que no arribo pilar.
3: Vale, de... Joan, aguanta'm, vale?
0: Bueno, que sapigueu que ens podeu escoltar per Spotify, per la Apple pròpia web de Cugat. I els altres no ho sabem.
1: Per la freqüència,
0: no,
1: sí, també
2: vull dir,
1: podeu escoltar el transistor, que també existeix encara.
0: I la ràdio del cotxe.
1: Sí. Clar.
2: Els programes es reemeten els diumenges.
0: Els diumenges. Quan estem fent el castell, pues,
2: sí, si voleu escoltar mentre que esteu mirant castells.
0: Sonarà la xarxa ja...
1: La xarxa.
0: L'hora dels joves.
2: Doncs dit això, esperem que vagi molt bé. Bueno, no passa res, un minutet.
1: Últimes paraules, noies.
2: Sempre igual.
1: Teniu una oportunitat.
4: No,
2: podeu deixar un missatge permanentment a la ràdio, gravat en el...
4: Bueno,
1: a
4: si, teniu, si teniu una colla castellera al vostre poble, sempre us podeu apropar, no?, a veure si us mola el rotllo.
0: I paraules convideu a Castellers de Sant Cugat, que així es mouen una mica.
1: També.
4: Sí,
0: no,
4: sí. I també
5: podeu
4: venir a Castellers de Sant Cugat.
0: Ah, mira.
5: Som, si no us agrada, almenys us volem a les diades, a veure'ns.
4: Animant, sí, sí, a les festes. Les festes molen molt, també.
2: Jo tinc família castellera.
0: Birra.
5: A la Nadia li agraden els castells, però és castellera de bar.
1: Oh, heu evolucionat ja, el gin tònic.
4: El digestiu.
1: Doncs res.
0: Alguna vegada heu fet un... Ara, molt ràpid, eh? Un castell borratxos.
3: Sí.
4: Home, Pilars, jo Pilars només els faig borratxa.
2: Vale, acabem amb aquestes declaracions. Que vagi molt bé i apa, adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fonts d'Educació. En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per aguaquear tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallagó.
2: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
3: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasol, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
2: en 6 mesos, el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
1: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes després de que les portes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'En joc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
5: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
4: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
5: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà l'una al sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
4: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
5: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
4: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
5: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
4: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
5: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudi Apina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
4: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar al lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els tres homes, en aquest cas amb el Charles Pérez a la dreta, Abel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
4: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell d'Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
7: Bona tarda. Com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho deia al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion. Li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels punzes, amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko, Iobolski, cauen d'aquest 11, Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, juga Jesús Owono, juga Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
4: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Moltes hores, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a 2 equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Treserres?
8: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota del marcador, ara mateix 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
4: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
5: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46 a 46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
4: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 8:45 es jugarà Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
5: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Clàudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0 i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fent de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Clàudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho, hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más. Hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Clàudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0, Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escoltàvem l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneix la categoria, encara que no hagi estat els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar. I, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral. Sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim. I, bueno, al final s'ha decantat per nosaltres. Partit igualat, repetís, però, bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero és trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras, y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la vuitena plaça, també amb 8 punts, com l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín?
6: Punt d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3 a 3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura, aquest punt que em feia de tot plegat també al final del partit al tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? en los últimos instantes.
1: I per cert que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid. A banda del Badalona Women i l'Espanyol, els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà en la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada, per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la Federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Per cert que fals, 6è gol al Barça, gol d'Eva Pallor. Ja trobàvem a faltar també que marqués, minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. Vinga, 8 i 19 minuts. És moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi. A partir de les 9, Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
3: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons, i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
1: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
10: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència que sentim que ens defineix.
1: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
11: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva, però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada, nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: I mala jornada de diumenge a la primera federació masculina, sisena jornada i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
3: Reial Múrcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
1: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Múrcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip Múrcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
13: Bona tarda. Al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. Ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
12: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
13: Sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és uns deures pendents que tenim.
12: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
13: Sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
12: Gràcies, Marc.
13: Gràcies.
12: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent precisament a les 4 de la tarda, avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
1: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
14: En la primera part doncs, hem comès moltes errades amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part. Sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal. Hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar. Això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
15: La xarxa de comunicació local. Nutrició. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
19: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
20: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
19: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
21: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
20: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
22: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
23: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
24: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
25: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de... En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
1: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
0: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els tres primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina. En lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà dos i, per tant, enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina. Els 5 primers de cada grup. Són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
1: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0. Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0. AM 0, Europa 0. Barça C, Llevant suspès.
0: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
2: Bueno, sí, bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
0: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
2: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado tres veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña, entonces al final te conoces muy bien, o sea, además tenemos jugadoras ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
0: De moment, l'inici de l'EM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular, en 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
2: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero para poder estar en los puestos de arriba que te dan la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero, luego ya pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
0: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí i no sempre és fàcil, no?, doncs aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves...
2: Sí, no, además... Es una filosofía que, bueno, a ver, el AM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a Primera Red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último y luego tú como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos. Entonces un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
0: ¿Para un pas aquest marge de millora d'aquest AEM?
2: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
0: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o sí, no?
2: Sí, así es.
0: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no?, com han començat una Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips que voldran aquestes 5 places d'ascens.
2: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a primera red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces, todos los equipos han subido mucho el nivel.
0: Molt bé, doncs Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo AEM, Europa, una santeria, Espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però evidentment per la part que toca, moltíssima sort amb l'AEM.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Alcis, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Villarreal, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
0: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
3: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador. I crec que el 0-0 demostra, sobretot, la feina defensiva que han fet els dos equips.
0: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
3: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com hem estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
0: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
3: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
0: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per alineació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
3: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol. tot i que les vam neutralitzar, però Real, que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
0: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià AM Espanyol B que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
3: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat. I per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
0: I a més el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita. O sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
3: Real, que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
0: Molt bé, escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F. Com esteu vivint?
3: Això sí que
0: ens
3: fa molta il·lusió. Bueno, doncs ja l'estic nerviosa, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
0: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
3: Mira, et diria que el que no vull, si voldria evitar els dos catalans de Liga F, perquè crec que són molt complicats, i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir, i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
0: Molt bé. El podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
3: Ho intentarem. La veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa, amb la televisió totes juntes, i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
0: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
3: Moltes gràcies, Ignasi. Sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
0: Exacte. Gràcies, Nani.
3: Vinga. A tu, una abraçada.
4: En joc. Amb Ignasi Trapero.
0: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada. El Barça Atlètic, que continua líder. L'Olot, que continua guanyant a La Rioja. El Manresa, que s'ha sortit a Reus. En fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
1: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
0: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada, 1-2, al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició, amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot espectacular. 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix. I un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja. i 3 victòries del conjunt de l'Olot. Avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenes, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenes, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
5: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els 3 i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els 3, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, la veritat que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els 3 a casa. Bueno, sabem que jugar fort sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara de tota la temporada.
0: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau té el partit de menys que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
6: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Henry Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem Edu Albacar.
7: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
6: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
0: I no s'ha jugat al Terrassa-Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa?
8: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després, arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar doncs que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa doncs demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
0: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, 5ª jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
1: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1. Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
0: Doncs Atlètic Lleida i Poble de Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
9: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atleti Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona baselina d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atleti Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic.

0: ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
1: Els lleidatans visitaran el camp del Sant Joan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
2: Falsa té Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a 1, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'una 3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
4: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé, hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres, crec que ho hem plantejat molt bé, hem aconseguit avançar-nos, i bueno, una jugada també és normal, et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt, i crec que hem defensat la majoria d'accions bé, ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita. Després hem volgut volcar-nos i anar a dalt i en una contra ens han fet el tercer. Així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
3: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
4: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
3: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
2: Lliga Elit, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
5: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
2: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marllador.
6: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elit, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea que engaltava amb cama esquerra una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal, del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir a segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els Manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares ha estat a l'eix Gesa al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
2: I també col·lidera amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
7: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. Viladecans sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors.

0: Per tant, anàvem al camp del líder, victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid, això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després, però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
1: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
8: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
10: Tu d'on vens? D'allà baix. De negre no pots passar. Mons és igual si dins la mà vos quedeu atrapats. Si no dus corbata no et deixarem entrar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de Nou, amb sols remenellers i puntals que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de Nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la Colla Joves Tiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa.

0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
1: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
2: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0. Sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga femenina.
1: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar aquesta hora.
2: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
1: De moment, mala jornada pels catalans a la Lliga CB de bàsquet.
2: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
1: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
2: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. Al combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
1: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
1: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
2: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
1: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, Marc Tresserres?
3: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40, 50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Euroliga, ho ha pagat molt car a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
1: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
4: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser. I llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona, en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
1: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de dos partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Esteller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4, hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida, i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
1: Doncs de moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xung. Com està el partit ara mateix?
2: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de Dazón i també ha parlat a la segona o després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
6: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
7: Hay quien pide también ya Balón de Oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente, se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
6: Yo muy tranquila, lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, sea, o sea, siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
7: Pues nada, te dejo de disfrutar con tu balón.
1: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a Dazón. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
2: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
1: S'ha apropat, s'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
2: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
1: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs, tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
8: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. Hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se asume muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
1: Doncs Moncho Fernández autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
9: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no?, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre el ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de, bueno, de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip. I el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut, pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
1: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Luka Murcia en el servei des de la línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El Quitzenes Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en només 5 minuts. Però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
11: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto ven aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
10: El Quintanars Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
1: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucan Múrcia, per tant primera derrota també del Barça. Déu-n'hi-do quina jornada a l'ACB, no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
2: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57, Estudiantes 82, Spar Girona 79.
1: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
12: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de orgullo, ¿no?, de algún momento lanzar 2-3 pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no?, creo que Avenida ha sido superior, aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
1: I a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir el Lima Horta.
2: Spar Gran Canària 54, Lima Horta 68.
1: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas per Prat i Bisbal.
2: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
1: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
2: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
1: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits, sí que hem tingut alguns al grup CB.
2: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84, Menorca 107, Roser 75 i Mollerussa 103, Barbastre 87.
1: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
13: Derrota contundent del club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els vallencs han perdut per 54-84 davant l'OCA Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però al segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els vallencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada els vallencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
1: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olimpiakos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
14: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot doncs, l'Olimpiakos s'ha acabat imposant.
14: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olimpiakos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equipàs, molt de talent, i bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit ens ha fet llarg.
1: Sí, no, perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
15: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament. Això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa de dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
1: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
15: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim, juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
1: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric, a què aspira el Catalunya aquesta temporada?
15: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder ser a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i la sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
1: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
15: Sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
1: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
15: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya, i bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que tot que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
1: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no? Si no passa res estrany.
15: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies, i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit. Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
19: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
18: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
19: Perquè la teva salut és el nostre futur.
18: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
20: A veure, parla'm una mica tu.
21: Hola, sóc el López.
20: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
21: Vale.
20: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
21: Em van a Morgades Valldosera.
20: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
21: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
20: Vale, doncs ja està.
22: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
16: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
23: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-los cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8 i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i, sobretot, continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Tiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a dizer, yo vuelvo a dizer siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que el año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar, y al final van a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solar Tradex Centre Natació Mataró sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quart. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que el Solar Tradex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer, i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Solar Tradex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip matroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Claveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació, amb 6 punts de 12 possibles. Solar Tradex, Centre Natació Mataró, 22, Club Esportiu Mediterrani, 13.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:35. Vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 9:15, el Noia Lleida. Estàvem guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Pues segueixen guanyant els locals. Ara ho fan ja el doble del que havíem quedat. Havíem quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Marc Sanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia, que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El Club Patí Voltregà Movento Stern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i els 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el 5è i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada, tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aime Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
8: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores, perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha d'arreglar, tal com passa a Espanya, ha passat a Argentina, ha passat a Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'ha jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats dels responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
8: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. Ni després els màxims dirigents de tots els World Rolling Capes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors o jugadores davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb set jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té nou jugadors i catalans, i el seleccionador Pere Bàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana perquè fa l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada, s'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
2: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
1: I el grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
2: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: I 42, vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
2: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
1: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. Quatre jornades, dos empats, dues derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
9: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente, y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen cuatro jornadas muy, muy duras, y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
1: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
2: Barça 46, Alacant 31.
1: Doncs quarta victòria en quatre partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
10: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporal de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, ens animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
1: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreras Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
2: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
1: Doncs derrota per al conjunt que guanya entrena Josep Morales.
11: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit i bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que la principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició. Hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer, i això elles ho fan molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut, doncs, una inferioritat que hem perdut les tres pilotes que ens han fet gols sense porteria i allà ens hem tornat a fer mal.
1: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà, a punt de marcar el Girona. Quina llàstima. Montilivi ha marxat al xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
2: Doncs sí, hem tingut dos partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També el Massora 17, Sant Quirze 16.
1: Es van suspendre els quatre, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín, i a la primera estatal masculina, el grup D, tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que tres victòries en els tres primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2, i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé, amb un doblet des del penal córner, donaven tres punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces, per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar, doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem, el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
1: I també tercera jornada, en aquest cas a la divisió d'honor femenina. Com ha anat, Miqui?
12: A la divisió d'honor femenina, l'alerta meteorològica ha deixat dos dels tres representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tenis de Santander, i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però el tercer quart arribava al gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació, doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de tres jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
1: Recta final, també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula, ha començat ja la superdivisió femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Jaén 4, Vic 1. I el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
1: I a la superdivisió masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
2: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
1: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada, avui jugava la Santboiana.
2: La Vila, 36, Sant Boiana, 33.
1: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que teníem pendent el partit del Barça.
2: Tartaló, 1, Barça, 7.
1: I per últim, a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
2: Puigcerdà 7, Jaca 0.
1: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i

0: Lliga que hagués pujat al marcador tot i senyalat-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics de pujar a primera divisió de nou.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques que, com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
0: Bona nit.
1: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
2: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del Noia, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del Noia, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter, i al mateix minut la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, a Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
1: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume, bona nit.
2: Bona nit.
1: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
3: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
1: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194, la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
4: I mean, everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this.
5: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana, para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
4: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
1: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
6: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
1: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
7: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
1: I també ens arriben declaracions de Juliano Belet i el Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
8: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenía. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez, los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto y la intensidad.
1: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
3: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
9: La xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
2: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
1: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
3: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
2: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Hola, em dic Marc.
8: Hola, me llamo Lalo.
9: Hola, em dic Xavi.
10: Hola, me llamo Elena.
11: Hola, em dic Joan.
12: Hola, i jo sóc el David.
7: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
8: I cada mes fent un programa de ràdio.
9: A Ràdio Sant Cugat.
10: I us expliquem les notícies més destacades.
11: I un resum esportiu.
7: Us recomanem música.
8: Fent agenda.
9: I el nostre dia a dia.
13: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a

0: amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald. La versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

Les perifèries ens porten del passat al present sense necessitat d'una màquina del temps. Present i futur de la música. Una altra dona jove amb una molt bona formació i un gran talent. Es diu Audrey Hubbard, va néixer a Nova York i va començar a compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown?, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable, com un burro amarrado en la puerta del baile.

Els de l'último de la fila necessiten amor. I en canvi ella sembla que ja l'ha trobat. Ella és Olivia Dean.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you. La proposta d'Olivia Dean que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb un simple mà de

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
2: These are the days that I've been missing.

0: find.
1: Jamie Cullum, dir-li crooner, que ho és, se'ns queda curt. Compositor, cantant, multiinstrumentista, amb un talent immens, com a pianista especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20-something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Cullum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies, com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Cullum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
2: Oh, it's the song. I mentioned it to you.
3: Oh, there's a kid in the band.
2: This Saturday at 12 o'clock. Cool.

0: Bariferies.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Tove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Bofalongo el 1970. Segurament els Tove Loader es van inspirar més en la versió del 72 de King Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Battle.

una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun. Però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3bs.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal? Benvinguts al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. El jazz als clubs, o si més no, el jazz en viu impulsat des dels clubs, centra el programa d'avui. Ens faltarà el jazz, sí, amb el fatal traspàs d'un dels seus tres impulsors a tres dies de la seva reobertura, ha deixat el sector tremolant. Així que avui el Jazz Club és per en Guim Xifré i el seu sí a tot. Anirem fins a Girona per parlar amb Àlex Levy, director musical del Sunset Jazz Club, i també fins a la capital del Vallès Oriental, on Joan Sant Martí, de Jazz Granollers, ens presentarà el 54è cicle al Casino. Terrassa i la seva temporada regular a la nova Jazzcava també arrenca amb l'arribada de la tardor i us volem presentar la programació. Inauguren el 3 d'octubre amb Manteca Abstracta de l'agarenc Oriol Vallès, a qui tindrem avui aquí a l'estudi.
1: Jazz Club, des de la nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

0: La temporada estable 26-27 de la nova jascaba del club del passatge TT Montoliu comença a tot gas amb Oriol Vallès, explosió de talent agarenc per donar el tret de sortida el dissabte 3 d'octubre amb la inauguració, una inauguració que es preveu d'alta intensitat i amb un músic emblema del que és l'escena jazzística actual, lògicament a casa nostra i també a fora l'estranger on se'l coneix ja per la seva feina. Torna a la Jascaba per presentar el seu cinquè treball discogràfic com a líder, aquest Manteca Abstracta, que editava amb The Changes el 2025 i que tindreu la sort de poder escoltar en directe el dia 3 i ara aquí, al Jazz Club, a més de la mà del seu compositor i protagonista, l'Oriol Vallès. Què tal, l'Oriol?
1: Hola, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Doncs vosaltres també que hagis tornat, perquè jo recordo que havíem tingut alguna conversa pretèrita, sí. Però d'això ja ha plogut.
1: Sí, ja fa temps,
0: ja fa temps.
1: Els inicis de The Changes, potser.
0: Exacte.
1: Vaig venir aquí.
0: Jo crec que sí, amb el Joan, poder, o vas venir tu i el Joan estava al telèfon, o vam fer algun malabarisme.
1: Sí, no me'n recordo, exactament, sí.
0: Però bé, bueno, en qualsevol cas, contents, amb molta feina feta, amb molta feina no només com a líder. Home, jo ara tinc una pregunta, tu, perquè sempre diem el cinquè treball com a líder, com a compositor, que és molt això ja. Suposo que ja deu fer una mica de vertigen en veure que has fet cinc discos, no? Però després amb una feinada també com a sideman, amb molts projectes, però suposo que la predisposició teva, o tu et sents igual si fas una cosa que una altra? Jo sempre he tingut aquesta curiositat.
1: A veure, depèn de quin projecte, però a veure, o sigui, al final la música és la música, o sigui, la diferència és qui l'escriu i qui es lia la manta al cap i qui és suficientment irresponsable i kamikaze com per dir, vale, va, vinga, va, anem a fer alguna cosa, Llavors, em trobo fent molta cosa de sideman, o sigui, moltíssima, que és un paper que potser passa més desapercebut, però és igual també, perquè et nodreixes d'altres músics, és una altra pel·li. Aquest estiu vaig anar a tocar a Copenhague al festival amb un pianista d'allà, Oscar Ployer, que va portar els seus temes, i és una altra experiència diferent, també és molt xulo, i és una experiència en aquest sentit una mica diferent, però també té un component que és xulo per estar actiu i per nodrir-se d'altra gent que escriu música, no? I això està molt bé, però...
0: I aquesta responsabilitat, clar, aquí quedes... no direm un segon pla perquè fas els teus solos, no?
1: Bueno, clar...
0: Però, clar, no, jo suposo que l'exigència de liderar, de composar, de que els altres, els teus companys, que ara en parlarem, del teu quartet, facin la teva música, una mica com tu esperes, suposo, que soni, com tu l'has imaginat, també tot això, no sé,
1: a veure, és que
0: com s'encaixa.
1: M'he rodejat d'una gent que, a veure, o sigui, el Xavi Torres, l'Andreu Pitar, que és molt difícil, o sigui, jo sé que els hi poses qualsevol cosa i més o menys s'espavilen i ho claven, no? Però és difícil preveure com anirà, o sigui, ja m'agrada que sigui així, no? Per una cosa que per un projecte que jo lidero, m'agrada que tingui aquest component com d'espontaneïtat, de risc i de... O sigui, a veure, jo sóc un músic que em considero bastant in, no? Com no sóc gaire boig a nivell de tocar, però igualment sí que m'agrada explorar i com empènyer una mica aquests límits, no? I en Manteca es tracta, doncs, amb aquest disc hi ha alguns moments que són una mica més amb la forma lliure, hi ha alguns moments una mica més bojos, i quan lidero el projecte sí que m'agrada anar a buscar això, no? I crec que en Xavi és un pianista excel·lent per fer aquest paper, i l'Andreu, i en Josepe també, és un contrabaixista excel·lent, i quan li poses espai per tocar, de fet en aquest disc hi ha un tema que es diu Interludi, que és un espai per la secció rítmica que queda oberta, i ell pren bastant de protagonisme i la seva contribució és molt gran en aquest lloc, i també té una visió de que és un contrabaixista que sap ser super sòlid i super funcional quan la música ho demana, però que a la que li dius aquí tira, pues té un univers per tocar, i això també m'inspira molt, no? Com a líder Bueno, fer això, no? Jo porto els temes i la música, diguem que surt de mica per ells, però després és increïble, perquè el que reps a canvi és fantàstic.
0: Bueno, d'aquí la tria també, no? Ja és un quartet molt consolidat, has treballat molt amb ells.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que no... Sí. Tens la confiança de que ells sí, entenen sí. El que tu vols. Bueno, estem escoltant una mica aquest treball i ara poder... Aquesta balada és molt bonica, aquest tema més lentet, no? Aquest que és Slits.

0: Oriol, de Terrassa cap al món i tornant cap a casa. Vull dir, tu comences al Conservatori Municipal, aquí a la ciutat, i a partir d'aquí cap a l'ESMUC, però després fas un salt, te'n vas a Nova York, estàs allà 3 anys, estàs estudiant a la Manhattan, a l'escola, no, de superior. Suposo que llavors tot això que vas empapant amb una edat que és per fer això, suposo, decideixes tornar i a partir d'aquí la teva música o la teva manera de composar agafa una altra onda, o tu sempre has tingut allò una mica clar què havies de fer?
1: Bueno, una mica de cada, potser, no? O sigui, sí que 2 anys en una escola allà i després un any extra que vaig estar vivint allà, o sigui, a mi em va al·lucinar aquella ciutat, no? I sí que sento que tota aquesta música que he anat escrivint després, un cop aquí, sí que hi ha hagut molt d'allà, molt d'allà, molt d'allà, que ha anat com sortint a poc a poc, no? I no et sabria dir si sempre he tingut clar cap on ha d'anar, no ho sé, és difícil de dir, un no és, un és totalment permeable a les coses que li passen, a les ciutats en les que viu, en les coses que personals que et passen, i tot això d'alguna manera, doncs, m'imagino que s'expressa a través de la música, no ho sé, fins i tot si un diu no, això no és així, també és una manera de posicionar-se davant d'això, o sigui que en el fons és inevitable, llavors sí, i tornant a això, aquesta composició que estava sonant ara, aquesta que es diu Slit, un potser té una idea, no? Una idea per fer una cançó. Una idea poden ser unes notes, no? I una idea pot ser una idea. Com per exemple, doncs, si tu estàs escrivint música que té moltes notes, la idea d'aquesta balada realment fer que hi hagin notes molt llargues. A veure què puc fer, a veure on em poso jo com a trompetista, si em poso aquestes notes llargues, què puc fer perquè la música surti d'una manera que no és simplement com anar enllaçant notes una darrere l'altra, no? Que també és una cosa amb la que estem obsessionats els músics, perquè és el que fem, enllaçar notes una darrere l'altra, no? Però llavors un fa molt una cosa i es posiciona i diu, vale, prou, i llavors fa una altra cosa.
0: Bueno, jugues, no?
1: Exacte, és un joc de contrastos, no? Si et poses el tema a margins és un tema ràpid i els solos són corxeres una darrere l'altra, no? I densitat.
0: Sí, l'escoltàvem abans, sí.
1: Exacte, i és un joc de contrastos, no? I aquesta composició, doncs, em va agradar com va sortir. Llavors hi ha vegades que quan l'hem tocat en directe jo acabo l'exposició de la cançó i no puc tocar més. O sigui, no tinc idees perquè m'ho he deixat tot en una nota llarga. Imagina't com una cosa pot... No sé. Llavors, doncs, afortunadament, doncs estic acompanyat de gent que agafa el relleu
0: i llavors treballen ells una mica, no?
1: També, clar.
0: Treballen ells una mica.
1: Conjunt, de tenir aquesta idea que tot sigui conjunt.

0: Oriol Vallès a la trompeta i a la composició, Xavi Torres al piano i al Fender també, com en aquesta peça que estem escoltant, ell, que em sembla que toca el Fender, el Giuseppe Campisi al contrabaix i l'Andreu Pitar a la bateria. Ells van enregistrar el 2025 per The Changes aquest treball, Manteca Abstracta, que avui escoltem de la mà d'Oriol Vallès aquí al Jazz Club. A la Nova Escava, el dia 3, hi haurà el Joel González, finalment, perquè també heu treballat molt i també se sap els temes i també ho pot fer. Home, ho pot fer. I
1: el Joel és un pianista increïble, ha viscut 9 anys a Nova York, ha tornat fa un any i mig.
0: I viu a Terrassa.
1: Viu a Terrassa.
0: Com ho va dir l'altre dia.
1: Sí, sí, sí, està per aquí, està per aquí.
0: Està per aquí.
1: I és un tio increïble, és un músic increïble que toca una manteca increïble, que quan toques una balada acompanya com ningú, que quan fas un solo acompanya com ningú, i llavors parles amb ell i és el tio més tranquil i més campechano que et puguis tirar la cara i dic, hòstia, Joel, jo vull ser com tu.
0: doncs escolta, ja que ens situem al passatge Tete Montoliu, al club que t'ha vist créixer també musicalment, doncs fem un joc de contrastos i fem pinzellades del que passarà aquest octubre, a part de la inauguració i la presentació de Manteca Abstracta. I és que altres coses, com per exemple el swing, també tenen cabuda.

No sé vosaltres, però aquí l'estudi de la Ràdio Municipal de Terrassa, on estem aquí preparant aquest jazz club, la veritat és que se'ns en van una mica els peus i la cadira. I és que Swing Shot Band seran els encarregats de posar allò, la primera peça del que és la temporada estable de swing ballable, perquè sabeu que la Nova es acaba des de fa anys, els dimecres doncs es balla, el jazz també es balla amb sessions de swing, això sí, enllaunades, però després al llarg del curs, fins d'octubre a juliol, que funciona la temporada estable, doncs hi ha un seguit de concerts. I per començar aquesta temporada, una superbanda, sonen molt bé, i el sentiu, d'un àlbum que havien que han tret a Broadway, i els tindreu a la pista de la Nova es Escava el divendres dia 9 d'octubre, així que cap allà, eh?

0: inconfusible. Vaja, perquè vosaltres ja, els seguidors del Jazz Club, heu escoltat vegades música i disc d'ara i d'abans amb el Pescador de Perles, que de tant en tant rescata alguns top de la discografia jazzística normalment nord-americana. I aquí, amb aquesta peça, no hi ha confusió, no? Aquest Naima de John Coltrane, que precisament ara fa uns dies, el dia 23 de setembre, es commemorava el centenari del seu naixement, i arreu doncs van sortint homenatges a John Coltrane. I Jazz Terrassa també té previst que al llarg de l'últim trimestre de l'any en farà alguns, i començaran per aquest Ha vingut en John, liderat per en Pau Bombardó. Aquí hi ha, doncs, el Carles Pineda, el saxo, el Ramon Cardo, també, el Joel va estarà, també, el Joel González, el Pau Lligades, el contrabaix, i bueno, el que explica una mica és aquesta idea de recrear, no?, una mica la música de John Coltrane, i aquest títol, doncs, de que en Sonny Rollins deia al Pau que és un mirador total de John Coltrane, però només va tocar una vegada, va gravar una vegada un tema.
1: Això és Saxofon Colossus, del 59, crec.
0: Exacte.
1: La frase és
0: del Sonny Rollins, que es veu que quan li preguntava li deia, bueno, és que ell somiava amb el Coltrane, no? Com que somiava amb ell, i llavors deia, sí, és que avui ha vingut en John. I bé, d'aquí ve una manera de... Oriol, tu quan... Jo ara, clar, John Coltrane és un tòtem, ha canviat la història d'aquesta música, és com etern,
1: és un far,
0: no?
1: és un far estar allà.
0: Suposo que per vosaltres...
1: El mar pot estar amb moltes onades i amb molta tempesta, i el far està allà.
0: I complicat, però, agafar aquesta música, i perquè tocar-la com la tocava, això és impossible.
1: Bueno, és que llavors... era un supervirtuós, però a banda d'això, i no només a banda, sinó per davant d'això, era un músic increïble, capaç de posar la música al servei d'un, no sé, d'un sentiment que en el seu cas era religiós, no?, però que va més enllà d'això. O sigui, li pot tocar la fibra fins a l'ateu més convençut, és que és igual, perquè la música parla per ella sola, no? Llavors és increïble, sí, és un referent. I una mica, mira, em fa pensar en el que deia abans, o sigui, aquest Naima és una peça increïble, i en el mateix disc trobem Giant Steps, que és un os que tots els músics de jazz passem per allà, no? I... per bé o per mal, és un altre com referent, no?, que s'ha consolidat, com un pot dir, pues, Louis Armstrong, Charlie Parker, doncs John Coltrane està allà com un far. Sí,
0: i tant.
1: Sí.
0: Doncs el dia 17, a la Nova Jazzcave, en el marc d'aquest centenari John Coltrane, podeu escoltar aquest concert. Avui ha vingut en John.

0: Soulful Traveler és l'àlbum de debut com a líder del trompetista Saúl Andreu. Ell, en formació de quartet, l'estarà presentant a la Cava, a la Nova Jescava de Terrassa, el divendres dia 23. I és que la programació, doncs, també actualitat discogràfica, noves formacions, presentacions de nous projectes i, entre ells, doncs, de músics joves que comencen a destacar i que sonen, ja heu sentit, així de bé, perquè, bé, la música l'escoltem en directe, però també s'enregistra. Ara estem presentant també Manteca Abstracta i vosaltres, Oriol Vallès, amb The Changes, esteu fent una feina ingent a l'hora de que vagin sortint nous àlbums i es vagi enregistrant aquesta música que és la vostra, no?
1: Sí, sí, hem tingut uns mesos, un anyet així una mica de peron, perquè hi ha hagut Baby Boom. Llavors hem tingut una mica de baby booms en les nostres files, però bueno, ara ja està el WhatsApp traient fum i no sé, hem d'escoltar coses, i jo sí que la cosa tornarà a posar-se... Està calenteta la cosa, tornarem a anar traient coses, sí, sí, amb The Changes.
0: Bueno, és un col·lectiu que feu molta feina i que, bueno, això, bueno, de músics, no només joves, també de músics consagrats.
1: Sí, a mi m'agrada molt perquè ens serveix com a plataforma una mica així com per nosaltres i per treure les nostres històries, però també hi ha una part del projecte que és, doncs, amb molt... com molt, molt ampliada, no? I de treure música de col·legues que potser no toques tant amb ells i potser no estan tant en el teu dia a dia, però que dius, hòstia, aquest vol treure alguna cosa amb nosaltres, no? I gent jove també que ens escriu per treure coses amb nosaltres, no? I és com, uah, fantàstic, pues anem a tirar endavant amb això, sí, sí.
0: Doncs amb això hi ha moltes més coses. La Nova Jescava, Jam Sessions, ja ho sabeu, tots els dijous. Teniu cita amb aquest nou talent, d'aquestes noves formacions que van sorgint, l'Alba Ruiz, hi serà, el Pol Xavier Ballarín, el trombó, també en té una de bona preparada. També hi haurà Paral·lel 40, també el vincle amb el taller de músics, l'Escola Superior, l'ESEC, amb ESEM, amb Joana Puig, quartet, i així aniran fent, esperem, fins al mes d'octubre. Altres propostes, també recordar Ray Brown, de la mà de Xavi Castillo, el convidarem un dia al Jazz Club que ens ho expliqui, i tornem al principi. Manteca Abstracta per inaugurar. El dia 3, eh? No ens ho perdem, eh?
1: Jo no m'ho perdo.
0: Tu segur que no. Jo crec que tampoc, amb aquest tema que dona títol aquest cinquè, hem dit? Cinquè àlbum?
1: Sí, cinquè àlbum.
0: Cinquè àlbum com a líder, és un quinquenni, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, bueno, ja n'hi ha un altre. Ja està una mica, ja està una mica ampliat. He fitxat un saxofonista molt jove que està vivint a Nova York ara i que és basc d'origen, i a mi em va volar el cap quan el vaig escoltar. Llavors ja tenim una cosa allà...
0: Ja estem treballant.
1: Al caldero.
0: Sí, clar, sí, perquè sí. Quan això s'ha treballat, s'ha composat, ja s'ha tocat, s'ha enregistrat i tot, ja és com passat, no?
1: Totalment. Bueno, aquest disc el vam gravar... Per si això. Va sortir fa un any, el vam gravar pràcticament fa 2 anys.
0: Sí, bueno, sí, sí, en directe, sí, sí. A la Nova Jescava, serà per arrencar una nova temporada, la número, doncs, 26-27 de l'edició número 33 de la Nova Jescava. Així que, bueno, els números canten. Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres per convidar-me. Encantadíssim.

0: Però passat diumenge, Irene Reig donava el tret de sortida a la nova temporada, penso que la que fa número 25 del Sant Setges Club Gironí. Ens en parlava amb Martí Carrasco ara fa uns dies amb motiu de l'Hora del Jazz, i és que el Sant Set forma part també d'aquesta expansió del Festival dels Músics al territori català. Però nosaltres volem parlar amb el seu director artístic, l'Àlex Levy, que com sempre ens atén amablement a l'altra banda del fil telefònic, i precisament per presentar el que ha previst per aquest mes d'octubre. Així que hem començat amb Ritme i amb l'Àlex Levy al telèfon. Què tal? Com estàs, Àlex?
1: Hola, molt bé, content de saludar-vos.
0: Doncs nosaltres també. Jo deia que hem començat amb Ritme perquè, vaja, per l'arrencada d'aquest dia 3 d'octubre fem una versió jazzística de clàssics, doncs, jo què sé, del rock, del heavy metal...
1: Sí, sí.
0: Hòstia, és bastant al·lucinant aquest projecte de l'Anton Hall. Kind of Metal, és?
1: Kind of Metal també fa així com una mica un com si diguéssim, una picada d'ull al Kind, perquè és el centenari de Miles.
0: Uh-huh.
1: I quan m'ho va proposar, la veritat és que m'ho vaig haver de rumiar, perquè, clar, semblava una cosa molt arriscada, però... funciona molt bé i sona molt natural, realment. O sigui, no és com m'imaginava, la veritat és que m'ha sorprès molt i crec que el públic també quedarà molt, molt satisfet.
0: Home, jo un dia parlant amb ell m'explicava que no parava de fer bolos amb aquest projecte, que està agradant molt, la formació, bueno, interessant, l'Àlex López, trompeta, David López, també el saxo, el Raúl Marc al piano, l'Ivan Kovacevic al contrabaix, l'Anton Hall liderant a la bateria, però sí que és curiós que, bé, sembla que són dos mons molt separats, no?, el heavy i el jazz. Doncs, bueno, aquí hi ha unes versions jazzístiques de tots aquests temes, com aquest que estem escoltant, de Motorhead, per exemple.

0: Perquè a vegades Alix sempre pensem, bueno, si es fan versions de, no sé, clàssics de, del jazz o de clàssics d'altres gèneres, doncs com, com els músics agafaran això? Ho voldran fer més o menys igual o s'ho inventaran, li donaran la volta com un mitjó? I aquí sembla que la volta, si més no per aquesta sonoritat, la veritat que hi és.
1: Sí, sí, realment han fet uns arranjaments i una feina increïble, que no és, barri, com et deia, no és gens el que m'esperava. Pensava que serien coses més semblants als clàssics, però realment és, han reinventat aquestes cançons.
0: I escolta'm, encarem una, un quart de segle de Sunset?
1: Sí, exacte. Exacte, al final d'aquest mes farà 25 anys que es va obrir.
0: I des d'aleshores han passat diverses etapes. Tu ara quants anys fa que ja estàs al capdavant de la programació?
1: Ah, ostres, ara me'l dic, potser uns 16 o 17 anys ja.
0: Bueno, gairebé la majoria d'edat també, eh?
1: Sí.
0: Però en aquest temps també suposo que la perspectiva, la teva perspectiva a l'hora de veure les programacions, el que t'arriba, com està l'estat d'aquesta música que feu en directe en aquest superclub, també deu haver evolucionat, deu haver canviat.
1: La veritat que sí, que a poc a poc, com que s'ha anat creant nou públic, doncs hem pogut programar coses més arriscades, tant econòmicament com d'estil, i tot i que per tot arreu sentim que és un sector que està en gran crisi, doncs mira, més o menys hem pogut anar creixent el nombre de concerts programats, i bueno, de moment sembla que funciona bé aquest model.
0: Heu aconseguit un públic fidel que ve de diferents parts de la província, també del sud de França. La programació és un punt i músics com, per exemple, un saxofonista capdalt com Jim Mesnideron són una mostra, no?

0: Bueno, parlàvem de Jim Schneider, aquest saxofonista de Nova York, també compositor, que estarà en formació de quartet el dia 10 d'octubre al Sunset Jazz Club, que avui estem presentant aquesta arrencada de la temporada, la número 25 de la seva trajectòria, i comentem amb Àlex Libre aquí al Jazz Club. Parles, Àlex, d'una possibilitat d'haver crescut en quant a nombre de concerts, en quant a les propostes, i les propostes internacionals són ja fa temps un dels puntals de la programació.
1: Doncs sí, la veritat és que com que els músics locals tenen més possibilitat de tocar pel territori, el públic també té més possibilitat de veure'ls, doncs hem volgut destacar una miqueta aquesta vessant i almenys tenir una o dues propostes internacionals cada mes, que el públic ho agraeix, la veritat, perquè són músics que costa més de veure, que no sempre estan de gira i no sempre si estan de gira passen per aquí.
0: El fet d'estar allunyats una mica del que seria un altre nucli important del jazz, com és Barcelona i la seva província, suposo que afavoreix aquesta circulació de gires.
1: Sí, home, tu saps bé que a vegades hem compartit grups també amb Terrassa, no?, i sense problema, perquè són públics diferents. Sembla que ara d'aquí poc farem alguna cosa plegats, amb Gael Oralú, diria.
0: Ah, sí, esperem que sí, l'any nou ja.
1: Sí, sí, imagina't. O sigui que sí, hi ha distància suficient com per poder col·laborar amb altres clubs i formar una mica de xarxa i així compartir despeses entre tots i fer possible aquestes coses.
0: Parlàvem ara a l'inici amb el sumari que volíem destacar en el programa el paper dels clubs, el fet de que la proximitat sempre la valorem molt, el Sunset és un club molt petit, molt proper, amb una fidelitat amb el públic. Com vius tu aquest dia a dia de contacte tant amb els músics com amb el públic tan intens?
1: Mira, és que m'agrada que ho diguis, això que ho comentis justament ara, perquè fa un temps, no sé, potser sí, no massa, 6 mesos, 9 mesos, Irene Reig va actuar a l'auditori de Jonon, i la mateixa nit vam començar a rebre missatges de gent que hi havia anat que deien, sisplau, porteu-la al Sunset, perquè la volien sentir al Sunset, no? I bona fe d'això és que té les entrades venudes, va tenir les entrades venudes al Sunset des de molts dies abans, no? És a dir, que hi ha gent que ho valora molt i que vol veure els seus artistes favorits en aquest context.
0: Clar. Bé, perquè és aquesta proximitat, intensitat que diem sempre del jazz. Escolta, Àlex, dins de la programació del mes d'octubre sempre destaca el cicle de jazz i fires.
1: Clar, que són les festes de la ciutat i, bueno, i nosaltres intentem donar una mica un contrapunt cultural a aquestes festes, que són molt divertides, però hi ha gent que aprofita aquests dies que té festa per poder anar a concerts i bueno, tenim el tradicional per mitjans i després alguna altra proposta així internacional que serà molt divertida.
0: Sí, això començarà el dia 24 d'octubre, no? Se'n va ja fins a pràcticament finals de mes, primers de novembre, amb un bon concert. Però, bueno, ara escoltem, per exemple, a Sunset Rhythm and Kings, amb aquest jazz de Nova Orleans, una proposta que és resident del club des de fa temps ja. Com funciona aquesta dinàmica?
1: Bueno, amb el Sunset Rhythm and Kings vam començar fa molts anys, potser 12 o 14, i era un projecte que encapçalava en Damià Gonzo, com fins ara, però amb estudiants de música de l'Escola de Música de Sant Gregori, amb la que col·laborem, i amb els alumnes avançats, que ara molts són professionals i alguns continuen amb el grup, bueno, vam estar una temporada programant-lo i després va sortir la proposta de fer aquest grup nou amb músics professionals, bueno, com l'Oriol, que és de Terrassa, no?, que el coneixes bé.
0: Sí, i el tenim aquí a l'estudi avui.
1: Ah, doncs mira, dóna-li record de casa seva. I això, a més, ens fa molta il·lusió perquè, a part de tocar el Sunset, tots són una mica els nostres ambaixadors. Hem tingut oportunitat de programar-los en altres puestos, ajuntaments, festes majors, i bueno, és una bona mostra de la feina que fem al club que les pugui conèixer fora.
0: Doncs el 29 d'octubre a les 12 del migdia, l'horari, com deies, d'aquest tradicional vermut jazz de Sant Narcís. Altres, no? I gratuït. Aquesta connexió amb la ciutat que parlem, no? Vull dir, em dóna la impressió que cada vegada el Sunset també ha anat... On s'ha anat obrint a Girona, o Girona ha participat més del Sunset? És una impressió, una il·lusió, o és veritat?
1: No, és una cosa que hem treballat molt, perquè els concerts, que el Sunset és molt petit i és molt fàcil d'emplenar. I, per tant, és com per poder arribar a més gent hem de sortir del Sunset, hem de fer coses al carrer, per exemple, organitzem activitats pel Dia Internacional del Jazz, que la fem al cinema, que també és municipal, sí. O a la Rambla de Girona. És a dir, intentem fer el Jazz a la Fresca, per exemple, també, que aplega potser 4 o 5 vegades de gent, més gent que la que havia dins el Sunset. Aleshores, sí que és una cosa que hem treballat d'estar una mica més oberts a la ciutat i que cada vegada més gent que potser no coneixia el que fèiem, doncs que pugui anar coneixent. Bé, i tot això amb el suport de l'Ajuntament, que és clar. Que s'ha de destacar.

0: Propostes internacionals i de casa que sonaran al Sant Setges Club al llarg del mes d'octubre i també amb la baixada persiana del Jazz i Fires, la 15a edició, el 2 de novembre, amb una música, aquesta que esteu escoltant, amb aquest tema Tokyo Moon, però que és una mica inspirat, diu el comentari del concert, amb l'underground de Tòquio i de la mà de Benjamin Herman, aquest saxofonista neerlandès que ja ha estat al Sunset en diverses ocasions i que ve amb una formació molt potent el dia 2. Àlex, una proposta també superinteressant.
1: Sí, home, imagina't, si la programem un dilluns és que tenim molt de fe. I un dilluns i després de la festa major.
0: Però... I després del dia de Tots Sants, no? S'ha de tenir humor, sí.
1: Però és que era el dia que podíem i sí. I Benjamin és un músic que ens agrada molt, que li tenim apreci personal també, perquè és una persona de molt bon treballar. I aquesta proposta és que era xulíssima. Massa com per deixar-la passar. Així que hem pres el risc i esperem disfrutar-ho molt.
0: Doncs esperem nosaltres també poder disfrutar-ho en directe, que vagi molt bé aquesta arrencada de la temporada, altres propostes que avui no podem escoltar aquí, però la d'Albert Villamborgan Quartet amb Perico Sanbeat, també David Hatfieldin amb Trio, aquest pianista. Bé, una proposta variada, també cinema, no? Feu aquesta projecció de Keith Richards, també.
1: Sí.
0: Vull dir que una programació variada, nacional, internacional, i que s'obre a Girona i que el Sunset sigui doncs més conegut i celebri 25 anys i per molts més, així que felicitats i gràcies per acollir-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: el jazz en viu impulsat des dels clubs. Això és el que ens agrada, en el que ens agrada i del que avui hem estat i estem parlant al Jazz Club. I a Granollers, Jazz Granollers, que va néixer l'any 1935 per difondre i promoure la música de jazz i de músiques improvisades, doncs està arrencant, tot just ho feia el passat dia 25 a Maix Trio, el seu 54è cicle Jazz Granollers al Casino. Així que ja són dies i tenim amb nosaltres a un dels membres de Jazz Granollers, en Joan Sant Martí, no només dins de l'associació, sinó com a impulsor també i com a músic que hi participa, i així ens explica una mica. Nosaltres hem començat amb aquest Petrovic en Atxuri, que és un tema de la banda del Poble Nou, que estarà en el marc d'aquest 54è cicle. I res, saludar el Joan. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Vosaltres, encantat de poder parlar amb vosaltres.
0: Doncs una vegada més, parlant amb tu i del Jazz Granollers, que ho fem cada any amb motiu d'aquest cicle, que fins al dia 11 de desembre. És els divendres, tots els divendres, amb un horari bastant tarda vespre.
1: A les 8.
0: A les 8.
1: Sí, sí. Ja fa uns anys que vam canviar a un horari una mica més de tarda, perquè abans començàvem molt més tard.
0: I què tal el canvi? Com el valoreu, el canvi?
1: Molt millor.
0: Sí?
1: Molt millor, sí. Per la moviment i per la dinàmica de la gent, és molt millor. El públic ve abans de sopar, després del concert a les 9, quarts de 10, si els ve de gust poden anar a sopar. De l'altra manera, sempre tot es feia amb presses i, a més, s'acabava molt més tard.
0: Massa tard.
1: I no. Una aposta. Fa uns anys vam fer dues apostes molt importants a les Granollers. Una era aquesta a l'hora. L'altra era de... Abans fèiem el festival i el cicle molt més a la primavera i amb el bon temps. I vam fer l'aposta també de passar-ho al hivern, perquè la ciutat de Granollers ens funciona millor, molt millor, quan puguem a l'hivern que no pas a la primavera.
0: Doncs canvis que s'han d'anar fent al llarg de la història, anar provant per fer que certament la música en directe i el jazz en particular segueixin sonant i tinguin el seu públic, en aquest cas el Casino, que ja és un lloc emblema i que també forma part, com parlàvem l'altre dia, del circuit de l'hora del jazz, amb el darrer projecte Camarades del Pere Miró, que també ens agrada que estigui, no?, rodant i que formi part d'aquest programa.

0: Joan, un programa musicalment parlant molt variat, des de Lluís Coloma amb blues i boogie-boogie fins a jazz vocal, quartet de cordes, vull dir, una programació actual, presentacions de treballs i una varietat estilística, suposo que per mostrar el que passa en definitiva a casa nostra, també.
1: Sí, és com tu dius, hi ha varietat. Bàsicament perquè ja també des de fa molts anys a Jazz Granollers ens vam plantejar programar en tres eixos. Un era el de l'avantguarda, de la creació i l'avantguarda. L'altre era de els artistes nacionals, els artistes de casa, a nivell nacional i a nivell local, el treballar per apoyar-los al màxim. I el tercer, i no menys important, era la projecció de la,

0: d'aquest lideratge femení que també reflexa el 54è cicle Jazz Granollers aquest 2026, doncs escoltem ara a una de les top, no? Com a compositora, com a pianista, Elisabet Raspall, amb el seu quartet i el seu darrer treball, Altea, que també ha estat premi Enderroc. Joan Sant Martí, Jazz Granollers, All Stars, això és un clàssic per tancar cada vegada amb una programació o una producció, millor dit, diferent. Què n'heu pensat aquest any per posar aquest punt i final al desembre?
1: Aquest any, aquesta programació que ho tanquem sempre amb un concert del tipus més festiu per la proximitat de les festes, aquest any coincideix amb un aniversari d'un grup de música granollerí, que és el Tramvia Blanc, un grup d'animació i música que fa un d'aquests aniversaris rodons, i farem una espècie d'homenatge al voltant d'aquest tipus d'agrupació musical. Aquests concerts de l'All-Star solen ser una trobada festiva.
0: Doncs des del 25 de setembre, que va començar el cicle Granollers, Jazz Granollers 2026, fins a l'11 del 12, força propostes variades i presentacions discogràfiques com aquesta que volem escoltar, de Coldo Moner, un cantant que segur que heu escoltat amb la Sant Andreu Jazz Band, que ara fa també el seu debut discogràfic com a líder i que serà al Casino de Granollers el dia 16 d'aquest mes d'octubre. Joan, un repàs ràpid per aquesta programació que des del Jazz Club anirem seguint de forma setmanal, i agrair-te que hi siguis, que ens ho hagis explicat, i molta sort en aquesta nova etapa d'aquesta temporada.
1: I moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte a l'hora d'explicar-ho.
0: A vosaltres, gràcies.

Impressions de Gerard López i Menta Salvàtica de Mila Trani són uns altres àlbums que es presentaran aquest 2026 al Casino de Granollers en aquest 54è cicle Jazz Granollers. Nosaltres, però, us deixem amb 1520, el títol de l'àlbum de Coldo Moner en formació de septet, el seu àlbum de debut, que serà presentant el dia 16 al Casino. Fins aquí el Jazz Club d'avui amb Manolo Guerrero. A les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions de, que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3bs.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El Paraulògic ja fa 5 anys que ens convida cada dia a buscar paraules, a ampliar vocabulari i, sobretot, a jugar amb la llengua catalana. Gairebé 3 milions de persones hi han jugat i ara arriba la tercera lliga del Paraulògic, que vol treure el joc de les pantalles i convertir-lo en una experiència compartida. Avui saludem en Pau Vidal, que és filòleg, traductor i escriptor, però sobretot també impulsor d'aquesta lliga. Pau, molt bona tarda.
1: A Maria.
0: Escolta'm una cosa, expliquem per aquells que encara no sàpiguen de què va el Paraulògic, en què consisteix aquest joc?
1: A veure, si algú que és d'altures encara no sap de què va el Paraulògic, jo crec que l'hauríem d'expulsar que s'hi ve de Catalunya, eh? Però bueno, ho explicarem una vegada més. És un joc dels anomenats de llengua, però molt senzill, perquè es basa en el principi de l'anagrama, és a dir, confegir paraules a partir d'un conjunt de lletres donades. En aquest cas són 7 o 6, depèn del dia, que es troben en un rus, que és aquesta figura de 6 hexàgons més un de central, i res, es tracta de confegir paraules de 3 lletres cap amunt.
0: El joc va néixer l'any 2021 i 5 anys després parleu ja de gairebé 3 milions d'usuaris. Què creieu que ha fet que un joc de paraules tingui aquesta capacitat d'enganxar a tanta gent?
1: Home, dues coses molt fàcils d'entendre. Una és la llengua. En aquest país és que la llengua és el producte que es ven més, en qualsevol format que l'emboliquis. I la segona és una cosa molt ben trobada, és que el Paraulògic és un joc de lavabo. És a dir, pots jugar tu solet tancat al lavabo. I això els catalans, que tenen aquesta dificultat per certes formes de relació social, ens agrada molt. I d'aquí l'èxit sostingut i sorprenent fins i tot, que es manté des de ja fa 5 anys, precisament.
0: Ja, ja. Arriba la tercera edició, com dèiem, de la Lliga. Què és el que canvia respecte de jugar al Paraulògic cada dia?
1: No, però a veure, les partides presencials són... És a dir, tot i que es basen en el mateix principi que el joc, és a dir, el de trobar paraules, però estan enriquides amb una sèrie de proves que preparem a posta per la partida, però, a més, tenen el plus d'afegir l'atenció competitiva. És a dir, tu estàs competint contra els teus iguals que tens assegudet del costat. I, per tant, encara que sigui el mateix joc, és molt diferent. I, per descomptat, per veure'l, és molt més espectacular. És a dir, la gent que venen només d'espectadors a les partides presencials encara s'ho passen millor.
0: Ah, sí? No m'ho imaginava, que teníeu espectadors. Vull dir, jo m'imaginava els participants i els que dirigiu una mica el cotarro.
1: Ah, això és perquè no t'hi has apuntat a les dues lligues anteriors.
0: Clar, com ho saps?
1: Però,
0: sí, m'has enxampat,
1: si si vinguessis amb aquesta, veuries que un cop superades les dues fases virtuals, que són aquesta setmana i la que ve, després a partir de l'altra, a partir del 17 d'octubre, comencen les semifinals, que són les presencials. I allà sempre hem convocat, i aquesta edició també ho farem, els acompanyants, a qui vulgui venir, perquè és una cosa que tu no t'imagines, veure una partida per lògica en directe, unes s'imagina, hosti, quin rotllo, no estan jugant i no estic fent res. En realitat, no, perquè no només participes més o menys de la tensió que hi ha, sinó que tu també pots jugar, encara que no competiràs, també pots jugar al rus que fan fent els concursants, sí. I a més, entre les proves extra, les proves que van a part de rus, també n'hi ha pels acompanyants. I de tant en tant fem una paradeta i fem una prova pels acompanyants. Sí, i clar, s'ho passa amb tipus que no tenen l'atenció de guanyar i llavors la veritat és que és molt divertit.
0: Està bé. La Lliga va començar precisament ahir, 21 de setembre. Expliquem que té 4 fases, però expliquem una mica el pas a pas, com serà el recorregut d'un jugador que hi participi.
1: El recorregut aquest va començar ahir, però encara tothom hi s'ha d'apuntar-s'hi, perquè les dues primeres fases són la fase virtual, que està separada en dues tongades. La primera, que és va començar ahir, i dura avui i demà. I qualsevol que s'inscrigui a la competició, a la pàgina de VilaWeb, avui podrà fer el rus d'avui, demà o de demà, i sumar punts a la segona fase virtual, que serà la setmana que ve, de dilluns a dimecres, també 3 tongades seguides, dilluns, dimarts i dimecres, amb una prova una mica més emocionant perquè va amb temps. És a dir, tens un cronòmetre i només tens determinats minuts per concursar. Llavors, els que es classifiquin en funció del percentatge de població, hem dividit el país en 5 zones, llavors participaran en alguna de les semifinals. I els guanyadors de cada semifinal vindran a la final de Barcelona, que seran una vuitantena de persones, em penso, però amb un espectacle de pirotècnia que farem al Poliorama el 28 de novembre, que hi haurà aquests 80 concursants, sí, i 400 persones que acabaran d'omplir la sala, que són els que s'ho passaran bomba perquè serà veuran el xou i no tindran els nervis de competir. No quedaran campions, però s'ho passaran molt bé.
0: I, escolta, aprofitem per engrescar la gent que s'hi vulgui apuntar ni que sigui a última hora. No sabia jo que encara s'hi podien inscriure. Què han de fer? Quins són els requisits?
1: Els requisits són tenir més de 14 anys i estar inscrit com a membre del Paraulògic. Això és tan senzill com entrar a la web.cat/paraulògic i t'hi apuntes. És un tràmit d'aquest senzill que vull dir que tot s'ha de fer molt ràpid. I a partir d'aquí, competir, cal afanyar-se, perquè clar, n'hi ha que ja van fer punts ahir, però clar, Encara tenim temps de fer-ne avui i demà, i més la segona tongada aquesta que deia. És a dir, si ho proveu ara mateix, si la web.cat/paraulògic, i en un minut estaré apuntat i ja començarà la follia de fer parauletes.
0: I el fet que aquesta competició estigui repartida entre aquestes diferents seus, Perpinyà, Andorra, València, Palma i Barcelona, sí? Són sí. Aquestes?
1: Sí.
0: Què és el que aporta aquesta dimensió territorial a la competició?
1: Bueno, això aporta una idea simbòlica, per nosaltres és molt important, perquè la veritat és molt important, perquè nosaltres partim de la idea que la llengua, diguéssim, ha de ser referencial a tots els punts d'això que anem al territori, dels països catalans, no? Llavors, normalment, quan les coses se centralitzen a la capital, que acostuma a ser Barcelona, hi ha aquesta idea que Barcelona està com separada de tot. I, en canvi, nosaltres, per exemple, som molt valencians, o molt illencs, o molt perpinyanencs, i no som algaresos perquè hi ha massa tros per nedar fins allà. Però, en realitat, també tindrem un concursant de l'Alguer, el guanyador de la fase virtual de l'Alguer es classifica directament i vindrà, igual que ha vingut a les altres dues lligues, un participant de l'Alguer, perquè, simbòlicament, la lliga també ha de servir per això, perquè la gent no s'oblidi que els parlants de català no som només els que vivim a Catalunya, sinó hi ha unes quantes zones més que som simplement nosaltres, si som els mateixos, amb un altre tros de món, diguem.
0: Clar. I més enllà de la competició, hi ha una idea de fons, que és jugar amb la llengua catalana, fomentar-ne l'ús d'una manera lúdica. Però què us està demostrant el Paraulògic sobre la relació que té la gent amb la llengua?
1: Bueno, la relació que té la gent amb la llengua seria un capítol de psiquiatria. Llavors nosaltres mirem de no anar gaire enllà traient conclusions, perquè els catalans els coneixem. En tot cas, ja t'ho he dit abans, catalans, qualsevol cosa que vingui embolicada en llengua els agrada, i per tant jugar encara més. La idea més que la idea és més de nosaltres, del Paraulògic cap a ells, no? És a dir, tingueu present que el català, sobretot en la gent més jove, perquè en aquesta època malaurada en què estem, de vegades el jovent no té prou inputs, o com que estan tot el dia a les xarxes i es pensen que el món funciona en castellà, sí, és una manera de dir-los que el català no és només aquella llengua plasta que s'ha d'estudiar per aprovar els exàmens, sinó que també serveix per jugar, serveix per fer-se més guapo, perquè qui guanya un joc és més guapo que qui el perd, i, per tant, per lligar, per totes coses positives, no? És a dir, la idea és transmetre una idea de positivitat associada a la llengua.
0: De fet, ja existeix una lliga escolar, no?
1: Ja existeix una lliga escolar, però només de la Catalunya Nord. I aquí és una cosa molt curiosa i molt bonica, que és que uns quants professors d'instituts de la Catalunya Nord es van organitzar per fer aquesta lliga. I així, els catalans hem descobert que el català a la Catalunya Nord no s'aprèn només a la Bressola. La Bressola és una mena d'immersió i es fa tot en català, però en els altres instituts també tenen una assignatura. Gràcies, que és una trista i miserable assignatura, però com a mínim els estudiants d'aquells liceus, com diuen ells, també tenen contacte amb el català. Llavors, clar, apuntar-se a la lliga amb ells els representa una mena... O sigui, veure que hi ha una sortida al món a través de la signatura de llengua catalana, com és la Lliga Paralògica Escolar, per ells és una mica quasi revolucionari, no? Perquè es pensaven que estaven estudiant alguna cosa com una mena de llengua morta com el llatí, i en canvi veuen que no, que amb això poden anar pel món, per exemple, a Barcelona, perquè allà encara tenen, com la resta del món, aquesta fascinació per Barcelona, i diuen, clar, hòstia, en comptes d'anar en francès, que no ens entendran, i anem en català, i teòricament, sempre que no parlin amb els cambrers de segons quins llocs, teòricament també els entendran. I això, clar, per ells és una cosa inaudita.
0: Escolta, doncs vinga, som-hi, que fem tard. Vull dir que l'oportunitat hi és, que s'engresquin les escoles, vull dir que no sigui una cosa només de la Catalunya Nord.
1: Sí, això seria una cosa bonica, que també passés d'aquí baix.
0: Estaria bé, estaria bé. Bé, doncs sí. Recordem que aquesta final, la de la tercera Lliga del Paraulògic, tindrà lloc al Teatre Polirama el 28 de novembre, que tothom qui vulgui hi pot assistir de públic, si és que no s'ha animat a participar-hi, i agraïm moltíssim al Pau Vidal que avui ens hagi acompanyat al Connectats per parlar-nos una mica d'aquesta iniciativa. Pau, que vagi molt bé.
1: Si és a vosaltres, segur que sí que anirà.
0: Vinga, bona tarda. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Beaten.
1: Bé, doncs, acabem amb el Paraulògic. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem amb l'edició de dimecres sota el braç. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
2: Vaig jurar deixar el joc amb urgència. L'addicció, quin problema t'ho aborda? Però per fer-me passar l'abstinència...

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely. Don't.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
4: Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo. Per l'abril, cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril, de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, la Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
3: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: Avui han dit el teu nom, feia molt que no el sentia i d'entre tots els records tu apareixies. Parlàvem de dia i de nit, ens vam explicar la vida i creiem que ens coneixíem.

sap si encaixaries amb les meves manies? Qui sap si quedaríem bé? Qui sap si ens entendríem? No sé si ens agradàvem o només ens divertíem, però és que a tots ens ha passat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
2: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegarams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
1: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
3: Hem tingut molta sort, que ha hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions de, que ho deien, d'un huracán petit, o no sé com es deia aquest, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
1: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3w.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 2 d'octubre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment seguim recordant que hi ha diverses vies afectades per inundacions. És el cas de la C-12, tant a Amposta com entre Tortosa i Roquetes, i 3 carreteres locals del Murcià. Pel que fa a la mobilitat d'aquesta tarda de divendres i també a l'operació sortida del cap de setmana, comentar que hi ha molt moviment ja a la AP7, a Granollers hi ha retencions per un vehicle alboral en sentit Girona, en el tram a Barberà hi ha retencions en sentit Martorell i a Badia en sentit a Girona. A la B30 al seu lateral també hi ha aturades, i a la C33 i a la C58, a les vies que venen de les Vallesos, doncs també amb aturades. A la part sud, a la 2, a 165 quilòmetres, i a l'entrada i sortida de la Diagonal també veiem força moviment. La tarda es pot veure complicada per la pluja i per això us demanem cautela. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui divendres al Connectats coneixerem la trajectòria de Jordi Esteban, un pretenc que durant molts anys ha estat vinculat al sènior B del Club Bàsquet Prat. Conversarem amb ell per obrir el programa. Continuarem amb el repàs de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. Ho farem de la mà dels companys de Terrassa, Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, fem el repàs habitual a l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada de Terrassa. Els fets han succeït al voltant de les 10 de la nit, segons testimonis presencials del fet, al carrer d'Europa, just davant del camp municipal. Els guàrdies civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La persecució es va iniciar a la P7, a l'àrea de servei Porta de Barcelona, al terme municipal de Castellbisbal. Els lladres han sortit de l'autopista i han entrat a Camp Parellada, on hi ha hagut el tiroteig. Un dels agents ha estat operat d'urgència al Parc Taulí de Sabadell i en un principi no estem a la seva vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra i fins ara els Mossos han detingut 3 persones per la seva presumpta relació amb els fets, tot i que la investigació continua oberta. L'Ajuntament de Terrassa, a través d'un comunicat, ha condemnat fermament els fets ocorreguts aquesta passada nit al barri de Camp Parellada i ha desitjat i ha donat el suport als dos agents desitjant la seva ràpida i satisfactòria recuperació.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Els castells de Sabadell portaran el seu castell insígnia el 7 de 8 al concurs de castells de Tarragona. Són la colla castellera que més vegades ha portat aquesta construcció a la plaça. Completaran aquest castell amb 2 més de 8, el 3 i el 4 de 8. De fet, la cap de colla de Saballuts ha explicat que encara en les cites amb bones perspectives.
3: Ens hauria agradat més diumenge, està clar, amb les colles més grans, però és veritat que dissabte també estem acompanyats de colles molt grans. La nostra actuació, més enllà del dia que participem, depèn una mica també de nosaltres mateixos. Per tant, ens alegrem de participar en el concurs, com sempre. Independentment del dia que fos, això sí, faríem la millor actuació que poguéssim.
2: Els Saballuts preveuen anar molt ben acompanyats a Tarragona. La previsió de la colla és poder-hi traslladar més de 300 castellers.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut debuta demà a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es pengi al sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Krak, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre, El Indiaye, assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Pues ha sido genial de venir una semana y de ganar una Supercopa. Me están ayudando mucho todo el equipo para adaptarme mejor y yo para ayudarle también para en todo, para mejorar el equipo, para la defensa y jugar mejor, apoyar en ellos y nada, tenemos unos talentos increíbles que i podem hacer coses.
4: El tècnic Dani Miret vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb vells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovoy, que venen de perdre casa contra l'Obradoiro en el primer partit de Lliga.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Albó Jordà, ha defensat la política municipal d'habitatge en ple debat avui al Congrés sobre els dos decrets del govern espanyol en la matèria. La batllessa ha reclamat en aquest sentit a l'executiu català de Salvador Illa celeritat i execució per començar a construir els més de 700 habitatges que estan previstos a l'àrea Ronda Sud Aeroport.
7: Al Prat tenim 776 habitatges a l'àrea Ronda Sud Aeroport esperant que la Generalitat, que és la propietària del 98% d'aquests habitatges, d'aquests terrenys, s'hi posi. La Generalitat pot avui, ahir o demà, dir-li a l'alcaldessa del Prat: escolti'm, aprovem la revisió del planejament, ens hi posem i en 6 mesos podrem començar.
6: Tot plegat, diu l'alcaldessa, és una política prioritària al Prat per donar resposta a l'emergència habitacional que viuen moltes famílies. En la casa del Prat, l'any 2025 es van executar 22 desnonaments a la ciutat. Molts d'aquests casos es van poder atendre mitjançant petespais que ha ajudat a famílies a trobar alternatives d'habitatge.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El regidor de Junts per Castellà a l'Ajuntament de Castellà del Vallès, Joan Juni, ha pres possessió aquest dijous com a nou conseller comarcal de Junts per Catalunya el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Juni assumeix aquesta nova responsabilitat amb el compromís de representar els interessos de Castellar del Vallès en l'àmbit comarcal i participar en l'activitat política i institucional del Consell Comarcal, segons ha fet públic en un comunicat. El nou conseller comarcal ha assenyalat que assumeix també aquesta responsabilitat amb il·lusió i amb ganes de treballar i ha destacat la importància que Castellar tingui veu i participi activament en les decisions que afecten el conjunt del Vallès Occidental. En l'acte de presa de possessió ha estat acompanyat pels seus companys de grup municipal de Junts per Castellar, Lluís López i Olga Arpal, regidors a l'Ajuntament de Castellar.
0: Gràcies, Oriol. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Aquest vespre és a Rubí la inauguració oficial de la 12a edició del Festival de Fotografia LANU. Serà a les 8 a l'Ateneu Municipal amb la conferència del fotògraf Manel Aclusa i també una sessió de DJ i zona gastronòmica fins les 11 de la nit. En total podrem veure fotografies de 12 autors internacionals que decoraran places i carrers de Rubí durant aquest mes d'octubre. Enguany, el lema de LANU és el rostre com a mapa i reflexiona sobre el retrat. La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre més enllà de la convenció estètica. El nucli d'activitats del festival es concentra aquest cap de setmana a l'Ateneu Municipal, amb les jornades Focus. Durant dissabte i diumenge hi haurà una fira de fotollibres independents, el Premi Screen de fotografia nocturna en pantalla i tallers de fotollibres infantils com La Deriva. A més, dissabte s'ha organitzat una visita guiada, un recorregut conduït pel director i curador de LANU, Carles Mercader, que es repetirà durant els caps de setmana del mes d'octubre.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella, bona tarda.
10: Bona tarda. El Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran.
11: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la de la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen 4 gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
10: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pony Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous.
12: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Aquest estiu coneixíem la notícia de la separació de camins del Club Bàsquet Prat i del que ha estat durant molts anys capità del Sènior B, Jordi Esteban. Avui volem repassar la seva trajectòria esportiva des dels seus inicis, els moments més destacats de la seva carrera esportiva, les dificultats que ha hagut de superar i els aprenentatges que el bàsquet li ha deixat tant dins com a fora de la pista. I ho fem marxant al Prat. Al Prat en ràdio en tenim ja a punt el Jonathan Marín González. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tot plegat ho farem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Què tal, Manolo? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja veig que tens dades, anotacions, una miqueta... Hi ha molts anys, per tant, moltes dades, molta trajectòria, no?
2: Sí, Jordi Esteban és un jugador de bàsquet que ha estat 29 temporades en el CB Prat, des de categoria base hasta ahora com amateur, o sea que intentaremos repasar un poquito, poco a poco, su trayectoria.
1: 29 anys, Manolo, en aquest estudi tenim persones que no havien nascut i el Jordi ja estava al CB Prat, o sigui que no sé si fa una miqueta de vertigen aquesta dada. Ara li preguntarem perquè ja el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Jordi? Com va
3: Hola,
1: tot?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
1: 29 anys, és que es diu ràpid, però és tot una vida.
3: Sí, la veritat és que sí. Sincerament, m'han preguntat a mi diverses vegades quants anys porto al CB Prat i no ho sé. No ho sé, m'ho heu de comptar vosaltres perquè, sincerament... Intento a vegades comptar, a vegades dic, aquesta categoria existia, no existia... I, bueno, li vaig preguntar una vegada a la meva mare amb quina edat vaig començar, ella tampoc ho tenia clar, vaig intentar treure fotos antigues, a veure si ho aconseguíem esbrinar, però ni així. Per tant, 29 em sembla un bon número, i diem, doncs, 29 temporades.
1: Com va començar tot? Com comences en el món del bàsquet? Comences per amics, per l'escola...
3: Començo per la meva mare, bàsicament. De fet, abans li comentava que primer vaig fer un any o dos de futbol a la Terlenca. Suposo que, com tots els nens de petits, tots podem jugar a futbol i li seria molt passat. Diem, vull fer futbol. Òbviament no em va agradar. I la meva mare, que sí que li agradava molt el bàsquet, doncs em va apuntar. I així vaig començar en aquest món. I la veritat és que és de les millors decisions que va prendre la meva mare, la veritat.
1: I si... És complicada la pregunta, però si haguessis de definir la teva trajectòria com a jugador de bàsquet al Club Bàsquet Prat, com la definiries o quina seria la paraula?
3: Jo diria que... compromís. Ha estat i una etapa molt, molt maca de la meva vida, la veritat, que m'ha permès conèixer un munt de persones, he fet un munt d'amistats, fins i tot la gent que potser no li dius amic, però com a company ja el consideres de la teva família, encara que potser no te'l... Durant anys no te'l trobis, però te'l trobes un dia pel carrer i és aquesta sensació d'haver format una família durant tots aquests anys.
1: Perquè per tu el Club Bàsquet Prat, què significa?
3: Bona pregunta. Home, durant tots aquests anys ha estat casa meva. Realment és on he passat... Potser, de fet, he passat més hores al pavelló del Club Bàsquet Prat que a casa, per tant, és això, és casa, és família.
1: I prova d'això, no? I ara em comentaves fora de micros perquè parlàvem, no?, una mica de quines havien estat la decisió o els motius de tancar una etapa al Club Bàsquet Prat. És el sacrifici, no?, que has hagut de fer durant els darrers anys i que ja ha arribat a un punt en què, doncs, havia de prendre una decisió i doncs, evidentment, has decidit, doncs, posar punt i final.
3: Sí, totalment. Bueno, perquè no conec la història, durant el Covid ens vam anar a viure a Canyamars, que és un poble prop d'Argentona, i clar, el viatge des d'allà és gairebé una hora en cotxe. I bé, abans de tenir la criatura, doncs encara ho portava bé. Ja una vegada amb la criatura, que es posa malalta, no dorms les nits, està matinant, no tens temps per descansar. Sobretot era un tema de salut. Ja al final, quan tornava del bàsquet, sentia que m'adormia el cotxe, i era... necessito parar. I bé, també, a part, ja no arribava a temps al físic, no podia donar el meu 100%, jo sempre he estat una persona que el meu compromís he intentat que sempre fos el màxim, i aquests últim any, sobretot, ja veia que no podia donar el meu 100% i no era just.
1: Quant de temps portaves rumiant aquesta fi i també com va ser el moment en què vas dir, doncs vinga, va, sí, faig aquest pas i ho comunico al club de no continuaré la propera temporada.
3: Doncs la veritat és que això sempre dic, m'ho penso quan acabi la temporada. Durant la temporada no hi vull pensar, i sí que ha estat aquest últim any que ja, sobretot a partir de Nadal, que vam passar un temps complicat amb el nen que va haver d'estar ingressat, ja vam dir, bueno, potser aquest any sí que hem de fer un pensament més seriós. Només ho vaig comentar amb la meva parella, vaig dir, mira, comento això, possiblement aquest any sigui el meu últim any al Prat, però vegem a veure què ens porta la temporada. I ja un cop acabar la temporada vaig estar una o dues setmanes passant-ho més seriament i ja vaig decidir-ho i li vaig comunicar primer als companys, després a l'entrenador, i sí que l'entrenador va intentar, bueno, i si potser vens a entrenar un dia menys? No, decisió presa. Per això no volia comunicar tampoc abans, perquè sé que aquestes coses passen, que t'intenten convèncer d'intentar seguir, i jo diria, si acaba, s'acaba, ja està.
1: Sí, perquè esportivament la temporada anterior no va anar malament. Sí, és veritat que us vau quedar, no, amb aquesta petita passa d'un partit o dos més i lluitar per aquest ascens, no va ser el cas, però suposo que, bueno, aprofitar la temporada passada, l'embranzida per aquest curs era, doncs, a veure si aquest any sí es pot fer. No sé si també en aquest sentit fa una miqueta de ràbia, no?, no havia acabat l'any passat, doncs, amb aquesta possibilitat de jugar a l'ascens i no sé si a veure si aquest any pujaran i m'ho perdo.
3: Realment em fa més ràbia no haver pogut donar el meu 100% durant la temporada. Al final, quan portes tants anys, has viscut ascensos... Si haguéssim pujat, doncs m'hagués encantat, òbviament, ja hagués estat la mar de feliç per tot l'equip, però sincerament tampoc és... No em sento tampoc malament per no haver assolit l'objectiu. Espero que aquest any l'aconsegueixin, la veritat. Home, han fet un bon fitxa. El meu recanvi em millora realment. Hem passat d'una persona que no sap putar gaire bé a una persona que sap putar i tirar amb les dues mans, com en Gorka. Per tant, jo espero que aconsegueixin l'objectiu, la veritat.
1: Suposo que l'estiu no ho vas notar molt, però imagino que potser ara ja per aquestes dates ho notes, et faltar-te el bàsquet, el dir, doncs ara ja hauria de començar la lliga i no estic a casa el cap de setmana. Ho estàs trobant ara a faltar? No sé si a l'estiu ja ho notaves, però almenys ara?
3: No, lo bo és que segueixo jugant a bàsquet. O sigui, he deixat el Prat, però em vaig buscar un equip prop de casa. Ara estic a la Gines del Vallès, primera territorial, però sí que és cert que trobo a faltar el Prat. Sí, des que vaig comunicar que ho deixava, sí que vam fer un parell d'entrenos post-temporada, però fins aquest cap de setmana no havia tornat. La veritat que entrar al pavelló, veure l'equip jugant i tu veure't allà a peu de pista a la taula retirat, sents molta nostàlgia, la veritat.
1: Estrany, però, no?
3: Sí, una mica.
1: Mm-hmm. Manolo, quines són les dades del Jordi Esteban? Són moltes, són 29 anys?
2: Bueno, yo he estado calculando los partidos que ha podido jugar Jordi en el CB Prat. Si cada temporada hubiera jugado 34 partidos, que entra dentro de lo lógico, ya sea de liga, de copa o de lo que sea, serían un total de 986. Y si los partidos hubieran sido 35 cada temporada, pasaría de los 1000 partidos con el CB Prat, que es una cifra importante, importante. Jordi, no sé si tú has hecho algún cálculo, yo creo que no, ¿no?
3: La veritat és que no. I, de fet, et podria dir alguna cosa més. Ja han hagut temporades que he jugat amb tres equips a la vegada. O sigui que potser aquest número s'hauria de pujar una mica i
2: sí,
3: tot.
2: Entonces seguro que pasa de los mil partidos en el CB Prat. Hay pendiente por parte del club un homenaje y el colgar la camiseta con el número 11 en el pabellón Joan Busquets.
3: Això no depèn de mi, la veritat. Jo el que m'emporto és tot el carinyo de la gent del CB Prat. Si volen fer un homenatge, semblarà bé. Si no el fan, també em sembla bé, la veritat. Perquè realment el que jo trobo a faltar és que gent que s'ha retirat abans que jo, que ha donat més pel club que jo, com, no sé, ve el cap Xavi Vázquez, que ha estat entrenador, ha estat jugador, també molts anys, ha estat a l'escola. Gent com aquesta gent sí que mereixeria un homenatge. I més ara que també fa poc per dir que es va retirar també de l'arbitratge, doncs podria haver estat un bon moment. La meva opinió.
2: ¿Tú no has tenido nunca ganas o el gusanillo de entrenar a equipos de base del club?
3: Mai. Mai. No, no. Sincerament, quedarà una mica lleig el que diré, però no aguantaria entrenar adolescents. Patiria massa. No sabria com gestionar. Una altra cosa potser seria sèniors. Aquí potser... Sí, però adolescents o nens petits ho veuria complicat.
2: Bueno, decías que has jugado alguna temporada en hasta en tres equipos a la vez y algún partido con el primer equipo también has jugado, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Va ser una temporada que estava en Roberto d'entrenador, que com que em coneixia sabia que em podia trucar a qualsevol moment i em deia, Jordi, pots venir a entrenar? Jo, sí. I aleshores, al final de temporada, doncs em va donar el premi de poder debutar amb el primer equip una estoneta. Vaig poder treure de banda un parell de fotos i puc dir que he jugat a l'Eport.
2: Uh-huh. En noviembre del 2017 recibiste una beca del club por acabar los estudios.
3: Sí, correcte, sí, sí, sí. No sé si això ho fan ara en el club, però la veritat és que era molt bona iniciativa que feia el club, que era tots els estudiants que acabàvem estudis universitaris rebíem una beca, ens la donava l'Arseni durant la presentació del club, i si no es fa, tant de bo es segueix fent, perquè sobretot els que juguem a aquest nivell que no ens dedicarem al bàsquet professionalment, hem de seguir amb els estudis sí o sí. El bàsquet no ens traurà de pobres ni res. Els estudis ens tindran per viure.
2: Bueno, he pedido a uno de tus excompañeros que me dijera algo sobre ti y te voy a leer lo que me ha dicho y seguramente cuando te lo lea ya sabrás quién es. Dice, hombre, déjame que piense, dice, porque el Jordi es una persona muy correcta. Dice, no se olvida de las cosas, incluso a veces trae alguna cosa por si alguien se le olvida. Dice, es un tío muy listo y muy organizado. Pero de mi parte dile que lo he hecho horrores de menos, sobre todo cuando los jóvenes la liaban y hacían cosas y él y yo nos mirábamos y nos reíamos. Dice, y pregúntale por la tarta de queso.
3: Ostras.
2: Dice que cuando cumple alguien trae pica pica y las tartas de queso son épicas, croquetas y tortilla de patatas, etcétera, etcétera. Ya sabes de quién te hablo, ¿no? Es un jugador 10, capitán y de persona. Lo echo mucho de menos en cada entreno.
3: Marín, ¿podría ser Marín?
2: Otro del que has hablado hace unos minutos y que también decía que se iba a retirar.
3: O si no, Jordi Brunat també.
2: El Buru.
3: Buru. Sí, sí.
2: Que también dice que se va a retirar, sí, pero que al final sigue, ¿no?
3: Sí, li agrada que... Bueno, ens va dir fa uns anys que es retirava, però és que això del bàsquet enganxa massa. Enganxa massa i és molt complicat deixar-ho. I més quan en Buru, que està físicament increïble, doncs encara li deu costar més.
1: Has tingut molts companys, has jugat molts partits. A veure, et faré una mena de bateria de preguntes ràpides, però pots prendre el teu temps per pensar-ho. Comentaves, no?, el tema que havies pogut jugar amb el primer equip. És aquest el partit més especial que has viscut, o quin ha estat?
3: No, el millor moment va ser quan vaig debutar amb el Copa, que, bueno, el senyor B o senyor U, com li vulguem dir, amb en just entrenador, que diria que va ser contra l'Andorra. Aquell sí que va ser el moment, perquè al final això és... Jo sabia que, com amb el meu nivell, aquest seria el meu màxim. Debutar a l'Eport va ser simplement un premi pel compromís, com comentava abans, que teníem al club.
1: Moment més dolç, el moment més agre, més difícil, com a jugador del Club Bàsquet Prat?
3: Doncs els més agres és quan algun company et diu que ho deixa, o que marxa de l'equip, o quan fan fora un entrenador a mitja temporada. Aquest és el pitjor moment perquè sents que com a jugador has fallat a part de l'equip i a part de la família.
1: Mm-hmm. Un company, el que més t'ha impressionat com a jugador?
3: David Aro.
1: Per què?
3: Perquè tècnicament era increïble. És que, de fet, fins i tot amb gent que ha entrenat al l'EP, d'evitar-ho era millor que alguns d'ells.
1: I amb el que has tingut més química, no només a la pista, sinó pista, dins del vestuari també.
3: Que aquí no et podria contestar perquè és que...
1: Un parell.
3: He tingut tants. Dani García, Albert Garriga, Fermín, Cabrera... Que podien ser tants. Segur que ara algú m'escriurà algun WhatsApp i em dirà, no m'has dit...
1: Havíem comentat també que et preguntés per com va anar un moment especial el pujar amb el Copa i m'han dit pregunta per Platja d'Aro. A veure si recorda com va anar allò.
3: Ostres, doncs no me'n recordo, la veritat.
1: No?
3: No. Ara tinc aquí... Abans deien que me'n recordava de tot.
1: Alguna celebració a Platja d'Aro, tema Copa...
3: Hòstia, és que potser me la vaig saltar, aquesta celebració.
1: Sí.
3: Podria ser.
1: A mi m'ha dit que no te la va saltar, No. No. Però bueno.
3: Ja, doncs, després em dius a veure què t'han dit, perquè... Oh, potser és això, potser per això no me'n recordo.
1: Per això t'anava a dir, que potser per això no te'n recordes. Jordi, que vagi molt bé i molta sort.
3: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: I nosaltres, que arribem ja a poc menys d'un minut per arribar a 3:15, i anem tancant el programa d'avui.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Segur que heu identificat la sintonia d'aquest espai que arriba sempre els divendres aproximadament a aquesta hora. Si teniu intenció d'anar als cinemes, millor que reviseu abans la cartellera cinematogràfica per conèixer quines són les estrenes. Ens donen tots els detalls els companys de Terrassa, Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda, acabat el mes de setembre, comença el mes d'octubre, però el que no canvia és aquesta secció de cinema del Connectats, que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reputat, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs farem una repassada a les estrenes d'aquesta setmana. Millor que l'anterior, Jordi, que la passada vam dir
1: sí,
0: una mica fluixet.
1: Sí, una mica millor. Una no mica hi ha cap millor. Pel·lícula
0: com... Si més no, veiem actors més coneguts sí. que la setmana passada i després recordarem un personatge relacionat amb el cinema i la literatura que va morir el dimarts. Comencem amb Verity, la sombra d'un engany, un thriller fet als Estats Units. Què m'expliques?
1: És una pel·li que ens explica la història d'una escriptora que fa del marit d'una escriptora que contracta com a escriptora fantasma a una altra dona perquè escrigui les novel·les que la seva dona, Verity, la Verity del títol, no pot fer, que és una autora de bestsellers, perquè ha tingut un accident i està impedida. Aquesta escriptora que contracten es passarà a viure amb la parella a casa seva i allà es desencadenarà tota una sèrie d'històries. És una pel·li...
0: Precipitaran els aconteixements.
1: Sí, és una pel·lícula que... El títol original és Verity, aquí li han afegit un d'allò que és La sombra d'un engany, que són aquests.
0: Cas, no,
1: sí,
0: no...
1: però a més és un títol bastant estúpid, perquè són aquests de La sombra de la traïció, que no volen dir
0: la
1: res.
0: Duda, la sí, sombra la... de la duda, sí. La duda de la sombra.
1: És una cosa així. Els protagonistes són Anne Hathaway, que està, ha fet moltíssimes pel·lícules aquest any, crec que cinc, fins i tot. Sí. Dakota Johnson, també. Josh Hartnett, és a dir, que té un repartiment bastant interessant. Està ambientada en d'una novel·la de Colin Hoover, i el guió el firmen diverses persones. El director es diu Michael Showalter.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset de Verity, la sombra de un engaño.
1: Vinga.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
0: Doncs aquesta primera pel·lícula de la qual el Jordi ens ha fet 5 cèntims, Verity, la sombra d'un engaño. Passem a una pel·li que jo crec que també pot ser força interessant, una comèdia dramàtica, podríem dir, feta als Estats Units, que es titula, em sembla que surt Tom Cruise, ara ens ho diràs.
1: Diger. Sí, sí, sí. És potser l'estrena més important de la setmana, una pel·li de 128.
0: Passa que el trailer no convidava a fer no. les destacades.
1: Digues. La pel·lícula és bastant impactant. Com deies, el protagonista és Tom Cruise, l'altre Tom. També surt Riz Ahmed.
0: Tom i Jerry seria el tercer, o no?
1: John Goodman, que torna a fer coses. Sandra Huller, Michael Stuhlbarg, gent Goodman així bastant important.
0: Gran,
1: sí, sí. Explica la història de l'home més poderós del món, personatge que interpreta Tom Cruise, que s'embarca en una missió frenètica, és un boig paranoic, per intentar demostrar que ell pot salvar tota la humanitat abans que hi hagi un desastre que ho destrueixi tot. És una pel·li que és una sàtira, evidentment, d'aquest personatge grandiloquent, sobre el canvi climàtic, el negacionisme, tot això. És una pel·li del director mexicà Alejandro González Iñárritu, aquí recordareu, per exemple, d'Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Beautiful, Birdman o Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que és la pel·li que va estrenar fa 4 anys. Veurem. És una pel·li que, veient el tràiler, crida l'atenció. Sí, sí, sí. Tot i que les últimes coses que ha fet sí que és veritat que no...
0: Ha fluixejat.
1: Sí, però té pel·lícules molt interessants, com el Beautiful aquest amb Javier Bardem, Amores Perros, entre d'altres.
0: Molt bé, doncs ja sabem cosetes d'aquest Digger de Tom Cruise.
1: Tom Hanks.
0: I marxem, bueno, continuem als Estats Units, en aquest cas una pel·lícula de temàtica bèl·lica que porta nom de paquet de tabac, Lucky Strike.
1: Exacte, és una pel·li de guerra de les d'abans, és una pel·li clàssica d'acció, està basada en fets reals, ambientada a la Segona Guerra Mundial.
0: Bombes, tirs...
1: Sí, sí, de tot, de tot. És la història d'un soldat nord-americà que cau greument ferit i és la història de la seva lluita per sobreviure. Està ambientada a la Batalla de les Ardenes, a Bèlgica, i després de... ell està darrere les línies enemigues, una Bèlgica devastada absolutament per la guerra, està aïllat i haurà d'enfrontar unes condicions extremes i se les haurà d'enginyar amb el seu entrenament militar i la seva capacitat per intentar sortir d'allà amb vida. És una pel·li així força angoixant, protagonitzada pel fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, a banda de Colin Hanks, que si no és fill de Tom Hanks
0: s'hi assembla
1: molt.
0: Però bé, el fill de Clint Eastwood, clar, té una espasa a sobre, perquè, clar, sopar el seu pare és complicat. És el que els hi passa, doncs, passa amb els esports, també, doncs, que, clar, l'ombra del pare...
1: És allargada,
0: sí. En aquest cas, de Clint, és molt allargada. Et sembla bé escoltar una miqueta de Lucky Strike?
1: Sí, no ho he dit, dirigida per Rod Lurie, un bon artesà.
0: No.
4: La contraofensiva alemana lleva 3 dies sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
5: Sí, señor.
6: Andando. Vamos, vamos.
5: Murphy. Lo siento, señor.
6: Sabes que llevamos 200 kilos de...
0: Doncs aquest Lucky Strike, que diuen que la seqüela es dirà Marlboro. Acudit dolentíssim, però bé. El Jordi, el nostre tècnic, li ha encantat aquest acudit. Escolta, marxem a Paraguai, eh? Continuem als continents americans, però marxem a Paraguai, un drama també thriller, que es diu Narciso.
1: Sí, intentem portar sempre alguna pel·lícula més outsider, diguéssim. La cinematografia paraguaiana no és molt habitual.
0: No.
1: Una pel·li dirigida per Marcelo Martinesi, paraguaià ell, dirigida per Diro Romero i Manuel Cuenca, a banda de Margarita Irún, que explica... està ambientada l'any 1959, a finals dels 50 del segle passat, al Paraguai, sota el règim militar asfixiant... és una pel·li biogràfica, també basada en fets reals, del general Alfredo Stroessner.
0: Déu-n'hi-do.
1: El carismàtic i misteriós Narciso, del títol, és un senyor que torna a Buenos Aires amb el rock and roll per bandera i es converteix ràpidament en una sensació radiofònica. És un radiofonista i molt reputat, i és un símbol de la llibertat perquè hi ha gent que viu sota la dictadura de Stroessner, desitjat per homes i dones. És un home cautivador i finalment el troben mort, brutalment assassinat, i s'haurà d'investigar qui l'ha matat, què ha passat en un país on el silenci i la por són pa de cada dia.
0: La impunitat, sí. Desgràcia. Doncs marxem de Paraguai, ja venim, fem la primera i última estació, però en aquest cas la primera també i última a Europa, a Gran Bretanya, una comèdia que es diu Sunny Dancer, d'on surt una actriu que a mi m'agrada molt, que és la que ha protagonitzat The Last of Us, que és una sèrie que, si no l'heu vista, encara no s'ha acabat, eh? Falta una tercera temporada, que és una sèrie magnífica.
1: Sí, a HBO teniu les dues primeres. Es diu l'actriu Bella Ramsey, té una cara peculiar, ho deixem aquí, no entrarem més en disquisicions, és peculiar. També protagonitzen Daniel Quintoy i Ruby Stokes. La pel·lícula està dirigida per George Jacks i és la història d'una noia, la Bella Ramsey en aquest cas, que té 17 anys, té càncer i no vol anar amb el campament que li diuen que hi vagi per joves pacients de càncer. Finalment hi va i, contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup de nois bastant especial i peculiar i viurà un estiu inoblidable. Sunny Dancer és la història d'aquest estiu. Una bona pel·lícula.
0: Doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Sunny Dancer per continuar aquí a la secció del cinema del Connectats.
7: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
8: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
7: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
9: ¿Campistas? ¿Qué pasa?
8: Ella. Ivy.
0: Doncs aquest Sunny Dancer per acabar aquest repàs a les 5 més destacades que ens proposa el Jordi Guillem, però també s'estrenen altres pel·lícules. Per exemple, La llegenda de la ballena cantora, que no sé si aniràs, una d'animació...
1: No crec que pugui.
0: Feta a Alemanya. Nuda propietat, una comèdia feta a Espanya. També un drama fet aquí, Sombra nòmada. Una d'animació feta a Xina, que es diu The Umbrella Fairy, que podríem dir que és el paraigües de la fada. XY9, un drama fet a Espanya, i un documental fet aquí també, que es diu Les Mujeres de Negro. Per tant, aquí teniu tota la llista de pel·lícules que podeu seguir, tot i que, si vols, un dia parlem, un cop l'hagis vista, i ja m'agradaria veure-la també, l'impacte que està tenint La Bola Negra,
1: sí.
0: No? Ara, precisament, parlàvem amb el Ramon Vilajosana, que és el que està al Cinema Catalunya d'aquí de Terrassa, i ens comentava l'èxit que està tenint, que és brutal. Qualsevol xarxa que entreu voleu que la gent en parla, és a dir, vull dir que és... Bueno, ja en parlarem, no l'hem vista, per tant no podem jutjar.
1: Està exaurint totes les entrades i està sent un fenomen més enllà del que és cinematogràfic. No és habitual que per una pel·lícula hi hagi cues i cues i cues.
0: Sí, no? A més ho dèiem, que l'única crítica, entre cometes, alguns que diuen potser és una mica llarga, però ningú no llegi cap crítica que digui que
1: és dolenta,
0: que això no s'acaga, tal cosa. Si tothom diu que és... Hi ha gent que s'aventura, clar, són gent més jove, que diuen la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol. Aquí, clar, entraríem ja amb els debats típics de que cadascú, com ho hem dit mil vegades, Jordi, cadascú té els seus gustos i preferències. El que sí que és inevitable, és que, dissortadament, dimarts va morir als 92 anys Gonzalo Suárez Morilla. Qui era Gonzalo Suárez Morilla? Doncs un escriptor, literat, guionista i director de cinema, Jordi.
1: Sí, sobretot és conegut per la seva faceta de director de cinema, però també va escriure, va pintar fins i tot, va produir...
0: És un artista.
1: Un artista, sí, sí. És un... és l'autor d'una de les pel·lícules que a mi més em va impactar de jove, de més jove, que és una pel·li que es diu Remando al Viento, que la va dirigir l'any 1988 i que li va valdre nombrosos premis.
0: El Goya.
1: Entre ells el Goya a millor direcció, també a millor fotografia pel seu germà, Carlos Suárez, i en fi, últimament estava, ja no feia massa cinema, però és autor d'alguns dels títols més importants de la història del cinema espanyol, des de Remando al Viento, el 88, passant per Don Juan en los Infiernos, La reina anònima, amb Carmen Maura i Marisa Paredes, El detective y la muerte, amb Javier Bardem i Carmelo Gómez, Mi nombre sombra, també, sí, sí.
0: La regenta, Epílogo, que li va valdre el 1984, que va ser guardonada a Cannes.
1: Sí, sí, ha tingut reconeixements. El portero, una pel·li amb Carmelo Gómez, Maribel Verdú, en fi.
0: I relació bastant destacada amb Barcelona, no? Ell, en 1960,
1: sí, va viure.
0: Arriba a Barcelona, treballa de periodista, sí, amb un pseudònim que es diu Martín Girard, i va, bueno, aquí va començar a publicar les seves primeres novel·les, que sobretot es destaca la intriga i una mica un humor aquest absurd, no?
1: Sí, sí, sí. I va saltar al cinema, va fer el debut com a director a la dècada dels 60, creant, doncs, una filmografia eclèctica, personal i independent, basada en un cinema més aviat realista. I, en fi, tenia 92 anys, va morir d'un atac de cor.
0: Va néixer a Oviedo, eh?
1: Sí, sí, ell és d'Oviedo, és nascut a la capital, i després va viure també un temps, va passar la infantesa entre Astúries i Madrid, va viure a Barcelona, com hem dit. En fi, és un personatge interessant, si podeu recuperar alguna de les seves pel·lis, ja et dic, jo em quedo amb aquesta de Remando al Viento, que és una revisitació del mite de Frankenstein, parlant dels poetes romàntics, en fi, és una pel·li molt, molt, molt interessant.
0: A més a més, va fer més cosetes, va participar en coses de ràdio, va fer teatre,
1: sí,
0: quan estava a la universitat, és a dir, que una persona molt... Sobretot es destaca, bueno, una persona molt, amb una personalitat molt acusada i molt independent, no? Vull dir que, bueno, una persona d'aquestes que... Igual ara faríem una enquesta pel carrer. Vostè sap qui era Gonzalo Suárez Morilla? La gent diria, no. En canvi, si dius qui és Tom Cruise, però que, bueno, també el cinema, jo sempre t'ho comento, es forja amb aquesta gent menys, no tan coneguda, però com tu deies, déu-n'hi-do la filmografia, i no entrem ja en la producció literària que podíem estar...
1: Sí, també va adaptar...
0: Podíem estar fins la setmana vinent.
1: Teatre,
0: bueno, de fet, ell va fer el guió de La colmena, el guió de la pel·lícula de 1980, que la va dirigir Mario Camus, vull dir que... A part de tot, doncs, la relació amb el cinema no s'acaba actuant o dirigint, sinó que hi ha molt més papers. Tu et quedes amb Remando al Viento, i en aquest cas, no la recordo gaire, Remando al Viento, l'hauria de recuperar, però sí que ja que va ser guionista de La colmena, a mi La colmena m'agrada molt, és una pel·lícula que sempre m'ha agradat molt, i bueno, jo em quedo amb La colmena, tu amb Remando al Viento, però... el que heu de fer és, els que no heu vist, no? Recomanem que veieu.
1: Recuperar aquestes pel·lis. És també, l'any passat li van retre un homenatge, li van donar el Goya d'Honor, la cerimònia dels Goya, va ser, mira, premonitori, perquè
0: premonitori.
1: Ja no li podem donar.
0: No marxarem amb cap cançó, ni música, ni banda sonora relacionada amb Gonzalo Suárez Morilla, i sí que, per homenatjar una mica una actriu que a tu i a mi ens agrada molt, que es diu Maribel Verdú, que avui fa 56 anys, estupendos 55 anys.
1: Molt ben portats.
0: I marxarem amb una composició de Javier Navarrete, de la pel·lícula Laberinto del Fauno, on ella va participar.
1: Molt bé, doncs també una altra gran pel·lícula, Laberinto del Fauno. Bueno, ja teniu feina per recuperar aquest cap de setmana.
0: Maribel Verdú, tenim discografia per morir-nos. Doncs fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve, que vagi bé, bon cinema.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: Arriba el moment de saber quines són les propostes que us oferim des del Connectats per aquest cap de setmana. I comencem el repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a Terrassa. Demà, de 11 del matí a 8 del vespre, quarta edició de la Fira del Llibre en Català, que se celebrarà al Raval de Montserrat. I també dissabte, però a les 7 de la tarda, representació de l'obra de teatre Perfectes Desconeguts de David Salves i Paolo Genovese, al Teatre Principal.
2: Gràcies, Sergi. Anem a les propostes de Sabadell. Pol Peiró.
4: A Sabadell, aquest cap de setmana està farcit de propostes. La Sala Malo enceta avui un cicle estable de concerts en directe que s'allargarà fins al pròxim mes de gener. El tribut Estopa per Part d'Estopa Parte dona el tret de sortida a una programació farcida amb un total de 13 actuacions. Continuem amb teatre, ja que Sant Vicenç estrena dissabte La Gran Defunció, un espectacle que barreja por, paranoia i deshumanització i que es podrà veure fins al 15 de novembre. També aquest dissabte a les 9 del vespre a la Cava Orpí acull dintre del cicle de paraula l'espectacle Dos Senyoros de David Verdaguer i Òscar Manchancoses, una autoparòdia a ritme de música que permetrà veure el David Verdaguer més musical. Pel que fa a diumenge, el Teatre Principal de Sabadell acull Una Idea Genial, una comèdia d'embolics protagonitzada pel sabadellenc Lluís Villanueva, Xavi Mura, Susana Garachana i Anna Azcona. La història gira al voltant d'Arnau, convençut que la seva dona té una aventura amb el seu agent immobiliari.
2: Gràcies, Pol. Quines són les propostes de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Carme. D'aquest cap de setmana destaquem, per una banda, la Fira Modernista de Badalona, que tindrà lloc a la plaça de Pep Ventura els dos dies. De cara a dissabte, la Verge de Fàtima sortirà en processó des de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua de Llefià. Per primera vegada, la Verge processarà en dissabte i ho farà a partir de les 6 de la tarda. I de cara a diumenge, els geganters de Badalona pujaran a peu a Sant Jeroni de la Murtra amb els gegants Jeroni i Badamar en el seu 80 aniversari. El recorregut s'iniciarà a 9:45 del matí a Cal Amigó. Bon cap de setmana.
2: Gràcies, Martí. I ara és el torn del Prat. Sara Vecino, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui té lloc la projecció del curtmetratge En Fuera de Juego, dirigit pels pretencs Francesc Canovas i Àngel Roldán. L'acte serà a l'Auditori del Cèntric a 8:15. Una hora més tard, a 9:15, en Andreu i la seva bateria i violinista, Marina Rufat, oferiran a la capsa l'últim concert al Baix Llobregat de Vigília, el seu darrer àlbum. D'altra banda, diumenge les aus del Delta del Llobregat seran protagonistes. De Pana commemorarà el Dia Mundial dels Ocells als Espais

0: refrescar la memòria. Tot això serà aquest dissabte al matí, al pavelló Puigverd.
1: Gràcies, Guillem. Rubí, Mariona Jerez, què ens proposeu? Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana a Rubí es celebra la jornada d'intercanvi de música i cultura senegalesa Bok Shalat a la plaça Doctor Guardiet. L'activitat comença a les 4 de la tarda i acaba a les 8 de la nit. A més, la jornada tindrà pica-pica i música combinats amb debats oberts al públic per parlar de temes diversos com la convivència o la immigració. També el dissabte per al matí hi haurà la visita guiada de l'exposició de fotografia Nu, un recorregut del curador Carles Mercader per les diferents obres de fotografia exposades als carrers de Rubí. Dos plans per omplir el dissabte de cultura i diversió.
1: Gràcies, Mariona. I a Sant Cugat torna el Festival de Música Petits Camaleons durant tot aquest cap de setmana. Aquest any el festival celebra 15 anys, plenament consolidat i convertit en una cita imprescindible per a les famílies amants de la música. El cartell d'enguany està encapçalat per caps de cartell com els Amics de les Arts, els Pets, Miqui Núñez, Sidoní, Triquell, la Ludwig Band, el Pony Pissador o el Petit de Caleril. Les entrades i els abonaments ja estan disponibles a la web del Teatre Auditori. I si us agrada un altre tipus de propostes, doncs sabeu que se celebra al llarg de tot el cap de setmana la festa del barri del monestir de Sant Francesc. Comença avui amb el pregó a càrrec de l'escola pública i un concert a càrrec de l'aula de so. Acabarà diumenge amb un migó musical, una paella popular i un impro show. Fins aquí arriba aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ja sabeu, tornem dilluns amb l'edició del primer dia de la setmana quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots, bona tarda i bon cap de setmana.

0: els núvols et cobreixin les ferides.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Sant Cugat s'ha llevat aquest diumenge després d'una nit de tempestes amb afectacions en la mobilitat i a la via pública amb esllavissades a la Floresta i les Planes. No hi ha hagut danys personals. El país ha viscut, i encara ha viscut durant bona part de la jornada d'aquest diumenge, un episodi de pluges torrencials que ha deixat a la ciutat 130 litres d'aigua per metre quadrat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
3: Dany personal. A hores d'ara no ens consta cap ni un, jo crec que ho sabríem. L'altre dia, dimarts, va ser tot molt més condensat, amb molt menys temps, i per tant, diguéssim que tots els clavegrams, els col·lectors, diguéssim que han xuclat millor doncs, l'aigua que ha caigut.
2: Durant la nit de dissabte, la Creu Roja ha habilitat al PAF 3 llits perquè hi poguessin passar la nit aquelles persones que ho necessitessin, i han dormit dues persones. I les Planes és una de les zones de la ciutat on més s'ha notat l'aiguat. S'han tallat els dos accessos principals, des del passeig Torrent i també des de la carretera de Vallvidrera. L'entrada per aquest últim accés ha mostrat asfalt aixecat i una autocaravana, fins i tot, dins d'una riera. Carrers amb arbres caiguts i plens de fang dibuixen un escenari marcat per la falta de mobilitat del veïnat. La línia 5 de bus, a més, està inutilitzada pel mal estat de la carretera. Cugat Mèdia s'hi ha acostat i ha parlat amb el veïnat. Sentim Agustina Alonso, de l'Associació de Veïns.
4: Hem tingut molta sort, que han hagut vent. Si s'haguessin fet les previsions que deien d'un huracán petit, o no sé com es deia què, haguessin tingut molt més problemes i haguessin tingut, jo crec que inclús desgràcies humanes, perquè els arbres estan i les terres estan molt malament. Jo crec que s'ha de fer una intervenció gran i a nivell de manteniment molt fort.
2: I també hem posat la mirada sobre el carrer de Sant Jordi, que era un dels punts on hi havia més atenció, sobretot després de veure's afectat, especialment per l'aiguat de dimarts passat. Aquest cap de setmana la pluja també l'ha afectat, molt menys. Això sí, un dels edificis, el número 31, s'ha vist especialment afectat, ja que els baixos s'han tornat a inundar. I qui més ho ha patit és la Carmen, una veïna, que és la que queda més a prop de l'entrada. Li ha tornat a entrar aigua i ha acudit al sindicat de llogateres, que ha mobilitzat un grup de suport davant dels aiguats. Per descomptat, el veïnat de l'edifici també s'ha sumat a fer tasques de neteja. Tota la informació a 3bs.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
5: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54.